0: consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12, comença molta comèdia i aquí a l'estudi estan fent fotos els nostres convidats, cosa que m'agrada molt perquè vol dir que estan integrats i abans de començar el programa ja estan integrats en el programa, cosa fantàstica. I tenim dos convidats que, a veure, viuen a Sant Cugat? Sí. Són de Sant Cugat nascuts? No. Sí? Ah, però abans...

La homilia del Molta Comèdia. Avui, comparacions odioses. Benvolguts germans a les arts escèniques. La frase «les comparacions són odioses» ens recorda, estimats, que enfrontar dos elements, dues formes de fer qualsevol cosa, genera menyspreu cap a una d'elles. Ja es deia a la Celestina, o més ben dit a la tragicomèdia de Calisto i Melibea, de Fernando de Rojas, de l'any 1499, o a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes i Saavedra, a la segona part on recorda també «toda comparación es odiosa». I això de què va, benvolguts germans? Doncs perquè la programació del Grec, que va del 29 de juny al 31 de juliol, i que celebra els seus 50 anys, avui fa un mes que es va presentar, amb 99 espectacles que representaran a 58 espais, bàsicament, esclar, el Teatre Grec de Montjuïc. La temporada alta de Girona Salt també fa de més de 3 setmanes, un festival que s'arriba a partir del mes d'octubre fins a primers de desembre, amb 16 estrenes. El Teatre Lliure fa 2 setmanes, el Teatre Nacional aquesta setmana, i paro de moment. A Sant Cugat del Vallès, a hores d'ara, no s'ha presentat el que es farà al claustre el mes de juliol, no s'ha presentat la nova temporada del Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat de setembre a gener, i ara aprofito per dir una vegada més que per què no es presenta fins al mes de maig, i afegir que per què s'acaba la temporada el 31 de maig, quan hauria de continuar fins a final del mes de juny, encara que hi hagi la festa major? O és que una ciutat com aquesta, si es presenta un espectacle de pes i atractiu coincidint amb el dia 26 de juny, no omplirà? I dic 26 perquè Sant Pere, que és el segon patró de la ciutat, és, com diu tothom, el dia 29. Per no saber, no sabem si el mes de juliol hi haurà lectures a la fresca, un teatre amb paper a les mans que a vegades sembla que no existeixi, el paper vull dir, i que precisament avui a la nit es decidirà, sembla, després d'una assemblea a l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, que sembla que probablement només en quedarà amb 2 lectures quan es va començar amb 4 i després amb 3. Sembla ser, estimats, que tant el que es faci al claustre com la nova programació del Teatre Auditori es faran la primera setmana de juny, les presentacions, vull dir. I continuant amb les comparacions odioses, cal dir que la temporada alta de Girona Sal, a part de 16 estrenes, es presenten més de 50 espectacles de teatre, dansa i música. Clar, si sumem els habitants de Girona i de Sal, arribem als 140.000, i a Sant Cugat del Vallès, amb l'actualització del cens, sembla que no arribem encara als 100.000. Però ens vantem de ser la ciutat amb el PIB segon de Catalunya, la renda per càpita tercera, on hi ha més universitaris, on la població estrangera fins al 14% té més residents europeus, i un llarg etcètera que finalment no es correspon amb la realitat quan comencem a fer comparacions. Ai, sí, odioses. Sant Cugat del Vallès té potencialment totes les virtuts per assolir una programació de qualsevol hora escènica durant 10 mesos a l'any. Perquè ara no és com fa uns anys, on la gent sortia a estiuejar de 2 a 3 mesos, i els que ho fan no són tants com que no quedi ningú al mes de juny i al mes de juliol, per què no? I, òbviament, setembre des del principi del mes. El Festival de Música de Cambra del mes de juliol, ara fa 20 anys, era un èxit, perquè l'oferta era bona. Per què ara no es considera factible? Per què sembla sempre que a tothom li agrada omplir-se la boca de la paraula cultura i després mai hi ha pressupost suficient? Arribats a aquest moment, germans estimats, repeteixo com cada setmana, que Déu faci més que nosaltres. Amén.

0: Estem escoltant això i estem saltant aquí a la taula, a l'estudi, tothom fent els moviments com si fóssim directors. Si no som directors, almenys jo no ho soc, de director. No sé si en Marc Sala ja acabarà sent director.
1: Jo director no, musical no, però de moment em conformo a ser director artístic de propera, que ja és molt.
0: Veus, ja és una altra. I també tenim nosaltres la Laura Brasó, soprano.
2: Bones. Aquí estem.
0: Què tal, Laura?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jo també que estiguis aquí perquè, diré allò, vaig conèixer quan començaves.
2: Quan començàvem del tot, sí.
0: I en canvi ara estàs en un punt...
2: Encara també estem començant, però una mica més avançats.
0: Tota la vida, tota la vida. I per què esteu aquí? Doncs perquè el dimarts vinent, dia 26, al Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat hi haurà un concert benèfic participatiu. És amb l'òpera al cor. I estan aquí els dos convidats, tant en Marc com la Laura. Òbviament, vosaltres dos teniu l'òpera al cor. I no només al cor, sinó, a més, esteu participant contínuament des de l'escenari i des de fora de l'escenari, perquè sempre s'ha de dir que allò que veiem a l'escenari és una cosa que s'ha estat treballant i treballant i treballant i treballant abans d'arribar allà. Marc, explica'ns una mica com ha sorgit això.
1: Això ha sorgit d'una idea de fa molt temps, d'un desig prolongat, que per fi ara es fa realitat. Nosaltres ja feia des del 2019 que l'associació Apropera d'aquí a Sant Cugat programem més de 40 activitats a l'any i encara no havíem fet mai cap concert al Teatre Auditori. Tampoc, vull dir, el tipus de format que fem és òpera de cambra, que on realment ens trobarem a casa serà, com no, al Teatre de la Unió. Que ja cada vegada sembla que estigui més a prop, però fins que no el tinguem, doncs...
0: Ara sembla que sí.
1: Sembla que sí.
0: Ja s'ha fet un acte previ amb la idea de preparar un espectacle al mes d'octubre, novembre, però el que és la programació normal, teòricament, no començarà fins al febrer.
1: Estem tots expectant. Nosaltres els primers, també, perquè és el lloc ideal on podré fer la nostra raó de ser, que és l'òpera de cambra. Òperes per un tipus de teatre com aquest. Per què? Perquè al Teatre Auditori es fan, i molt bé, des de fa molts anys, les òperes de gran repertori que porten la Fundació per a Catalunya i que tant la Laura com jo hem tingut el plaer de cantar i participar. I aleshores aquesta primera aventura, diguéssim, o repte d'oferir i organitzar un espectacle al Teatre Auditori, ho fem per una bona causa. Aquí el que hem fet és un concert participatiu, com hem dit, en el que hi haurà cors d'òpera, àries d'òpera, solistes, però cinc solistes que després presentaré, però sobretot hi haurà un cor format per diverses corals i també obert a qui hagi volgut participar, gent individuals que s'han pogut sumar i han sigut acollits per pujar amb nosaltres a l'escenari, compartir des de l'escenari, viure l'òpera des de l'escenari, amb aquest concert on hi haurà, doncs, això, una selecció dels millors cors d'òpera i àries. I tot això per una bona causa, no només social i comunitària, que ja ho és prou de bona, sinó també benèfica, doncs tots els beneficis estaran destinats a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
0: Això és la gran notícia, penso.
1: Esperem que sí. De moment l'acollida ha sigut molt bona. Falta encara... No arriba una setmana, però ja tenim més del 60% venut. Es veu tot vermellet, ja, la platea. O sigui que serà una gran acollida, estem rebent. I sobretot perquè... Per què la Fundació Carreras? Perquè, tenim l'honor de que el tenor Josep Carreras, una eminència, una persona que tothom coneix, però nosaltres com a cantants d'òpera, doncs té un component per mi emocional i personal molt important, perquè he nascut escoltant la seva veu i la meva vocació s'ha desenvolupat aprenent de com cantava, doncs va acceptar ser el primer membre del comitè d'honor de Pròpera, que es presentarà just aquell dia, i a més tinc una bona notícia, no sé si la puc dir.
0: Home, jo penso que sí. Jo penso que...
1: Sí, no?
0: Em sembla que l'estem esperant tots, però...
1: Sí.
0: Digue-la ja.
1: Doncs, si tot va bé, ja m'han confirmat per escrit i per telèfon que hi haurà l'assistència del propi Josep Carreras el dia dimarts, on li farem entrega d'un d'aquest diploma, on d'alguna manera farem aquest nostre sentit homenatge també a través del repertori i podrem viure tots una experiència molt especial.
0: Diguem que és un artista que té una projecció internacional, ha tingut durant moltíssims anys, vull dir, fent actuant, després d'aquell problema que ell va tenir precisament per la creació després d'aquesta fundació, i penso la capacitat de poder ressorgir, de poder mantenir i de poder doncs, continuar sent d'una manera activa, encara evidentment en unes condicions diferents, dintre del món de la cançó, de l'òpera.
1: Aquí a Catalunya hem tingut, i a Espanya, cantants de primera fila, i ell és un dels últims de la seva generació que han passat a la història de l'òpera. Estem parlant d'una veu que perdurarà per sempre, una figura que ha sigut, que ha traspassat fronteres i que les seves gravacions són un llegat que molt poca gent, molt pocs artistes poden considerar-se. Hi ha gent molt bona, però que hagi passat a la història com és ell, amb els dits d'una mà me'n sobren dits.
0: A més, amb coses de tot tipus, i aquell els tres tenors, aquell, que va ser mundialment una aparició que es va produir durant moltíssims anys i que va ser fulminant. Però jo recordo una gravació fantàstica de West Side Story, dirigida pel propi Leonard Bernstein, que era increïble.
1: Home, no sé, tu l'hauràs sentit, no? Laura, els tres tenors, la West Side Story,
2: home,
1: i tot
2: diràs,
1: això.
2: Sí, bueno, és que a mi em fa molta il·lusió participar en aquest concert. A mi quan el Marc em va explicar una mica la idea del que seria tot i del que es podia fer, primer pel fet de cantar a casa, no? Perquè al final sóc d'aquí Sant Cugat, però a vegades sembla que costa, no?, cantar a casa, vull dir que em fa una il·lusió especial.
0: Però torno a repetir, sisplau.
2: Cantar a casa costa cantar a casa, però... Marc?
1: Sí.
2: Però no, estic molt contenta. I em va fer molta il·lusió i després, evidentment, pues, t'expliquen la causa i si pots col·laborar d'alguna manera, no?, doncs sempre és una bona idea, i a mi, i ara amb la notícia aquesta, doncs encara una mica més d'il·lusió, vull dir que serà un concert fantàstic, i a més, bueno, ja ara us presentaran els companys, però és un super repartiment, vull dir que serà un èxit.
0: Cas que parlem de 100 i pico de persones, 130 o 150 persones a l'escenari?
1: Exactament, són 110 cantants en el cor, entre les corals Carmina, Quod Libet Grup Coral, de Montserrat, també que són dirigit per Albert Santiago, a la Coral Carmina pel Daniel Mestre, però també tenim el Cor Infantil Sant Cugat, d'aquí d'Aula de So, dirigits per Oriol Castanyer, i també el Cor Crescendo i Cor Jove de l'Escola Municipal de Música d'Eixample, Joan Manuel Serrat. O sigui que hi haurà 110 persones de totes les edats, perquè a vegades ens oblidem que a l'òpera també hi ha cors infantils.
0: Sí.
1: Jo, de fet, dec la meva vocació, inclús abans de sentir els tres tenors, que també van influir, i ja m'agradava l'òpera aleshores, el cor de Carmen, el cor de nens, de soldats de Carmen.
0: Sí.
1: I va ser aquí que jo em vaig adonar que m'agradava l'òpera.
0: I també la Bohème.
1: La Bohème ja també, sí, un petit cor infantil.
0: Un petit moment. Però...
1: Aquí sentirem el cor de nens de Carmen i també el cor de nens de Turandot, que també són dos moments preciosos.
0: Hi ha més cors encara.
1: I aquests són els cors i les persones que s'han apuntat, a més, que han sigut acollits com a cor participatiu, perquè és una experiència oberta a tothom, però, clar, tota aquesta gent més d'un rang artístic amplíssim, des del més amateur que passava al carrer, diguéssim, que té l'oportunitat de pujar, fins als més professionals que estan trepitjant escenaris més importants d'Espanya i de fora, com és el cas de la Laura, que... Sí, Sant Cugatenca, però és que...
2: Sí.
1: Però no ve aquí perquè siguis un Cugatenca, ve perquè és una de les més sopranos de la seva generació.
0: Ara ens ho explicarà.
1: Això li preguntarem, però és que a més tenim, a part de la Laura Brasó, tenim a la mezzosoprano Olga Sinyakova, ucraïnesa, però que viu a Madrid, que ha fet un gran èxit cantant Norma, el rol de Dalgisa, de la Fundació per a Catalunya, amb qui vaig compartir escenari. El tenor mallorquí Antoni Lliteres, que també el coneixem aquí perquè ja ha vingut abans, jo mateix. El baix Jeroboam Tejera, de Canàries.
0: Que actua molt freqüentment amb la, amb sí, la Fundació Òpera de Catalunya.
1: I, sí, i que últimament està cantant al Teatre de les Palmes i a tot arreu, vull dir, també té una gran carrera. I tot això, acompanyats aquest cop, que és el primer cop que ho fem, ho farem a piano, però no amb un piano, no. Això li vaig demanar al mestre, director i compositor Miquel Ortega si podia participar, va dir de seguida que sí. I em va dir, ostres, Marc, però si no tenim orquestra, el que podríem fer, que jo vaig fer en un concert solidari a Granada, em va dir ell, amb dos pianos a mitja cua, i aleshores ell tocarà el piano i també tocarà a quatre mans amb la Berta Brull, també que la coneixem, també va venir al sí, Festival sí, Proper l'any passat. Per cert, aquest concert amb el Carles Patxón era per presentar un disc que ha guanyat el Premi de Rock. O sigui que també estem d'enhorabona. Doncs tornarà aquí la Berta Brull a tocar piano amb el Miquel Ortega, que se li anirà alternant, a vegades dirigint, a vegades tocant, però serà ben curiós. Això sí, això volem que es converteixi en una cita anual, i en vista de, les, de com estan les coses, ja dic que està sortint bé, perquè l'any que ve, això sí, ja tinguem els patrocinadors que han de fer possible que això sigui amb una orquestra.
0: Perquè quan va sorgir la idea, tu, quan vas començar a pensar en fer-ho i en posar-ho en pràctica?
1: Sempre havíem volgut fer alguna cosa al Teatre Auditori, però una cosa adequada per cada escenari. Nosaltres no fem la Bohème, no fem la Traviata, no fem grans produccions com fan el Liceu o la Fundació per a Catalunya. Nosaltres fem produccions que són adequades per un teatre auditori, per un teatre de Sarrià, per un teatre casino, pel Casino de Rubí, per el Teatre Ateneu d'Igualada. Portar l'òpera en aquests teatres mitjans on no hi ha òpera. Això és el nostre... Però si volem fer una cosa al Teatre Auditori, ha de ser una cosa gran. I una cosa gran havia de ser una cosa participativa. Una cosa de molta gent, oberta a tothom i de gran impacte. Jo vaig participar, precisament, que un exemple que valida, diguéssim, el model, el famós Masies participatiu, no? Que es fa al Teatre Auditori, sí, a part de l'Auditori de Barcelona i per tota Catalunya, tot això. Jo vaig anar com a solista, vaig veure jo, vaig quedar empresonat, em va semblar molt bonica la idea i vaig pensar, això ho hem de fer aquí a Sant Cugat, crec que la gent de Sant Cugat ha de poder venir a trepitjar l'escenari i fer un cor participatiu. I quan ho vam dir a l'Ajuntament, la Núria Escamilla, la regidora de la Cultura, de seguida va dir, aquí serem nosaltres, ens encanta la idea i ens han donat el seu suport, igual que ens l'està donant Yamaha i l'Escola de Música, bueno, tota una sèrie de... Tot Sant Cugat, tothom. Aleshores, vam dir, què podem fer? Nosaltres fem òpera? Fem òpera. Clar, quan fan cursos participatius, aquest, el Masies el fan cada any al Masies. Nosaltres tenim la sort de que no estem lligats al repertori, i mentre sigui òpera, doncs cada any pot ser variat.
2: Funciona.
1: Clar.
0: Bueno, aquí tenim, com dèiem abans, la Laura feia molt temps que no parlàvem per aquí, pel teatre, ai, pel programa, vull dir, i tu en aquest moment estàs funcionant a tota Europa.
2: Bueno, ho estic intentant. És difícil, és una lluita una mica constant que tenim sempre els cantants, i suposo que totes les altres disciplines artístiques, però nosaltres em sembla que a vegades una mica més. Però estic molt contenta. Sembla que les coses estan començant a funcionar. Aquest any tinc molts projectes que són per aquí a Catalunya, el qual és sorprenent i em fa especial il·lusió. Ara d'aquí poc, després del concert aquest de propera, me'n vaig una setmana, tinc un concurs a l'estranger, però després ja em quedo per aquí i fem la Carmen.
0: On el fas, el concurs?
2: Faig el concurs Belvedere, a Riga. O sigui que me'n vaig a passar fred, ara que ha arribat.
0: No, crec que ahir la temperatura a Moscou estava a 31 graus, eh?
2: Sí, no sé, jo a Riga vaig mirar ahir i posava 11. I vaig pensar, 11 ara una altra vegada? Jo que ja m'havia fet una mica... Però bueno...
0: Pot ser que no arribis allà, la cosa s'hagi doblat.
2: Esperem que sí, perquè jo, uns ara mateix em pilla malament. Però bueno, farem.
1: I la Carmen, on dius que la fas?
2: La Carmen a Tarragona, sí, en el festival aquest que organitza l'Àngel Òdena, i faré el rol de Micaela, que vaig fer també ara fa el mes de febrer a Oviedo.
0: Sí.
2: I res, després tinc també el meu debut a Itàlia aquesta temporada que ve.
0: Molt bé.
2: Amb la qual estic molt contenta. Van passant cosetes.
0: No, m'imagino que és el de sempre, que necessites per gent fer això perquè a la vegada una actuació decanta una altra.
2: Exacte.
0: És probable, no? Això és així.
2: No, i que mai saps qui t'està veient. Vull dir que és les coses... Jo crec que tots els concerts, totes les coses que es puguin fer sumen i t'aporten d'una manera diferent cada una, però tot suma i tot ajuda a formar la carrera.
0: El programa que he vist, totes les àrees, els dos, el cos, etc., realment està amb dos parts i està, jo diria, amb els autors més reconeguts i més coneguts. Perquè aquella llista famosa de l'Òpera Veïs que, doncs, que sí. posen els 10... les 10 òperes que més es fan a tot el món, doncs aquí, de les que hi ha, com a mínim, 5 estan aquí.
1: Aquí la meva feina com a director artístic, jo aquí cantaré com tots, però com a organitzador, i la feina del director artístic és oferir un programa que sigui interessant i que pugui agradar, i efectivament totes les òperes i fragments seleccionats són de gran impacte i són famosos. Però aquest no ha sigut l'únic criteri. Aquí, més enllà d'això, hem pensat que si això havia de ser un homenatge a Josep Carreras, doncs el fil conductor és que tots aquests títols són òperes que el Josep Carreras va cantar a l'escenari i va excel·lir, diguéssim, i d'alguna manera és la manera de fer aquest petit fil conductor que no és simplement fer perquè sí. Són òperes com Il Trovatore, com Carmen, de Bizet, Romeo i Julieta, que encara se'n recorden al Liceu com la va cantar, o la Bohème, Tosca, Lucia de la Mermur, aquesta gravació mítica amb la Cavaller, Pagliacci, i també una pinzellada catalana, perquè és un tenor català que també s'ha significat molt en aquest sentit. Doncs hem posat un tros de cançó d'amor i de guerra, que té també una gravació de referencial, no? Com
2: sí,
1: moltes.
2: Sí.
0: Oi? En aquest cas el faràs tu.
1: Aquest sí, tindré el privilegi i el repte i el compromís, no? La responsabilitat de,
0: tens el
1: de cantar
0: cor,
1: això davant seu.
0: Tens el cor.
1: Sí, hem intentat que hi hagin peces, clar. Mireu, hi ha cors, com el del Cor Trovatore, o molts altres, que canta el cor sol, però hem volgut integrar-ho, perquè jo crec que l'experiència ha de ser de que el cor i els solistes tinguin un moment de trobada. Per això hi ha moltes àrees que s'han triat precisament perquè tenen cor, com és la Oda al Pirineu, de Cançó de Mare de Guerra, com és el Nessun Dorma, de Turandot, com és, per exemple, el Brindis de la Traviata,
2: o la
1: Carmen, la Venera de Carmen. I això sí, volem acabar... Sí, acabarem amb el Brindis de la Traviata, que és una cosa que intento evitar per tots els mitjans, però crec que la Traviata havia de ser-hi. I una bona manera d'acabar. Però, en realitat, el comiat serà encara més especial, perquè aquí cantarem tots, solistes, cor... I intentarem i convidarem el públic que també canti amb nosaltres per fer una cloenda ben especial i ben emotiva amb el Va Pensiero del Nabucco, que és una melodia que tothom coneix, que no té una dificultat vocal, que és assequible per tot el públic. Si fem que tot el teatre auditori canti junts, bona feina haurem fet, no?
0: I el contingut de Va Pensiero, el que diu, és molt important i molt actual.
1: Sense entrar en disquisicions polítiques... Jo
0: sense entrar-hi, però és així.
1: És un cant d'unitat, és un cant de comunitat, és un cant d'enyorança, de nostàlgia i de molt sentiment. Jo crec que si l'harmonia es mescla entre l'escenari i el públic, jo crec que sortirem amb un molt bon sabor de boca, no?
2: I tant que sí.
0: I Laura té aquí, doncs, dues, tres... La Bohème, tens el fragment de la Bohème.
2: Bohème, Pagliacci, i després farem el quartet de Rigoletto, que aquí he hagut d'estudiar, perquè això no ho he cantat mai.
1: Gràcies.
0: Que és fantàstic.
2: És fantàstic, sí, sí.
0: És fantàstic, perquè és Vega Figlia de l'Amore, és extraordinari.
2: No, a mi m'encanta, la veritat, super. No, aquestes coses també, perquè a vegades també et proposen... Fem això, vale. Això no ho he cantat mai. Dius, bueno, pues ara he d'estudiar, he de d'això, i també està bé.
1: O de rodar una àrea que potser has de cantar aviat i que vols posar en veu i provar-la, no?
2: De fet, el debut que tinc a Itàlia és per faré Pagliacci. Llavors, em va estupendo passar la net de provar-la.
0: És la primera vegada que faci Pagliacci?
2: Sí, sí, serà la primera vegada, i de fet aquest dia, el dimarts, serà el primer dia que ho canto en públic, o sigui que debut de Pagliacci.
0: No, i és un fragment també molt, molt interessant.
2: Sí, és una àrea que igual la gent, potser no és de les més conegudes, no? Però...
0: Diuen una obra petita, a mi em fa gràcia una obra petita.
2: Sí, bueno, petita. Quan poses a estudiar dius, tan petita no és.
0: No, per això t'ho dic. Diu, no, petita, va, és una petita. No, és igual. Perquè, efectivament, encara que en el temps, la durada sigui més curta.
2: Però és intensa.
0: El que es demana, sí. El que es demana és molt intens, tal com dius, o sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra. A vegades, 3 minuts i mig...
2: Però quins 3 minuts i mig,
0: eh? Sí. Són fonamentals, són fonamentals, eh?
2: I
0: això, i a més, quan abans prèviament no hi ha... Hi ha un temps encara, i ara engego.
2: Exacte.
1: La Laura, deies que trobes a faltar que et cridessin més per cantar aquí a casa, però d'aquí 2 dies el que serà difícil és cridar-la i que pugui venir, perquè, clar, està cantant tant por ahí, que, bueno, nosaltres des de pròpera ja ho estem intentant, que torni sempre que puguem.
0: Bueno, però jo penso que ella ja farà el possible perquè això pugui conjuminar-se.
2: I tant, que sí, sempre.
0: I una cosa i l'altra, no?
2: I tant. I a més que em fa una il·lusió. Si és que a mi cantar aquí em fa més il·lusió que cantar... Així ho dic amb la boca petita, però em fa molta il·lusió cantar a casa. Jo m'he criat aquí, a l'auditori. Jo recordo de petita, jo cantava amb el cor de l'escola de l'escola Fusió, que jo estudiava allà. Cantàvem, fèiem tots els projectes per Nadal a l'auditori i tal. Ara anar allà i cantar...
0: Jo recordo el primer concert, el primer que vas fer va ser amb l'escola Fusió.
2: Exacte.
0: I va ser, si no m'equivoco, a l'església...
2: A l'església vaig cantar... Sí, és que no sé si era el primer o d'això, però, bueno, dels inicis, inicis. Sí, sí, em devia tenir jo 16 anys o 15, 16 anys, sí, sí.
0: I dic, clar... Estava assegut i vaig pensar, cara, qui és aquesta noia? No, en sèrio, vull dir, la primera reacció... Sí, sí. Una cosa és veure i una cosa és escoltar.
2: Més així, soc petita, baixeta, tal... Tot m'ho diu, sembla tan petiteta i...
0: Bueno, de les maneres, s'ha de dir que una de les evolucions que hi ha hagut amb l'òpera, a les últimes 2 generacions, ha sigut que el fet del cos, aquell cos que semblava imprescindible, dels tenors i de les sopranos, i no tant de les mezzos, perquè els pares, doncs de molt...
2: Corpulents, sí.
0: Molt Montserrat Caballer, per entendre'ns.
1: Ara s'haurà de cantar bé i hem d'anar al gimnàs, tu.
0: Això ha canviat radicalment. O sigui, el físic que semblava imprescindible, doncs una massa de corpòria per poder fer segons què... La tècnica, això ho ha superat.
2: No fa falta, això. No fa falta, i quasi que és millor, perquè tu creus més. L'escenari, sí. Tu veus una òpera representada. Diuen, aquesta té 15 anys, i tu i veus segons què dius, doncs igual no. No costa més d'entendre-ho.
1: O sigui, l'important és... A veure, l'imprescindible és important. El físic du rol, que diuen, és important. Però la veu és imprescindible.
0: És que parlem de l'òpera...
1: No és important, és que sense això no hi ha res.
2: Exacte.
1: A partir d'aquí, si s'ha de cantar, i les notes han d'estar totes, i l'expressivitat, i la musicalitat ha d'estar... I a partir d'aquí, si a més, doncs ets bon actor, i dones el rol, doncs magnífic.
0: És que l'òpera és l'òpera completa.
1: No per a total.
0: Ja, total. O sigui que ja, de tot, si un canta molt bé, però no escenifica bé, no gesticula tal com ha de gesticular, o no fa aquell tipus d'èmfasi i tal, allò mateix sona i no arriba. I això és així.
1: L'art és comunicació.
0: Sí, però hi ha un tipus de música que permet determinades coses, no? Tu sents a vegades una cosa i... Si no ho veus, no passa res, però és que l'òpera necessites veure-ho. Tu fas un paper en aquell moment dramàtic i tu has de demostrar, no només amb el so, sinó amb la teva figura, amb la teva cara, amb les teves faccions, amb el teu gest en aquell moment, no? Quan feia el pal·liatge, necessites demostrar.
2: Sí, sempre... Jo estic d'acord amb el Marc, que la veu, evidentment, ha de ser lo prioritari i no té cap sentit que no fos així. Però sí que és veritat que tota la resta també ajuda. Llavors, doncs, tot el que sumi, endavant.
1: Jo sempre dic que això és una... Si l'òpera és... Els directors d'escena em mataran, perquè, clar, ells reivindiquen la seva banda. Però siguem equànims, a veure, posem-nos serios. L'òpera, si fos una empresa que surt a borsa... Les accions, el 51%, com a mínim, per no dir el 60%, ha de ser la música. Clar, l'altre 40% és molt important, però només amb aquest 40% no tens òpera. Vull dir, necessites que realment la música... I la música vol dir la veu, i vol dir l'orquestra, vol dir... Tu pots comprar-te un... Vull dir, hi ha hagut una discografia, no?, vull dir, d'òpera, vull dir... Es venien. Hi havia una indústria milionària que ha desaparegut, però que eren gravacions d'òpera només... de sentir-les. Això es venia. Ara, com vulguis vendre un DVD sense música, per molt que bé que actuïn, aquest DVD no es ven.
0: Vull dir que... això que apuntes tu, a mi m'ha interessat sempre molt. La dictadura de la direcció d'escena...
1: Això ha arribat.
0: I dic dictadura. Ha arribat un punt, per mi, de, no dic modificar, sinó inclús trair l'òpera. Sí, determinades escenografies, determinades maneres de presentar, jo ho sento, eh? Has de dir un nom.
1: Sí, ja sempre ho diràs.
0: Ja sé què diré, no?
1: Sí, home.
0: Don Calixto.
1: El Vieito.
0: Vale. Jo penso que, clar, posar segons quina persona en una acció determinada, tot i que es pot imaginar que podria passar, no es relaciona amb el que estan dient. I això, per mi, és una traïció, és trair-ho.
2: Jo tinc la teoria de que mentre l'argument s'entengui, que per mi és l'... Perquè jo he fet produccions que igual no són l'establert, no, el que tu t'imagines d'entrada. Però si pots seguir l'argument, no? I si jo puc defensar-ho i dient les paraules que he de dir segueix tenint un sentit, per mi funciona. Agradarà més a una gent, agradarà menys a una altra. Hi ha vegades que no, que et perds, perquè dius, bueno, ara aquí ja no entenc ni el que estic dient, i això no sé com justificar-ho, i llavors aquí ve la feina del director d'intentar convèncer-te o intentar explicar-te el perquè i tu intentar després que això es tradueixi al públic, no? Però, clar, és que aquesta feina ha d'existir, també.
0: Sí, és que jo penso que actualitzar és vàlid. Mm-hmm. Insisteixo, no és un tema d'actualitzar, per exemple, no sé, físicament, que perquè hi ha escena, no... Es pot dir, no passa el segle XIX, pot ser el segle XX. Això es pot fer. Uh-huh. El que penso que no es pot fer és que el que s'està dient, el que s'està dient cantant, s'està dient en un ambient que no reprodueix el lloc, la forma que s'està dient. Això és per mi el problema principal, a vegades. Això passa en teatre igual.
2: En
0: teatre passa exactament el mateix. Llavors hi ha una actualització, o sigui, no sé, per dir alguna cosa, doncs una obra que està situada a la Barcelona del principi del segle XIX, doncs si es passa després de la Guerra Civil, automàticament determinades paraules que es diuen, inclús les paraules, són diferents.
2: Sí, al final... Clar, jo entenc que ha d'haver aquesta feina i que és una feina que al final, vull dir, s'han fet... moltes produccions d'una mateixa òpera, amb la qual s'han de buscar punts de vista nous, no? I aquesta feina ha d'existir, s'han de fer produccions noves i a vegades hi ha algunes que són més acertades i altres que menys, però al final nosaltres la nostra feina és la del Marc i la meva. Al final la nostra és arribar allà, cantar i intentar defensar el millor possible la versió que t'estan explicant d'aquella història.
0: I el teu personatge.
2: I el meu personatge. I a vegades és més fàcil i a vegades és més difícil, però crec que és el que ens toca i a partir d'aquí l'altra feina és d'una altra persona i aquí jo ja no... Intento no mullar-me. Hi ha algunes que m'agraden més i algunes menys. I ja està.
1: Totalment d'acord amb el que diu la Laura. Jo, igual que he defensat la música, també ara posaré l'altra banda. És una qüestió d'equilibris. Vull dir, necessitem que tot estigui en la seva justa mesura, però que reivindicar la part escènica, perquè... I reivindicar també, escolta, per què no? Que l'òpera sigui un espectacle viu i que no sigui una peça de museu, sempre es faci igual.
0: Sí.
1: Si ho actualitzem, l'important és per què, i que tingui sentit, un missatge, una clar, i que es respecti la música. A partir d'aquí, el dret també a que la gent provi, s'arrisqui i, per què no, s'equivoqui. Perquè Cristo Vieto es pot haver equivocat en una peça, però, en canvi, una altra, si no, no estaria encara sent director d'escena, Cristo Vieto, o qualsevol director d'escena actual, vull dir... Ens hem de poder equivocar.
0: O precisament per això, des del punt de vista comercial, és productiu.
1: Bueno, l'escàndol ven, no, dius?
0: Exacte.
1: L'escàndol ven, és notícia.
0: Però llavors per mi hi ha mides. Si tu ho canvies. L'última traviada que es va fer aquí, l'altre dia, doncs l'acció estava al segle XX. No hi havia cap problema, en absolut. Sobretot perquè el contingut de l'obra, el que passa...
1: Perquè és universal.
0: Verdi
1: volia que la gent anés vestida de l'època, de la seva època.
0: Sí.
1: Vull dir-te, la seva època vol dir de la nostra època. Podria ser amb roba d'ara.
0: Sí.
1: I això és el que voldria, el que volia Verdi, no que anessin del segle XIX, perquè, de la seva època, ni del segle XVIII. Això ho entenem, però, clar, hi ha òperes que són més fàcils de, potser, de donar-li una... perquè són més universals, però, clar, una òpera com Aïda, que passa a Egipte, no?, dels faraons, clar, si la poses una parada de metro és més complicat. Sí. És més complicat. O Madame Butterfly, clar, sí, que és una geisha.
2: Se'ns complica la cosa.
1: Home, és aquí ja la imaginació ha de ser una mica...
0: O un trobatore que estava a la guerra de Bòsnia i Herzegovina.
1: Bueno, aquí ja... Per què no? Però bueno, a París s'han vist bohems de la Lluna amb astronautes.
2: Sí,
1: això ho entenc. M'agradaria entendre una mica per què, però...
2: Bueno, cadascú té la seva explicació. És un altre debat, això.
1: I l'altre és que s'entengui.
2: Exacte.
0: Tornem al concert del dimarts.
1: Sí, que nosaltres no posarem bohems a la Lluna.
0: I acabem de dir que, efectivament, doncs, hi haurà aquestes dues parts amb fragments molt interessants i que hi haurà això que apuntaves, Marc, que hi haurà àries i duos,
1: sí,
0: i col·laboració amb els cors, i aquest final en què s'intentarà que hi hagi una participació inclús del públic en l'última
1: peça. Jo crec que el més important és que a tothom que ens escolti vagi a la web. La web apropera.cat, repeteixo, apropera.cat, perquè allà hi ha tota la informació i, a més, si s'apunten a la nostra newsletter, els enviem no només el programa demà, sinó també la playlist de Spotify, perquè sentin la música abans del concert i, per què no, després del concert. Perquè el que volem és que l'experiència duri, que la gent a casa gaudeixi de l'òpera i vingui al teatre ja perquè sigui la catarsis, no?
2: I jo he de dir, afegeixo aquí, que si tu vas a una òpera i l'has escoltat abans i saps de lo que va, se't fa molt més ameno, eh? Que hi ha molta gent que diu que és molt llarg. No, tu ves preparat una mica i ho disfrutes molt més.
1: Clar, a l'òpera i al concert...
2: S'ha d'anar preparat.
1: Clar, o si vas al Sant Jordi a veure l'últim disc de la Lady Gaga o de la
2: Exacte.
1: Beyoncé...
2: Si ja coneixes...
1: Sí, home, clar, si no l'has sentit, home, no t'emociones igual,
2: claro,
1: no? Que si és el temazo que tens al cap.
2: Exacte.
0: També cal dir que, a part de les persones que hi vagin personalment i comprin la seva entrada, hi ha la possibilitat d'aquesta fila zero de poder col·laborar.
1: Sí, això és important. Hi ha gent que vol col·laborar i no pot comprar una entrada perquè no pot venir. Si entreu a propera.cat amb més informació, allà hi ha la manera de fer la vostra contribució per la causa, que és la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. I la leucèmia i la va patir, per això va crear aquesta fundació amb el seu nom. I, dissortadament, qui més qui menys, tots coneixem algú o ens toca de més a prop o de més lluny algú que hagi tingut càncer o pròpiament leucèmia, o sigui que creiem molt en poder ajudar.
0: Doncs repetim, dimarts vinent, dia 26, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilalassau, el concert benèfic, el primer concert benèfic de Pròpera, amb tota aquesta quantitat de persones que estan a l'escenari i a la vegada la participació que es demanarà a la gent que estigui entre el públic. Marc Sala, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Laura Bersó, no cal dir-ho. I esperem que ens tornem a veure aviat perquè puguis explicar altra vegada que s'està preparant tot aquest nou, per la temporada que ve, el nou concert...
1: Home, sí, tenim el festival cada tardor i el festival a la propera. I ja tenim el punt de caramelo, que se'n diu, per poder-ho explicar. Així que estigueu atents perquè a la tardor hi haurà festival a la propera 2026.
0: I podem dir, esperem que sí, que es farà al Teatre de la Unió.
1: Aquesta vegada, aquest any, sé jo que no, però estem desitjant que sigui per l'any que ve, si Déu vol.
0: Marc, gràcies, Laura, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: Gràcies.
2: Fins aviat.

Ah, això que estàvem escoltant és la fantàstica Pavana per una infanta difunta de Maurice Ravel. I per què? Doncs perquè el concert que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat està basat gairebé tot en Maurice Ravel. Però abans cal dir que avui dijous, a les 20 hores, al Bar Bocamoll del Casal de Torreblanca, la PUA presenta aquests concerts de petit format amb Mellow Trio, que és música pop, soul i neofunk. Cal dir que aquests concerts del Bar Bocamoll, doncs, com ja és evident, ja s'estan acabant. Passa com tot el que està passant en aquest moment, que deia al principi a l'homilia, i és que sembla que s'acabi el món artístic, en aquest cas, a meitat de juny. I el divendres, com deia també, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en aquest cas dirigida pel seu mestre titular, Salvador Brotons, amb el pianista francès Vincent Larderet, que és el solista del concert per a piano i orquestra de Maurice Ravel, per mi un dels concerts de piano més importants que hi ha a la història de la música. El Ravel, que m'ho sentia d'aquesta pavana i després...

recordar, i el principi d'una obra extraordinària del mestre austríac. I diumenge, a les 19 hores, també al Teatre Auditori Emma Vilassau, el concert de Passión Vega, el títol de Passión Almodóvar, amb una revisió d'algunes de les cançons, de les peces musicals, de les bandes sonores del director Manchec, que va bé acompanyada per un quintet de música. Ja recordeu la setmana passada que vam tenir precisament la Passión Vega amb nosaltres en aquest programa, i en el que vam comentar, doncs, tota aquesta distribució de peces molt importants, de molt tipus diferents. Perquè, a més, a aquest concert hi ha el pianista Moisés P. Sánchez i el seu trio, un trio que en aquest cas és violoncel·lo i guitarra, Sergio Menem, el Pablo Martín i el James Johnson, percussió i electrònica, i el Toño Miguel, contrabaix. I hi ha una direcció artística, que és en Joan Anton Rechi, que el que fa és vestir aquest concert, vestir d'una forma, doncs, escenogràfica, fins a poder, doncs, interpretar temes com Volver, un tango, o Piensa en mi, o Cucurrupa Poma, Paloma, perdó, Cucurrupa Paloma, i aquesta veu de versàtil i poderosa de la Passión Vega, que jo penso que no només canta, sinó que viu i que fa reviure, precisament amb aquestes cançons, aquest món de l'Almodóvar. També hem de dir que a les 21 hores del diumenge hi ha el darrer concert de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori, amb Miquel Garcerán, contrabaix i composició, el Dani Comas, guitarra, i Ramon Prats, bateria. I ara jo us deixo amb una mica de música, i en aquest cas, la música, quina podria ser? Doncs una cançó, en aquest cas un bolero, que és d'Osvaldo Farrés, Quizás, Quizás, Quizás, que precisament ens canta la Passión Vega. És una de les cançons que sentirem en aquest concert que es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda. Per tant, us deixo amb la Passión Vega, us deixo amb Quizás, Quizás, Quizás, i us anuncio que la setmana vinent tindrem un programa on hi haurà dos tipus de música molt diferents. Per una banda, música clàssica però contemporània, amb un compositor i un pianista que parlarà del seu concert que estrenarà aquí, precisament, a Sant Cugat, i després un guitarrista i compositor i autor de lletres que estarà en una altra línia totalment diferent, guitarra elèctrica. Per tant, fins la setmana vinent. Ara us deixo amb Quizás, Quizás, Quizás. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, a Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castell Vilar, de cafè, i el Dani, ai, l'Òscar, perdona, Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vint Bar, no? També, després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? Llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa. Gràcies. Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment pues, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, pues, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus, i les màximes entre 28-30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: Uh-huh. I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. Uh-huh. No.
0: No?
2: No, però, d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etc. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle, del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec?
3: Sí, comercial i d'administració.
0: Ahà. Uh-huh. I però clar, també deus saber bastant, no?
1: Sí, del... sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres ara actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, doncs més producció acabes tinguent. Però el nostre objectiu, inicialment, no és només la producció. Hi ha un know-how molt important, que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les... diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, n'hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però, bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, no, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, sí, perfecte.
0: Sí, sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és...
2: L'Eva i jo, sí. I com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres, perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar, clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça com és... Com es diu?
2: Rasquera.
0: Rasquera.
2: Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya.
0: De Catalunya, sí.
2: És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció.
0: Doncs...
2: Sí, actualment només parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
2: No, és lletera.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit que
2: teniu? Sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, no és 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar, gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: Mm-hmm. I també teniu nabius, dieu, també.
2: Mm-hmm. Sí, sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius.
0: Yeah.
2: I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, o d'on veu estudiar això? Que...
2: La veritat,
1: autodidactes.
2: Sí.
0: Autodidactes.
1: Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació. I també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però...
0: Sí,
2: sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim 2 aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt... Molt maca. Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: Uh-huh. I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha estat a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè són la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I aquest, això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè, pues, des del que és el punt torrat, preparació i, bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona, pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer...
1: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
2: Doncs pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no?, perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. Mm-hmm. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural,
1: amb el fruit
2: com és, i després l'hem provat, pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
0: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialització? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
2: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperanza a Panamà, fa uns lots anuals, podria 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona, i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
0: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte en restaurants, en restauració, com un producte de luxe, totalment.
2: Sí.
0: Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
2: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar de tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Una és rentat, l'altra és natural i l'altra és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela, la cobertura externa, i li deixes només el mucílag, farem, pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Mm-hmm. Mm. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Mm-hmm. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
1: I ja has preparat un filtre.
2: Sí.
0: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
2: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, mm-hmm. però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, mm-hmm. A la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot. Mm-hmm.
0: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
2: A la mateixa finca.
0: O sigui, viviu on treballeu i tot
2: on
0: és... Tot és...
2: Sí, sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí. És impossible dur-lo a terme. Mm-hmm. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera, no? Per tant, has de ser-hi.
0: Sí, sí.
2: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà visquen, mateix visquen.
0: Sí. Sí, sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. Mm. La veritat és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
0: Sí, totalment. Mm-hmm. I feu visites, entenc, no? O...
2: Sí.
0: Sí? I com funciona això?
1: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte, perquè entra en la part de divulgació del cafè. Mm-hmm. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
0: Clar.
1: I a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
0: Mm-hmm. I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
1: Doncs contactar amb nosaltres a info@castellvilà.com i preparem unes visites fantàstiques.
0: Uh-huh. I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir?
1: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
0: Clar, perquè pot ser un team building, sí, coses d'aquestes,
1: sí, n'hem fet,
0: no?
1: N'estem fent.
0: Sí,
1: n'estem fent.
0: És un producte
1: tot
0: molt original.
1: Llavors adaptem la visita al grup. Mm-hmm. Perquè no és el mateix un grup de 90 persones que un grup de 20 o uns amics que són 6.
0: Clar. Mira. Però teniu un espai adaptat per visita?
1: Sí, tenim un showroom, però el maco és... de tota la visita, la diversitat que hi ha, perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal de tot el projecte, és evident.
0: Bueno, pues, sí. No sé si voleu comentar alguna cosa més.
2: Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
0: Ostres.
2: I puguis donar el teu criteri al respecte.
0: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
2: Sí, home.
0: Ostres, quina... Oh, és molt especial, això.
2: Molt especial, sí.
0: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
2: Te'l fiques a la boca,
0: sí.
2: El mastegues...
0: Tot a sencer?
2: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva...
1: Anàlisi.
0: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
2: Veritat?
0: És quasi com... Uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Perquè és dolç. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar. No,
2: no, això no. Això són les llavors, que hi ha a l'interior.
0: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
2: No, no,
0: però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
2: Depèn de l'origen, surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
0: Sí, sí. I ho té tot, això.
2: Ho té tot, té tot.
0: Moltes gràcies. De debò que m'ha fet molta il·lusió. No m'havia fet mai això.
2: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
1: A descobrir-lo.
0: Sí, tant, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l, i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara després tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau, que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Uh-huh. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: Mm-hmm. I llavors, d'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata, d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com a agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: Uh-huh. I l'associació Bean to Bar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja... I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants de cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria del Club de Xocolata a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar siguent molt poquetes persones i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres. d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació, de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però de fet prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, a continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comencin ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitza no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països. Deu ser completament il·legal, això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part en aquest projecte si arribés aquí i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, pues, seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau. perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Uh-huh. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses, també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu, com a xocolaters d'especialitat, és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en dues hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata, perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa, el Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80 fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, pues tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporten molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantir una bona qualitat i traçabilitat del uh-huh. producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat el teniu posat amb l'etiqueta la xocolata.
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no? I fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no? O la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé i sempre, pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu en restauració, per exemple, en restaurants i tal? Teniu...
1: Doncs, pues, de moment, estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues, mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca, pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
0: Cafè de Catalunya.
1: El cafè de Catalunya. Però clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata
0: i
1: no hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut, pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. Uh-huh. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú, té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota la informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera, pues, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer, pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? Creixereu o...
1: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè, clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre, pues, és créixer, però creixes sempre amb qualitat.
0: Mm-hmm.
1: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi al lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
0: Mm-hmm.
2: Sí, i tant la història, difusió, tractament... És exactament el mateix.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo ho veig. De debò que veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes. I crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més, si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació de, dels vostres tallers.
1: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Val, doncs si voleu trobar aquestes experiències no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietals de cafè són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte.

0: són mons totalment diferents, no tenen res a veure, com la nit i el dia.
1: Sí, sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això crec que també és molt, molt interessant.
2: Enriquidor.
1: Sí, sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
3: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco, al Perú, i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca, i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta. Sí.
1: És que parlant de regust encara tinc el gust. Sí. I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè en un moment, o sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però, o sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut i us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
0: Sí, tant.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La màgia de la ràdio. Avui, companys, tenim un programa no normal, però sí que basat en un programa normal. Tenim les notícies...
1: Basats en fets reals, també?
0: Com... tenim les notícies com cada dia. Després tenim una entrevista.
1: No, històries absurdes. No,
0: històries absurdes. Després tenim una entrevista, això sí.
1: Ojut.
0: Una entrevista a un convidat especial.
1: Ojut.
2: A un convidat especial.
0: No trepitjar Cocan Media mai.
1: No trepitjar Cocan Media, però a nosaltres tampoc ens ha sentit.
2: Ah, és veritat. És veritat. Ah.
0: Tot seguit passarem a la secció de les merdes del Genís. Per acabar, farem la secció del Martí.
1: Què sí, ens avui Martí? Porto zona zero.
0: Doncs, sense més preàmbuls, comencem. Joan Gimbaó.
1: Última hora.
2: En exclusiva mundial.
1: Ah, no, és exclusiva.
2: El Teatre de la Unió torna a aixecar taló 15 anys després.
0: Tela marinera, tela marinera!
2: No, tela de la Unió, no... Tela unida, en tot
1: bueno,
2: cas.
1: Bueno, la tela és la que s'obre, perquè és pel taló, saps?
2: Clar,
1: saps d'on ve taló? De tela.
0: Hòstia, com es nota que feia l'escènic?
2: No ho sabia, tio.
1: Ah, no ho sabia? És que es nota que és de Barcelona,
0: això que entra
1: eh?
0: La selectivitat de l'escènic, això?
1: No, però jo m'ho sabia ja.
0: Perquè surt la tela del taló.
1: Oh!
0: Wow.
2: Atenció,
0: tela,
2: perquè...
0: Tela marinera.
2: Més de 15 anys després, el Teatre Unió Centre Cultural, la Unió... pels amics. Reobrirà les portes al públic.
1: La Union.
2: I ho farà la Union, coneguda pels entusiastes, com per exemple el Martí i...
0: Jo també.
2: I el Martí i el Genís.
0: El Martí i el
1: Martí. Jo em vam fer el Torneig de Globus de l'any passat.
2: Reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle programat per la tardor, però encara sense concretar data, dona el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica.
1: Espera. Tardor del 2030 o del 2040?
2: Del 47.
1: Perfecte. Resta-li 20 anys i és quan s'estrena.
2: Aquest gran càsting està inspirat en Terra Baixa del Gel Guimarà, que si no l'heu llegit com jo, sou uns incultes.
1: Perquè tu ets de Barcelona i no llegeixes.
2: No, jo sóc un tonto de Sant Cugat, mira. És, no llegeixo, mira. Tinc els meus gustos i un d'ells no és gelir.
1: Segueix, sisplau.
2: L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923.
0: Oh, que bonic!
2: I des del 1923 que l'Ajuntament, com no, tancarà una vegada més la Unió a les entitats de cultura popular. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment.
1: No, això no s'aplaudeix.
2: Un aplaudiment.
1: Això no s'aplaudeix.
2: Un aplaudiment irònic, però un aplaudiment.
1: Ah, vale.
0: Un aplaudiment
1: pues,
0: irònic.
2: amb els dits.
1: Ho ha fet amb els dits. Vale. Siguiente, por favor.
2: Següent titular...
0: Manifestació de cultura al carrer aquest dissabte.
1: O sigui, demà.
2: Següent titular, demà tenim...
1: A les 12.
2: Demà a les 12.
1: De 12 a 2.
2: Mentre tenim Gincamat.
1: Sí.
2: De fet, podeu venir a escoltar-nos, estaria molt bé.
1: De 11 a 12 i després aneu a la manifestació.
2: Us podeu emportar coses molt guais al Gincamazi. Molt bones experiències, somriures de part nostra.
1: Encara us podeu apuntar.
0: Somriures, alegries, matemàtiques, què vols més? Què vols més?
2: No, les matemàtiques no són alegria.
1: En plan, ah, sí.
2: No.
1: Amb l'Innovamat, sí.
2: No. No.
1: Joan,
2: les integrals triples no
1: vale,
2: són alegres.
1: Vale, però és que això no ho fan els infants de 6 anys.
2: Com que no? Jo vull que els meus fills, quan tinguin 6 anys, facin integrals.
1: Cap problema. Quan fem el Gincamat, ja et diré jo al concurs.
2: Continuem.
1: Ha caigut un arbre.
2: Espera, un moment, carai. Deixa'm...
1: Ha caigut un arbre.
0: Podem fer que aquest programa sigui escoltable, sisplau? És que, mare meva...
2: Vale, parlem de la PPA. Ojo, no Partido Popular de Andalucía.
1: Dale amb aquesta broma. Tio, ojo, eh? L'has fet ja 50 cops.
0: Joder, les eleccions d'Andalucía, vaya drama, eh?
2: La PPA...
1: No en parlarem, no en parlarem.
2: Vale.
0: Nosaltres el puto dia als mitjans.
1: No en parlarem.
0: Que no en parlarem, però puc parlar de la cobertura que han fet els mitjans, això, o què?
1: No.
2: No, no pots.
0: Que ets el director del programa?
1: Sí, has de parlar.
0: Una polla.
1: Has de... això no es diu. Has de parlar de l'arbre que ha caigut a Sant Cugat.
2: No, puc parlar sobre el PPA?
1: No,
0: pots
1: perquè
0: parlar,
1: això ja ho has dit.
2: No,
1: sí.
2: Vull parlar.
1: La setmana passada vas parlar d'això.
2: No.
0: A veure, Partido Popular d'Andalucía, vamonos.
2: El Partido Popular d'Andalucía, alias PPA, o també dita Pesta Porcina Africana, nou clam de l'alcalde per, òbviament, clam de l'alcalde a la Generalitat per flexibilitzar una miqueta les restriccions, perquè,
1: tot
2: bàsicament...
1: Tot el clam!
2: Portem amb conxerora tallada, tancada, de fet...
1: Sis mesos.
2: Sis mesos. i jo no me'n recordo
0: un,
2: de quantes...
0: Un, dos, tres...
2: Jo no me'n recordo encara de quantes branques tenia el Piat Sandri.
1: Perdona, ara dos.

0: No. Sí, perquè l'altre dia...
1: M'ha costat, eh? Però t'he de dir, si d'aquí un mes encara està tancat, seran 7 mesos, i no 6.
2: Ai,
1: i
2: no.
1: Si 7, Saps que el papa León... El papa León... El papa Lleó, crec que és 13 o 14, va fer un 6-7.
2: Ja. Puc fer jo les notícies?
1: M'ha sortit un vídeo.
2: Puc fer les notícies?
1: No, perquè t'has quedat sense temps, ja.
2: No.
1: Ui,
2: no, em queden 3 minuts o 4. Tranquil. Ferit lleu per la caiguda d'un arbre.
1: Ha caigut un arbre.
0: Ferit lleu el que es cau del pit.
2: A on? Doncs...
1: A Rius i Taulet.
2: Rius i Taulet.
1: Que jo que sóc de Sant Cugat no sé d'on és, això.
2: Mira, aquí, saps on està el consum...
1: El gra... No sé el martillo.
2: Saps on està el consum,
0: Hisenda? Abrajuanca.
1: Ah, què?
0: Sisplau, pots fer que aquest programa sigui escoltable?
2: Podem, no. Podem callar, sisplau.
1: No, a mi m'has de dir Lluix, vale? Jo sóc el Lluix.
2: Lluix, calla la boca.
1: Ah, vale.
2: Estem parlant de que ha caigut just un arbre davant de... o sigui, l'avinguda de Rius i Taulet, perdó.
0: No.
2: On està el consum? El consum i Hisenda.
0: El consum.
1: Sí, perquè no. Tothom li diu consum. Es diu consum.
2: El consum.
1: Conjo. Consum.
2: Consum?
1: No, consum. Consum què? Porta un accent? No. És consum.
2: Ja, però a nosaltres ens agrada el consum. Som comunistes.
1: Consum no patrocina aquest espai.
2: Bàsicament...
1: Perdó, Consum no patrocina aquest espai.
2: Bàsicament, el matí de dimarts ha agafat un arbre, ha volgut caure i ha caigut...
1: I fiu, pum.
2: I ha caigut sobre un cotxe.
0: I ha hagut... un rep,
1: no, no, mentira. Yes. Va caure i el cotxe va fer... Buf.
2: Bueno,
1: Xiu-pong.
2: Diguem que és un ferit lleu, es troba estable,
1: sí.
2: Però igualment ha sigut un ensurt bastant bèstia.
1: Això sí, l'altre dia vaig aprendre que els ferits lleus i els ferits greus... Els ferits lleus, si et fas una rascadeta, i ets un ferit lleu.
2: Ah, mira,
1: i
2: està bé.
1: Si et trenques una cama, i ets un ferit greu. Per tant, sabem que està entre aquest... d'esto.
2: Bueno, no s'ha trencat forxixa. Res, esperem, no?
1: No, perquè si és ferit lleu no es pot haver trencat res.
2: Següent titular...
1: Gincamaz.
2: No. El 45è concurs de grossos de la Festa Major obre inscripcions.
1: No.
2: Sí.
1: Aquí no se'n parla de Festa Major.
2: Sí.
1: Saps per què? Perquè
0: aquí
1: encara...
0: no se'n parla de concurs de grossos.
1: Aquí no podem parlar encara de Festa Major.
2: Nanos, heu de fer paelles.
1: Però
2: heu
1: que aquí de... encara paelles no podem fer...
0: o per nosaltres? No podem...
1: Madre mia. Encara no podem parlar de Festa Major.
2: Uau.
1: Festa Major es podrà començar a parlar a partir del 11 de juny.
2: Doncs no.
0: Perquè ho dius tu?
1: No, perquè llavors podrem dir el que fem per Festa Major.
0: El que fem.
2: Bueno, però volem...
1: Volem.
2: Bàsicament, després d'aquest clam independentista...
1: Aquí no som independents.
2: Aquí no, depenem de Cugat Mèdia. Volem dir independència de Cugat Mèdia.
0: Exacte. Hora dels joves independent, ja.
1: Hombre.
2: Bàsicament, com ha informat la regalèssia, la penya regalèssia...
1: La penya de los abuelos.
0: La penya dels jubilats.
2: Els iaios, de Sant Cugat...
0: L'exerço.
2: Es podran formalitzar les... les inscripcions...
0: Ara ho he escoltat,
2: Les inscripcions al concurs...
0: El delay, no? Va.
2: Hòstia, tio, no puc fer la secció.
0: No.
2: Calleu la punyetera boca. Es pot formalitzar la inscripció al concurs de paelles oficial de Sant Cugat...
0: Paella o per nosaltres?
2: Entre les 8 hores d'aquest dimarts 19 de maig fins al diumenge 24 de maig, que no teniu gaire temps, o sigui...
1: Quan està sonant això, falten 2 dies.
2: Exacte. I els primers 30 classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada.
1: Vaya merda.
2: I
1: haurien de ser els 30 últims.
2: I... No, pobrets, home, no. Si, estàs,
1: home,
2: si vas allà, fas un xuletón en comptes d'una paella i...
1: Els 30 últims, xaval, perquè així tenen
0: més
2: oportunitat.
1: Podem acabar ja aquesta secció,
2: sí.
1: Perquè estem fatal.
2: I em queda un últim titular.
1: Gincamaz.
2: No.
1: Coño, però digue-ho.
2: Ja ho hem dit.
1: Ah.
2: Va, Gincamaz. I últim titular, ara sí.
0: Gincamaz.
2: Per si us faltaven gelateries, tenim una més.
1: Qué pesado con la gelateria.
0: Mare meva, més azúcar. Azúcar!
2: Per si us
1: Don Simón... Ah, no.
2: Per si us faltava una gelateria... Sabíeu que on estaven les Munts...
1: No es fa publicitat.
2: No. On estaven les Munts ha obert una nova gelateria que es diu La Felicità.
1: Que arriba i dureix.
2: Vall d'Oreig número 41.
1: No. Vall d'Oreig.
2: Vall d'Oreig.
1: Ara.
2: Amics.
1: Amics i amigues. Que arriba i dureix.
2: bàsicament ha estat una zona bastant bona.
1: Sí, i els gelats també.
2: Els gelats també, esperem que sí. I si voleu anar a provar-ho, doncs...
1: Spoiler. És la gelateria de la mare del Joan.
2: Sí, és de ma mare.
3: Però no saludàvem. Pròxima estació.
2: Prou,
1: que encara cremem tota la ràdio, home.
2: Doncs res, si voleu anar, podeu anar a provar. Està ma mare allà, encantada.
1: Perfecte. Anem a escoltar...
2: Li dieu que veniu de part meva, de part del Joan.
1: Anem a escoltar històries absurdes? Perquè ha vingut el Pedro. Acaba d'entrar per
2: l'estudi. Ha vingut el Pedro.
1: I vosaltres esteu marxant.
2: Pues ala. Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Adéu.
4: És el torn de històries absurdes. El que...
1: Moment. Una cosa. Som conscients de que potser és la primera història absurda després de 2 mesos. Olé!
4: El que no vol saber...
1: Quan no vol saber. Perfecte.
4: I, sisplau, Martí, explica'ns què està passant ara a l'estudi 2 de
1: Comèdia. Que som dos perquè no han pogut vindre els altres dos. Però després, o sigui, a l'inici han sonat dos... que, bueno, hem sonat tres. El Joan, el Pedro i jo. El Joan, el Genís i jo, a l'inici. Després, el Pedro i jo. Després, el Peyu, el Pedro i jo. I després, els altres
4: Joan,
1: tres.
4: Genís,
1: bueno, m'estic liant. Vinga,
4: bueno,
1: empezamos.
4: Històries absurdes. Després de molt de temps, us porto les tres històries que menys us poden importar. Com, per exemple, el famós matrimoni Burger King compleix 10 anys i ja va de camí als 11. Jo em vaig quedar igual de sorprès quan vaig veure aquesta notícia, i és que el 17 de juliol de 2015 van contraure matrimoni el Joel Burger, ojo, i la Ashley King. Una unió força divertida i curiosa, quedant el nom de la família com a Burger
1: King.
4: La boda va tenir lloc a Illinois, a USA, i la famosa...
1: USA, wow.
4: Sí, flipes, eh? I la famosa cadena de menjar ràpid va, a l'assabentar-se de la notícia, després de la viralitat de l'assumpte, va pagar totes les despeses de la boda i la va patrocinar.
1: Sí o què? Pues Pedro, sí. Canvia't el nom a Domino's.
4: I tu
1: pizza. Jo em canvio pizza i ja està, ja ens casem.
4: Ens casem i poda gratis, menjar gratis, pizzas gratis. A més, els hi van regalar mitjons de Burger King, pancartes, un munt d'hamburgueses.
1: Vaya espectacle.
4: Sí, sí, sí. Si ho busqueu per internet us sortirà. La segona història que us porto ara no és graciosa, però sí que és força curiosa, i és que l'any 2000 la jugadora professional de pòquer, Victoria Coren, va iniciar teràpia amb un psicòleg per superar la seva por a volar. No obstant, la cosa va canviar quan mesos després el seu psicòleg va morir en un accident d'avió. Des de llavors, la Victoria tan sola es desplaça amb cotxe, tren...
1: S'ha tallat de cop,
4: eh? Vaixell. És a dir, qualsevol transport excepte l'avió.
1: Tu pots tallar els pets de cop?
4: No ho sé. Però tu què faries si et passa això? En plan, vas a teràpia perquè tens por a volar i el teu psicòleg es mor en un accident d'avió.
1: Bueno, pues... És lo que hay.
4: És lo que hay, no?
1: És lo que hay perquè al final tots som humans. I tots morim en algun moment de la vida.
4: Sí. No, però és curiós.
1: No, és que em vull posar sentimental. Va, seguim.
4: Un laboratori d'alta seguretat perd el control sobre centenars de mostres. Ojo, sisplau, redoble.
1: No tenim res d'obre.
4: Dantavirus. Què és això? Tranquils, que va ser el 2021, no patiu. Perquè ara està molt de moda això de l'antivirus. S'ha tornat famós i és graciós quan recordar quan el 2021 un laboratori d'alta seguretat va perdre centenars de mostres d'aquest virus, entre altres, i és un virus que és potencialment mortal. El problema va succeir quan es van espatllar els congeladors que contenien les mostres i van haver de canviar-les de congelador. Va ser en aquest moment del trasllat on van haver mostres que es van perdre. I no se sap si van ser destruïdes o simplement van desaparèixer. És a dir, una cosa superperillosa, gràcies a Déu no va passar res, però... bueno, van córrer el risc. I ara està el tema de l'antivirus, que no se sap què passarà, però el 2021 ja va haver problemes amb l'antivirus.
1: Saps com vull acabar aquesta secció?
4: No ho sé.
1: Amb un pet.
4: I a mi no m'agrada això de la flatulència aquesta. Bueno, i fins aquí, història d'absurdes.
1: No, és que un moment...
4: El
1: o sigui,
4: que no vol saber...
1: No, home, no, però boig, on vas? T'he de dir, el pet aquest acaba com molt bé. Acabes...
4: Sí, la veritat que sí.
1: Saps quan estàs parlant molta estona i és... Pues una cosa així.
4: Pues sí.
1: L'únic que no fa el... sinó que és com que es queda sense aire.
4: Ja. Sí. No el tornis a ficar, sisplau. És la cosa menys radiofònica que has de fer.
1: Veus, al final aquest amb cua és molt interessant.
4: És molt interessant, sí.
1: Bueno, vols acabar ja, no?
4: Sí, jo vull acabar perquè aquest pet m'ha deixat mal de panxa.
1: Fantàstic, doncs vinga. Acabem i passem amb la tertúlia, que avui parlem amb el Peyu.
0: Molt bé aquesta secció, eh?
1: Aquí sí, t'ha agradat?
0: Molt sòlida, eh?
1: Ara hem tornat a l'estudi.
0: Lo de Burger King?
1: Lo del Burger King i
0: lo del pet.
1: Escolta, lo del pet espectacular.
0: T'has pesat, eh?
4: El petardo
1: estava bé, eh? Com es nota que era jo el tècnic de so, eh?
0: Mare meva, tu, mare meva. Es posa graciós el tio, eh?
1: Joan, tira un pet.
4: Tira un pet.
1: Un pedorro, va.
4: Un petit?
1: Ai, l'estau.
0: I un pet llarg?
4: I un pet llarg?
1: És com el que li he dit al Pedro, no? Que es queda com sense aire, però al revés.
0: Molt bé, has d'abusar dels...
1: Sigues l'Uri, va. Escolta una cosa.
0: Sí, has d'abusar, eh?
1: Truquem al Peyu.
4: Voleu trucar al Peyu?
1: Truquem al Peyu.
0: Bueno, però per això ens hem d'anar nosaltres, no?
1: No, mira, truca.
0: Truca.
4: Truco al Peyu, a veure què es diu,
5: Posa't l'altre damunt.

0: Bé, i avui tenim un convidat molt especial que ens... no ens ha visitat a l'estudi, però sí que ens ha visitat virtualment.
1: Però això no li treu importància a l'entrevista.
0: Exacte.
1: Important.
0: Tenim aquí el Peyu. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé.
1: Per qui no conegui el Peyu, és que està mal informat, perquè si a dies d'ara no el coneixes, és que poc has vist.
0: Peyu. Primera...
2: O vius a Extremadura, per exemple.
1: Exacte.
0: També, però...
2: La fama a Catalunya és molt relativa perquè amb una hora i mitja de cotxe no et coneix ningú.
0: També t'he de dir que les persones que ens escolten tampoc crec que no sabien...
2: No ho sabeu. No us infravaloreu. Potser hi ha gent a França escoltant.
1: Exacte.
0: Per les persones que no saben qui ets, presenta-te'n tres paraules.
2: A Lluís Juclà Calvés.
0: Perfecte.
1: Que bé.
0: Quina bona presentació.
1: La millor presentació, en veritat.
2: No. És així.
0: Peyu, tu treballes a la ràdio, treballes també fent... Bueno, ets humorista, estàs fent una obra de teatre. Fas moltes coses o què?
2: Faig bastantes coses, sí. Sí. Si fos potser una estrella del rock internacional, fent música segurament seria suficient. Però som un país tan petit i tan mediocre que normalment t'obliga a fer moltes coses, diguéssim.
1: Molt bé. Parlant dels teus inicis, que tu vas començar treballant, bueno, fa molts anys a la ràdio, oi? Com vas iniciar-te amb això de la ràdio?
2: La ràdio vaig començar quan tenia 14 anys, amb un meu amic, que teníem ganes de fer ràdio, ens agradava a tots dos. Crec que a ell li agradava bastant més que a mi i jo hi anava una mica per acompanyar-lo amb ell. I vam presentar un projecte a Ràdio Voltregà, ens van deixar les claus i teníem 14 anys i els divendres al vespre anàvem a fer un programa que es deia El Lavabo, recordo, i començàvem sempre repassant les cagades de la setmana i, bueno... Així
1: home,
2: vam començar.
1: La idea és
0: bona. Escolta, potser te la robem.
2: Podeu fer-ne el que vulgueu. Podeu fer-ne el que vulgueu perquè estic parlant d'una cosa de fa 25 anys. Per tant, ha prescrit tot ja.
0: Tu vius a Muntanyola, Peyu, si no estem equivocats.
2: Sí.
0: Tu encara et tracten com un veí més o et tracten ja com una persona una mica més important?
2: No em tracten de cap manera en concret. Muntanyola, en el meu cercle íntim, de la gent que ens veiem cada dia, em tracten com un veí més, perquè si no seria molt, molt esgotador, tant per ells com per mi, diguéssim. I a banda que... O sigui, és més difícil fer-se el famós que ser-ho, eh? Vull dir que realment, si tu fas una vida completament normal i vas als bars que vas sempre i als llocs que vas sempre, la gent, evidentment, absolutament t'acaba tractant normal i corrent.
1: Bueno,
2: ara, hi ha gent que els agrada molt fer-se els famosos i dir no, jo aquí no hi puc anar i aquí no sé què. Això és molt més complicat que no pas fer vida normal, diguéssim.
1: Bueno, això està clar. Això està clar.
2: Sí.
1: Després de...
2: És així.
1: Bueno, jo faig preguntes més del teu passat, els teus inicis a la ràdio. Després de Ràdio Voltregà, bueno, vas fer un salt ja, diguem ja professionalment, per iniciar-te al món de la ràdio, no? Vas passar pel programa del matí La mare que el va parir, de Ràdio Flashback, oi?
2: Sí, senyor, sí.
1: Jo tinc molta curiositat, perquè bueno, és un programa que m'agrada bastant, i tinc curiositat com és treballar a un programa matinal de ràdio. Un programa que comença a les 6 i acaba a les 12 del matí, per qui no ho sàpiga.
2: És una, com et pots imaginar, és una autèntica merda, diguéssim, perquè t'has de llevar molt d'hora, és horrorós.
1: A quina hora et llevaves?
2: Doncs la primera etapa que vaig fer el matí La mare que el va parir, jo crec que em devia llevar a les 6 perquè entrava a les 7 i vivia relativament a prop. Llavors, no és greu, hi ha moltes feines que la gent es lleven a aquesta hora o molt més d'hora encara.
1: Sí.
2: Però sí que és d'una exigència molt bèstia cada dia llevar-te a aquesta hora i el primer que has de fer és fer riure la gent.
1: Yeah.
2: I quan fas un programa d'humor diari que cada dia sigui original, que no sigui repetitiu, que sorprengui i tal, és difícil. I a part que amb l'humor la gent no perdonen. Quan estableixes un nivell, el dia que fas una cosa una mica més dolenta, què és aquesta merda que han fet en Peyu? Bueno, un moment, deixi'm respirar. Escolti, portem... Són 200 programes diaris en què en fem un d'una mica més dolenta, però no passarà res.
0: I són les 8 del matí.
2: I llavors... Exacte. Més endavant, que vaig seguir fent morning shows al Fricandó Matiner, hi va haver una època que em va enganxar ja que vivia a Muntanyola, i allà sí que llavors em llevava a les 5 del matí i baixava fins a Barcelona a fer-ho. Sí.
1: Clar, perquè el tema dels guions allà, als programes matiners, entenc que els fas com a la tarda o una cosa així, perquè és que sí que realment el contingut és molt variat i és superoriginal, i jo hi ha punts que em pregunto realment quan ho fan, perquè avui estan fent això, demà estan fent això, i no són idees que surtin d'un dia per l'altre, realment, tampoc.
2: Nosaltres acabàvem el programa a les 10 del matí, de les 10 a les 2 del migdia, a quarts de 3 estaves fent, escrivint i preparant el programa de l'endemà. I jo normalment, perquè bueno, m'agradava fer les coses molt ben fetes i si necessites molt temps per preparar coses. A la tarda seguia preparant coses a casa, a l'època que estava al Fricandó i baixava amb autobús fins a Barcelona, doncs l'hora d'autobús seguia escrivint coses.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu sempre has jugat amb el límit de l'humor i la ironia, no? Creus que avui al dia ens estem tornant una mica tots per a punyetes?
2: És de mal contestar, perquè hi ha coses en les que està molt bé que reflexionem i mirem si realment se n'ha de fer humor com se n'ha fet sempre, però després això hi ha qui ho aprofita per coartar la llibertat d'expressió una mica. El que passa que fa de mal defensar, perquè normalment qui defensa aquestes coses en quant a llibertat d'expressió s'acosten una mica a gent que els agrada simpatitzar amb l'extrema dreta. Llavors fa una mica de mal defensar, diguéssim. És complicat.
0: I parlant...
2: És un debat etern, a més a més. Sí, no ens posaríem mai d'acord i cadascú és susceptible de veure-ho diferent. Jo crec que s'ha de poder fer humor de tot, diguéssim.
0: I parlant també una mica dels límits, TV3 o Catalunya Ràdio, que és on has estat treballant últimament, has sentit que t'han posat bastant al fre?
2: No. No, en el meu cas, a part d'un parell o tres d'episodis que són públics, diguéssim, que se'm va demanar de que no es diguessin algunes coses, jo les vaig voler dir, en el dia a dia de la feina nosaltres ens deixen dir i fer pràcticament tot el que proposem. Després, fas de més i fas de menys. També, més que a nivell polític, perquè és que, o sigui, no sé com explicar-me, però potser ara hi ha una mica menys de pressió de sàtira política, bueno, vull dir que es va menys a fondo en aquest sentit, però també perquè el context polític és molt gris i és molt avorrit, no? Que és com que ve poc de gust fer humor. És tan trist que ve poc de gust agafar la política com de referència per fer humor.
0: I tot i així el Polònia segueix.
1: Sí, el Polònia es manté allà, eh?
2: Sí, el Polònia es manté.
1: Vas veure la gala dels 20 anys?
2: Vaig veure la gala dels 20 anys, va ser extraordinària.
0: Va ser espectacular.
1: Per al de lo comú.
0: Parlem una mica de, també, Jair, tu, Brico Heroes, no? Que és un programa fet a YouTube i que ho va patar, literalment, i jo parlant com jo, em va enganxar des del primer programa. Per què creus que ens va enganxar tant un programa fet des de YouTube?
2: Bueno, perquè al final el mitjà on el fas és el de menys. L'important és el contingut. I el contingut de Brico Heroes era una cosa tan bèstia i tan diferent i tan original. És que tinc les meves filles aquí que estan donant pel cul tota l'estona.
1: Bueno, no passa res, home, no passa res.
2: No saben estar callades 10 minuts. Prou, Arlet. Prou.
1: Coses del
2: directe. Jo crec que bàsicament la gràcia de Brico Heroes era que era un format original creat per nosaltres i que era tot veritat el que veies allà. Veies dos locos dient bestieses, sense filtre, i això és el que enganxava la gent. Al final, la gent el que vol veure són coses originals i que s'hagin fet des del carinyo i mogudes per una il·lusió que no és només la il·lusió d'una gran empresa que vol guanyar un benefici amb un producte i que té una gent pensant allà i ha fet uns dossiers i no sé què. No. Allò era una idea de dos col·legues que transmetia tota la veritat del món.
1: Sí, bueno, ara, o sigui, realment aquests projectes són coses que realment estan triomfant molt. Ara em ve al cap també, per exemple, el programa de la Sotana, que ho està patant també,
2: sí.
1: I la idea
2: sí.
1: és la mateixa. I,
2: sí,
1: i realment sí. es nota molt quan les coses són autèntiques i el missatge que vols transmetre no és res que vols amagar, ni res que hagi estat
2: correcte.
1: Excessivament treballat, però sí, sí, es nota molt. Després també et volia fer una pregunta, uh-huh. perquè tu sempre has fet el teu contingut íntegrament en català.
2: Sí.
1: Llavors, bueno, pregunta obligada.
2: És una pregunta que abans de fer-la, si fossis espanyol, saps que no la faries. Dins.
1: Exacte, sí.
2: T'ho avanço.
1: Què penses sobre bueno, la situació actual del català?
2: que és una llàstima que la gent el vagi deixant d'utilitzar, i la gent jove sobretot, i que és una llàstima que faltin referents. Però vull ser més o menys esperanç, vull dir, més o menys optimista, perquè si no al final entrem en un discurs pessimista i tal, que no crec que convidi ni que sigui atractiu.
1: Sí.
2: Llavors jo crec que el del que ens hem de cuidar és de que els que parlem català fem coses de puta mare en català i que la gent vulgui pujar en aquest carro.
1: Creus...
2: també tinc una esperança, eh? No fa gaire vaig estar a les Dolomites i allà hi ha una llengua que la parlen 20.000 persones i segueix viva.
1: Ostres.
2: I són 20.000, vull dir que no ho sé. Jo crec que arribarà un punt en què la parlarem tan poca gent que es tornarà a posar de moda. Llavors els joves, com per anar en contra dels seus pares, diran, hòstia, els meus avis parlaven una llengua que era de puta mare, ara per anar en contra dels meus pares vull parlar la llengua dels meus avis, i tornarà a renaixer el català.
1: Sí, això...
0: Tu creus que els catalans ens falta humor a la nostra vida o què?
2: No, que va, tio. O sigui, jo crec que anem sobrats en aquest sentit. Vull dir, és l'única manera de sobreviure sent català és posant-hi humor, si no et cardes un tiro.
0: Si no, ja anem malament. Ja per acabar les últimes dues preguntes, hi ha algun moment on tu vas pel carrer, per ciutats, pobles, que dius, hòstia, això és un ole tu de manual?
2: Sí, ara ja no m'hi fixo tant, perquè fa molts anys que no fem aquesta secció, però sí, sí, i de fet la secció va sorgir d'això, d'anar jo a pobles i veure coses i pensar, hòstia, això té una secció de tele perquè hi ha autèntics nyaps. Sí, sí. El deix aquest de l'observació, quan ets humorista, el portes implícit en els gens, vull dir, observes les coses i les mires amb un altre punt de vista, que hi ha gent que li passen desapercebudes, suposo.
0: I ja, ara sí que dues últimes preguntes.
2: Llavors en quedaven tres, no? En quedaven dues.
1: T'ha mentit.
0: He comptat malament. vam tindre a Ferrés un imitador de Polònia, el Xavi Imitaciones.
2: Sí.
0: A tu t'han imitat en el Polònia, però
2: sí.
0: T'agradaria que t'imitessin més o què?
2: No em fa especial il·lusió, diguéssim, però tampoc em molesta, però no és el somni de la meva vida. Oh, que m'imitin al Polònia. No, tinc altres somnis molt menys agosarats, diguéssim.
1: Coneixes algú que sigui el seu somni, en plan que et digui, buah, ojalà m'imitin, tant de bo.
2: Jo crec que has d'anar a buscar gent més de la banda de la política, en aquests... gent que els hi agrada, sí, però no conec ningú.
1: Sí, no és algú que desitja la gent normalment, no? Que el tímidin
2: a la colònia. És que jo desitjo molt poques coses, diguéssim. Ara mateix desitjo que la meva filla petita calli, per exemple, i poques coses més. Són somnis molt més banals.
1: Bueno, són més importants.
0: Ara sí, última pregunta, no et mentim més, Peyu. Per acabar i ja finiquitar aquesta entrevista que estava sent molt guai, fes una mica de promo, com si no l'haguessis fet mai, de Hamlet.
2: Sí. Hamlet és un espectacle que l'heu de veure sí o sí. Ja està.
0: Fantàstic.
1: Uau.
0: Quina bona promo.
1: Bueno, que tens follons a casa.
2: Bé.
1: Et deixem
2: sí.
1: tranquil. Moltes gràcies pel teu temps, Peyu, i molts records. Que vagi
2: a vosaltres.
0: Molt bé. Ja ens anem veient.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Un mestre, eh?
0: Espectacle.
1: Mestre.
3: Tot un mestre, tu.
0: Espectacle. Ara, bueno, no sé si les filles han callat o no, però era un dels seus somnis de la seva vida, eh? Bueno.
3: Un dels somnis de la seva vida, que les nenes callin.
0: Bueno, espectacle.
4: Genís, vols explicar coses?
3: Vull explicar coses, però abans, per què no sona la sintonia?
0: És que aquí l'hora dels joves ho demanes... Pa, sí, sí, i sona, eh?
3: Ho demanes i què? Demanes i què?
0: I
4: pim,
0: sona.
4: Pam, truco.
3: Vale, equipo. Ara us...
4: Vale, equipo.
0: Jo deia pim, pam, tomar la casito.
4: Nois, ara ens apalanquem
3: A veure, una cosa. O sigui, intentem
0: Venga, va,
3: ser
0: tira,
3: serios.
4: Apalancament.
0: O sigui, espaviling.
3: Jo respecto el programa i vosaltres hem de respectar la meva secció, home.
0: I si vas fent així... Pues
3: si vas fent així, escolta. Bueno, bàsicament, avui us vinc a parlar d'una cosa que m'he trobat per les xarxes socials, com no.
4: Les xarxes.
3: Últimament és el viatge de Genís per les xarxes socials. Us parlo de les coses que em trobo. I aquest matí, bàsicament, estava mirant el mòbil mentre que pensava sobre el que parlava de la meva secció i m'he trobat amb un vídeo on surt un camp d'herba ple de persones saltant, donant cops al terra i, bàsicament, fent el que sigui per crear vibracions al terra.
0: Vaja, llavors, un partit de futbol.
3: No. T'has d'imaginar un camp d'herba dividit per, amb quadradets per unes valles, vale? I a cada quadradet hi ha com dos o tres persones que estan fent el que sigui per donar-li cops al terra.
0: Ah.
3: Una imatge una miqueta rara, llavors m'he preguntat què collons és això i per què aquestes persones ho estan fent. Però per què? O sigui, què està passant? I és que... Això és el que m'he preguntat. Llavors, la resposta estava a l'escripció del vídeo. L'escripció del vídeo posava, en anglès, Worm Charming. Worm Charming Championships.
4: Oh, good English, Cambridge.
0: No, llavors, no és Cambridge, és English de Cambrils.
3: I fins aquí la meva secció s'ha acabat.
4: M'ha encantat. English de Cambrils.
3: Llavors, bàsicament, m'he preguntat, què collons és això? Llavors he anat a la descripció i m'he trobat Worm Charming Competition. Així doncs m'he digitat al Google i he exposat la meva qüestió. Què és collons és això de Worm Charming? Per veure què collons era. I el que m'ha sortit m'ha sorprès moltíssim i segurament us sorprendrà a vosaltres mateixos. I és que es veu que existeix un concurs que es tracta de capturar cucs de terra fent servir vibracions. O sigui, el que es tracta és de fer vibrar el terra, o sigui, atraure cucs de terra perquè surtin de la superfície. Llavors, capturar-los. Llavors, aquestes competicions com funcionen? O sigui, aquest concurs es diu Worm Charming Competition i es fa actualment a un petit municipi perdut pel Regne Unit. O sigui, només es fa un municipi i ve la gent de tot el món per intentar trobar cucs. Llavors us preguntareu si deixeu de fer...
4: Els cucaires, bàsicament.
3: Si deixeu de fer el cuquet. Bàsicament, com funciona? Tu entres al concurs, et donen una parcel·la, una petita parcel·la d'un metre per un metre, que bàsicament això a Barcelona serien uns 1.200 euros cada mes.
4: No, 1.600.
0: Més.
4: I dona gràcies. Déu t'escolti.
0: Sí, i sense lavabo.
3: I sense lavabo, mare meva, tu. Total, què passa?
4: Que has de pixar al fregadero de la cuina, cago en l'ou.
3: Et donen aquesta parcel·leta i tu... amb els teus materials, has d'aconseguir que, en un temps limitat, aconseguir agafar en un pot els màxims cucs de terra possibles. Llavors, aquest és l'objectiu. I la persona que més cucs de terra agafi, guanya. Sí, bàsicament és això. Llavors, jo m'he preguntat, vale, però per què? Per què surt això i quines coses podem trobar?
4: I per què els anglesos estan tan zumbats?
3: Sí, bàsicament. Aquesta idea originalment surt... o sigui, aquestes tècniques es feien servir per aconseguir una esquer de pesca. Però els humans ho van descobrir que certes vibracions al terra feien que els cucs sortissin a la superfície. Llavors, bàsicament, el que van fer va ser «Oh, que xulo això!» Doncs anem a utilitzar-ho com una competició.
4: Competi!
3: Exacte. Sempre els humans fent competició de qualsevol cosa, Llavors, us puc dir que el rècord oficial el té la britànica Sophie Smith, que el 2009 va aconseguir fer sortir, a veure si adivineu quants cucs en 30 minuts.
0: 74.
4: 22.
3: Més.
4: Ah, 132.
3: Home, més.
0: Si 74 ha dit més, tu... 274.
3: Més.
0: 3.000.
3: Més.
0: Home, 3.000.
4: 4.000.
3: No, 3.000 no, perdó.
0: Ah, boig.
4: 471.
3: Més.
4: 800 i pico.
3: No, 567 cucs en 30 segons. 30 minuts, 30 minuts.
4: 67?
0: Ah, 30 minuts. Ah,
3: 560.
0: La bicicleta em pensava de bon matí a portar.
3: El més fort d'això és que no adivinareu quants anys tenia quan va batre aquest rècord.
0: 34.
3: No.
0: 12.
3: No.
0: 10.
3: La noia tenia 10... 10 anys quan va batre aquest
4: rècord. La nana miserable aquesta ha tret 567 cucs saltant al puto terra.
3: Sí, va batre el rècord establert el 5 de juny del 1980.
0: T'ho imagina't,
3: Per un tio que es deia Tom, que va recol·lectar 511.
0: El Tom aquest, que devia estar més mort que les catapundes del Traseiro, tio.
3: Les catapundes del Traseiro.
4: Les catarates del Traseiro.
0: Tu imagina't, eh? Agafes això i dius, hòstia, m'ha superat una nena de 10 anys agafant 67 cucs més, o alguna cosa així.
3: Sí, sí, és que els britànics tenen les tradicions més rares i els concursos més raros. Llavors, què passa? Que això m'ha inspirat. M'ha inspirat, i llavors us puc dir que el següent programa faré com el Martí. Mira, el següent programa parlarem d'aquell concurs que fan on tiren un formatge.
4: Oh, no!
0: És històric.
4: No!
3: Per una costa, una baixada molt pronunciada, i es tiren ells per buscar el formatge, matant-se, dislocant braços i morint, bàsicament, per aquest formatge. Al pròxim programa us parlo d'això. Apa!
4: Però llavors la teva secció és com històries
0: absurdes. No, són les merdes del Genís.
3: No, és parlar del que em surt de la punta del formatge.
0: Ai, mira com ho ha lligat,
3: Ai. Soc un professional de comunicació, ja estàs, el que farem. Martí, què ens portes avui?
0: La zona zero.
4: Des que el Martí m'ha demanat el cable per punxar el portàtil.
3: Quin cable?
4: Bueno, anava a dir una rima, però que no es pot dir.
0: No es pot dir, no.
4: No pas. Voleu entrar a les històries absurdes?
3: Òbviament vull entrar a les històries absurdes.
4: Vols entrar al concurs?
3: Al concurs del Martí. A la zona zero.
4: A la zona zero vols entrar.
3: Ui, mira, és una porta. Obrir una porta?
4: És una porta?
0: No, que és per... És d'un ascensor.
3: Per això és una porta d'un ascensor. A quin pis vols baixar? Jo, a la zona zero.
4: A la zona zero. Entrem ja?
3: Vale, ja he ficat el botó, ara està baixant. Música d'ascensor. Sí, la teva sintonia per una música d'ascensor, company. Lluís, company.
5: Nanos, sabeu què us porto avui?
3: Què us portes, ChatGPT?
5: Avui us porto una cosa.
3: Una només?
4: Una només.
5: Avui es porta només una.
3: Només una?
5: Hòstia. Sí.
4: Hòstia, avui pilotes.
5: Avui es porta la primera setmana de vacances.
4: Ole! Ole! Ole!
0: Perquè oficialment jo no estic de vacances, però ho estaré d'aquí 3 setmanes.
3: No vam parlar de les últimes setmanes del curs.
0: Sí, doncs ara és la primera setmana de vacances.
3: I el pròxim que serà l'última setmana de vacances?
0: No, el pròxim no serà. Perquè vindrà un convidat.
4: Oh!
0: Llavors serà concurso. No.
3: Veritablement cert.
0: Llavors, primera setmana de vacances, vale? Comença oficialment un dilluns.
4: Lunes de vacaciones.
0: Lunes, sí. El primer lunes dilunes. Al matí.
3: Dilunes.
0: Després de mesos aixecant-te a les 6:30 del matí...
4: No, 5:30.
0: Jo m'aixeco a les 6:30.
4: Jo a les 5:30.
0: El teu despertador encara sona a les 6:30, perquè sí. No t'has recordat de pagar-lo. Llavors,
4: real,
0: el primer que has de fer és apagar-lo. L'única, com que no t'has recordat, et sona. S'activa, llavors, el teu cervell, quan ho processa, que no has d'anar enlloc i no t'has d'aixecar a les 6:30 del matí, reacciones empenyent la ment i clavant-li una puta puntada de peu al mòbil perquè es trenqui i apagui l'alarma.
3: No és idíl·lic.
0: Llavors, després d'això, a la rutina... arriba un coma el dilluns, que s'allarga fins a les 2 del migdia. Vale?
4: Sí.
0: Quan finalment obres els ulls, sona això.
6: És comú que tu veïs...
0: Bueno.
4: Què és això?
0: Això no sona. Bueno, espera't un moment,
4: No sona.
3: Què no sona això?
0: Sona això.
3: No em sona.
0: Sona això.
4: No em sona. Martí, estàs bé?
0: No. És que no està sonant.
4: Us deixem una mica de música.
0: Vaja, és un motor arrencant-se, però no arrenca.
3: Vaja.
0: Aquí no hi playa.
4: Vaja.
0: Vale? Llavors,
3: vaya.
0: Quan finalment obres els ulls, és això, no saps ni a quin any vius, tens la marca del coixí tan clavada a la cara que sembla una ferida de guerra i passes els primers 20 minuts de llibertat dret a la cuina en pijama de dibuixos animats mirant fixament la paret mentre sostens un bol de cereals.
3: Mentre...
4: O sense pijama perquè fa molta calor.
0: Jo encara estic en pijama i en pijama llarg.
4: Hosti, tu. La mare del Tano que era gitana.
0: Però és que, a part, no, ni el mossega. Simplement esperes que el teu sistema operatiu pues comenci.
4: Arrenqui, no?
0: Saps? I no arrenca. A partir del dimarts, aquí ja has arrencat, comences a gaudir del plaer prohibit de viure a contracorrent de la societat productiva.
3: A contracorrent.
0: Vale, prou. Són les 11 del matí d'un dia feiner i tu camines pel carrer a càmera lenta amb la ment completament buida, assaborint la solitud d'un barri desert. El clímax de la setmana arriba quan passes pel davant de les finestres del teu antic calvari, ja sigui escola, institut o facultat, i veus els nens o nenes o infants o els teus companys de recuperacions tancats a l'aula mentre el professor escriu a la pissarra. És en aquest moment on tu et poses les ulleres de sol amb una superioritat moral insultant i els mires amb una profunda llàstima de nou ric pensant: pobres mortals, encara estan aquí. Mentre et fots un croissant gegant just davant del seu...
4: De festuc, molt important.
0: Festuc, quito, quito, per poder... per pur sadisme. A mitjans de setmana, o sigui, dimecres, el teu horari i la teva dignitat ja s'han desintegrat per complet. El telèfon es converteix en un cementiri de notificacions de la plataforma acadèmica on van sortint les notes finals, però tu apliques un ghosting, anglès de...
4: Fantasmisme.
0: Anglès de...
3: Fantasmeix.
4: De fantasmisme.
0: No, anglès de Cambrils. Un ghosting professional.
1: Anglès de Cambrils.
0: mires la pantalla, veus un correu de l'escola, bloqueges el mòbil de cop i decideixes que qualsevol suspens o burocràcia és un problema de... el meu jo del setembre. Perquè el meu jo d'ara té coses més importants a fer. Com, per exemple, dinar macarrons freds directament del tàper de les 5 de la tarda mentre mires vídeos absurds de gent netejant catifes de pressió. Aquests...
3: O de gent buscant cucs de terra.
4: Saltant!
0: T'he de dir, jo estic mirant aquests vídeos alguns dies. Miro aquests vídeos de catifes a pressió quan els netegen. És l'hòstia, eh? Surten molt nets, eh?
3: Sí, sí, sí.
4: És lo més net, però. Sí.
0: Vale, prou. Llavors, arriba divendres, que la gent surt, normalment.
4: Va, te atraso. Bocasso, te atraso, monasso, Willy Wonka.
0: Llavors, surt, bueno, arriba divendres, i et diuen, bueno, vols sortir?
4: Esclar que sí.
0: I tu portes una setmana sencera que no has fet una merda a la teva vida productiva. No has llegit ni un llibre, no has llegit absolutament res. L'únic que has fet és passar... No, prou, home, prou.
3: Estic
0: no has llegit un llibre.
3: No has llegit què?
0: No has llegit un... No s'ha escoltat. Llavors, és això, tio. O sigui, fes alguna productiu a la teva vida.
4: No has fotut res ni farà res productiu en tota
3: la teva
4: vida.
3: No has fet brot.
0: No has fotut ni el brot.
3: Molt bona paraula.
0: Per cert, ja de pas aprofito aquests últims minuts de la meva secció.
4: Tens 10
0: section,
4: minuts.
0: Vale, perquè és anglès de Cambrils, que demà estarem fent el Gincamat, ja ho hem dit, de 11 a 1. I, ojo, cuidado't, perquè aquí també entreu vosaltres.
3: Ojo, dis-me.
0: La setmana que ve. Portem un convidat molt especial que recorda una mica la nostra infància.
3: Per tots nosaltres, un convidat molt especial. Molts nervis.
0: Que recorda la nostra infància.
3: Jo tinc molts nervis.
4: Se pot dir?
0: Jo també. Se pot dir, sí, se pot dir. Aquest divendres de la setmana que ve...
4: Vale, anem a tirar un sneak peek. Heroi...
0: Un què?
4: Sneak peek.
3: És un home, que va tindre una feina on es dedicava a coure carnets... A un forn.
0: No, que posava massa i sortien carnets.
3: Sí, o sigui, aquesta era la feina d'aquest home.
0: I es dedicava a mentir.
3: I es dedicava a cuidar plantes mentre que feia aquestes feines.
0: I es dedicava a cuidar una planta que parlava.
3: Exacte, un bonsai,
0: I que de sobte va tindre dos nenes, dos filles, de plantes.
3: De plantes, exacte, no?
4: Això és una miqueta en plan la Verge Maria amb la paloma i aquestes
0: coses. I després tenies la seva filla, que es va enamorar d'un fantasma que tenia una mascota que era una aranya gegant que se'n va anar i va crear aquestes dues filles. És que...
4: Hòstia, és, sí. És molt vidar Jesucrist, tio, en plan...
0: Sí, sí, sí, pensa.
7: Abans visita Jesucrist! Sí.
0: Vamos! Mañana pasa el hormiguero.
7: Este Hoy Gillu. Viene a jugar a hormiguero.
0: Este es Gillu.
4: Jesucristo.
0: El Gillu Cry, mano.
4: Este es Gillu Cry.
0: Ara abans,
7: l'original.
0: Passarà, ara...
4: El diablo.
0: Tirem el seu nom real, vale? I després direm qui va ser. Passarà a visitar-nos... Nan Valentí.
3: Nan, a.k.a. El Pau,
0: el Pau del Super 3.
7: Un aplaudiment.
0: Sí!
7: Història, història. Va,
0: història, jo fent servir el mail, eh?
7: Història, història.
0: O sigui, aquesta setmana, aquesta setmana, aquesta temporada...
7: Martí!
0: No, una cosa.
7: Martí,
0: una cosa.
7: USA! Martí, USA!
4: No. A mi, el senyor Taronja no ens agrada aquí, eh?
0: No, anem a fer un repasso d'aquesta temporada, que ja l'estem acabant, vale? Anem a fer un repasso...
3: Tremendos hits, eh?
0: De... Tots els convidats
4: Balla
0: que hem tingut.
4: Tamacles.
0: Tots els convidats que hem tingut.
4: Ojo.
0: Hem tingut.
4: Tira.
0: A la temporada 4, l'Òscar Ollero, el Xavi Imitaciones, la Comissió de Carnaval, Eloi Cordomí,
3: els millors,
0: Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronado, Peyu i el Pau del Super 3.
7: Història.
0: Bueno,
4: i això per la RBP de Martí. No
0: i només ens queden dos programes.
4: Fa.
3: Crec que ja no tenim més sorpreses, eh?
0: Ara, repassem les de, o sigui, els convidats de les altres temporades. Temporada 2.
3: Un.
4: Te la meto a tots. Ah.
0: Especial Sant Cublac. Vam fer un especial Sant Cublac, que ja vam tindre gent. Especial Bocamoll. Ui.
4: Ui, no, aquesta és...
0: Tema sensible.
4: Tema complicat.
0: Especial Encabronada.
3: Again.
0: Temporada 3.
4: Pot te la meto al revés. Ah.
0: Oh. Especial temporada. Ai, Encabronada.
3: Temporada.
0: Especial Gincamaz.
4: Ué.
0: I especial... Fira de l'ensenyament. I ja.
4: Estic tirant molts bombazos.
0: No, a la temporada 4 torno a repassar, eh? Òscar Ollero, Xavi Imitaciones, Carnaval, Eloi Cordomí, Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i Pau del Super 3.
3: Has pronunciat molt la R, Encabronada.
0: Encabronada. I farem el Gincamaz i farem una cosa per Festa Major que encara no es pot dir, però que es dirà.
4: I més de Festa Major, també. Tenim cosetes per fer.
0: Només una cosa.
4: Oh, ja, però és una gran cosa.
0: Bueno, ens veiem aquest dissabte al Gincamaz. Ens veiem aquest dissabte al Gincamaz.
4: Sí.
3: Sí, el tou és tot, eh?
0: Sí, em podeu respondre o què?
4: Sí.
0: Vale, torno, eh? Torno.
3: En directe.
0: Un moment. Torno.
3: Confiança.
0: Ens veurem aquest dissabte al Gincamaz?
7: Sí.
0: No, el pet, ara no. Per cert, tenim una sorpresa. Ens veureu amb un outfit...
4: Ah, un aufi.
0: Un aufi.
4: Un aufi.
0: Anglès de Cambri.
4: De Cambrils.
0: Us ha agradat, eh? Però si per, no és Cambridge, és Cambrils.
4: De Cambrils.
0: Ho has de dir Cambrils.
3: Anglès de Cambrils.
0: Amb aquest anglès de Cambrils...
3: Sí, hi ha com una moda de com posar els noms en el que seria la seva versió en català,
0: anglesa.
3: No? Anglesa, sí.
0: És...
3: Buah, no en tinc... No
0: S'han cufat del Vallès.
4: S'han cagat.
0: S'han cagat.
3: No, però en plan... Ara no em surt ningú, però ja...
0: S'han cagat-ho.
3: Hi ha bastants.
0: Bueno, què és això? Que ens veurem aquest Gincamaz amb un outfit diferent.
4: On pots comprar?
0: Això, el Sant Cagat...
4: El Sant Cagat.
0: El Sant Cagat no ho pots comprar.
4: No pots comprar?
0: T'ha de tocar el quinto.
4: Olo! O sigui, no és comparable.
0: No és comparable.
4: Ni hi ha cap, diguem, cap imatge i tal.
0: No.
4: O sigui,
0: t'ha de tocar el quinto. Llavors et regalen dos, una verda i una vermella.
4: La verda pel cotxe.
0: I la vermella pel ordinador.
4: Pel portati.
0: Llavors, només dir, ara que ja estem als últims tres programes d'aquesta temporada, Genís,
3: digue'm.
0: Tu vols fer temporada 5?
3: En teoria sí, però s'ha
0: de veure.
4: Què número?
0: 5 per el culo telenco.
4: Ei!
0: Yep. Yep. És que ho havia de dir jo, perquè
3: Gràcies.
0: Si no, m'ho deia vosaltres. temporada 5, Joan, i fer els 100 programes?
4: Sí. Sí, de 5. Sí.
3: Sí, sí, a la República.
4: República independent de l'hora dels joves. Ens podeu votar a les pròximes generals.
0: No, no, és que ens presentarem. De fet, saps a què ens presentarem? Com a hora dels joves, candidatos.
4: A què?
0: A les eleccions contra el Mariano Rajoy del Madrid.
4: El Arbeloa.
0: No.
3: Mariano Rajoy, tremenda hostia me doy. No, no.
0: No, no,
4: si quieres, Gerano Aitor, te daré mi tractor.
0: No, no, contra el Florentino Pérez.
4: Ah, sí, sí, sí.
0: Ens presentarem i guanyarem, vale?
4: Guanyem, sí, segur.
3: I si tots animem,
4: guanyarem. I direm Futbol Club Barcelona B, al Madrid, vale?
0: I a l'estadi li direm lata de sardines.
4: No, saps què li direm?
0: No, saps que...
4: En català,
0: no, no, no,
4: en català.
0: Perdona, perdona.
4: Pa joder-me.
0: Hi ha una de sardines. Saps que han canviat el nom?
4: Com?
0: Al Google Maps?
4: Ara Bernabéu, només.
0: No, no, no. Bernabéu.
4: Ah, sí, ara posava...
0: Tchouaméni.
3: Ai, sí, és boníssim. Boníssim, ha fet una gràcia.
0: Mbappé dictador.
4: Sí, el meme de Mbappé dictador és
3: boníssim. Però es veu que l'han canviat com moltes vegades.
4: I després Tchouaméni, què més?
0: Cao o algo així. Mira, hackegen Google Maps i... i posen... tal... knockout a Tchouaméni.
4: Knockout a Tchouaméni.
0: Després... ah, no, knockout de Tchouaméni. No a Tchouaméni.
4: Sí, sí.
0: Després...
3: Mbappé dictador.
0: Mbappé dictador. I al Camp Nou l'han posat a Negreira. Perquè no es notés tant, saps? Que ho havien
3: Mbappé,
0: fet el del Barça.
3: Dictapuerta, no, no.
0: Dictapuerta, efectivament.
4: Dictapuerta.
0: Després també van posar... és que Mbappé dictador... i knockout de Tchouaméni. Després, Cono Arbeloa.
4: Cono
0: Arbeloa.
4: Sí, és que...
3: és que els conos de... els conos que hi havia...
4: I el Xavi Imitaciones fent a l'Arbeloa. És boníssima.
0: I després hi havia un altre que és Florentino Betellà.
4: També.
0: I ja està.
4: Tira un factor.
3: On està Florentino?
0: Un, només.
4: Tira un factor. Es decideixen més coses del palco de Bernabéu que des del Congrés dels Diputats.
0: Totalment.
4: Tiro
3: una cosa, i un altre factor.
0: L'ha tirat, eh?
3: Un altre factor.
0: El torna a tirar, eh?
3: Com es diu el tio? Que estan parlant ara, el cabron, el president del Madrid.
0: Florentino Pérez.
3: El Florentino. Va fer la conferència, la seva roda de premsa, i va
0: estava super nerviós,
3: va fer, xaval. Va dir, es que esto de las peleas, pero si pasa cada año en el vestidor.
0: Sí. I dius, a veure, xaval.
4: Madrid Boxing Club.
3: Media training, nano, o sigui...
0: Bueno, que ens veiem. Quants minuts queden, Joan?
4: Estem al 55-25.
0: Ens queden dos.
4: Un i mig.
0: Un. Vale, doncs ens veiem al Gincamaz. Vale? Demà. Després, quan acabem, aneu tots a la manifestació, sisplau, de Cultura
3: al carrer. La cultura és...
0: al carrer. I també aneu, si podeu, a veure'ns les nostres samarretes i els nostres preciosos outfits.
4: Outfits? Ah, outfits.
0: Outfits. I outfits demà.
4: Déu vos guard.
3: Visca la ràdio
0: i visca
4: l'hora dels joves.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Doncs, com cada dimecres, el que farem és parlar de política, en aquest cas, en aquesta carpeta. Avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, en Jordi Puigneró. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, començarem ja aquesta entrevista i ho farem parlant una miqueta de la ciutat i de tots aquests temes que d'una manera o altra afecten el que serà aquest 2027, al maig, aquestes eleccions municipals. I hem d'analitzar una miqueta el que ha estat aquest balanç a falta d'un any i també una miqueta les perspectives de futur amb com s'afronta doncs, aquest any preelectoral. Bé, començarem parlant de com definiries l'estat actual del govern municipal a l'equador del mandat. Quin balanç en fas? Més que equador, ja pràcticament tres quarts de partida, ja, jugada.
1: A veure, jo no seré objectiu, perquè, clar, formo part del govern, llavors jo crec que ho estem fent raonablement bé.

0: cosa tan extraordinària, que és aprovar un pressupost cada any. Ho dic perquè, ho dic amb ironia, perquè avui en dia la majoria d'administracions, si tu analitzes el govern de l'Estat, que aprova un pressupost en fi, cada 4 anys, la Generalitat ara, bueno, sembla ser que aconseguiran aprovar un pressupost per tot el mandat. Un. Valldoreix no té pressupost. 4 anys, el govern de Valldoreix, tripartit de Valldoreix, sense pressupost. Escolta, nosaltres aprovem un pressupost cada any. I això és molt important. És la llei més important que s'aprova, que pot aprovar un govern durant un any, perquè et marca les prioritats. Al final, la política sense pressupost són bones intencions. El que la gent vol és que les coses passin. I, per tant, crec que en aquest sentit nosaltres hem endreçat bé la casa i ara tenim la recta final per acabar, doncs, d'acabar de fer tot allò que volem fer, que en un primer mandat doncs és, segurament no és suficient, però crec que haurem pogut fer un balanç força, força positiu.
1: Estava parlant vostè de gestió. Es pot dir que aquest mandat ha estat més de gestió que de grans projectes, en el sentit d'endreçar, d'ordenar...
0: Sí, jo crec que sí. Ha sigut un mandat, sobretot d'endreça, un mandat de tenir cura de la ciutat, crec que hem procurat cuidar la ciutat, i planificar els futurs grans projectes de ciutat. I per això esperem que la ciutadania ens pugui revalidar la confiança, perquè aquests projectes de futur, que creiem que seran imprescindibles per la ciutat dels propers 10-15 anys, doncs durant el proper mandat, ara ja els estem estat planificant, doncs es puguin dur a terme.
1: Després parlarem de grans projectes, és evident. Si t'hagués de dir quin seria avui el principal problema de Sant Cugat, quin seria aquell que teniu molt detectat?
0: A veure, si hem de fer cas a l'Observatori Sociològic, que al final és el que diu la ciutadania, doncs, evidentment, el preu de l'habitatge és un problema. Però ho és avui i fa molt temps que ho és. Jo sempre dic que el tema de l'habitatge és un tema que és generalitzat arreu, no només a Sant Cugat. Si tu parles amb alcaldesses i alcaldes d'altres municipis, o fins i tot en altres llocs del món, en molts llocs del món, avui en dia l'habitatge és un problema. I, per tant, s'ha de poder entomar d'una forma més global. Als ajuntaments tenim poc marge de maniobra. Si algú es pensa que des d'un ajuntament es pot solucionar el problema d'habitatge en una ciutat, està molt enganyat. Els ajuntaments no tenen la capacitat. Poden ajudar, poden col·laborar a fer petites millores, però els ajuntaments no tenim la capacitat per poder-ho fer. Aquí calen polítiques valentes per part de, en aquest cas, doncs, governs administrativament superiors, estem parlant fins i tot a nivell europeu, podríem dir, per entendre que, evidentment, la gent ha de poder accedir dignament a un habitatge, i també ser conscients de si la situació que tenim en aquests moments de tempesta perfecta, en el sentit de que molta gent vol anar a viure un lloc, i per tant, quan tu tens molta pressió per anar a viure un lloc, no? I ens passa aquí a Europa, ens passa també a Sant Cugat, Sant Cugat, el gran problema que té és que hi ha molta gent que vol venir a viure a Sant Cugat. Llavors, i això, de fet, l'Observatori ja ho reflecteix així. Per tant, el principal problema és... No és que sigui un problema, vull dir, en el fons és una cosa positiva que la gent vulgui venir per al teu municipi, no? Però clar, això genera una pressió molt forta sobre, en aquest cas, sobre l'habitatge, no? Perquè quanta més gent vol venir a viure aquí, doncs, evidentment, està disposada doncs, a poder... En fi, hi ha més competència per un terreny finit de nombre d'habitatges i, per tant, la pressió és absoluta. I això que passa a nivell de Sant Cugat també passa a Catalunya, perquè ve molta gent a viure a Catalunya, sigui amb més o menys poder adquisitiu. Per tant, no vull que s'entengui que això només és un tema migratori. Senzillament, aquí ha vingut molta gent a viure en els darrers 15 o 20 anys, fins a un punt... Que el país no està preparat per rebre tanta gent en tan poc temps. Ni a nivell d'habitatge, ni a nivell d'infraestructures, ni a nivell de mobilitat. I, per tant, les coses s'han de poder planificar. I per això és tan important, no, en aquest sentit, poder planificar amb temps. I crec que si haguéssim de dir, evidentment, el tema de l'habitatge és un dels temes que preocupa a la ciutadania, no? En canvi, hi ha altres temes que la gent està molt tranquil·la, eh? Amb la seguretat, per exemple, la gent se sent segura a Sant Cugat, la gent està molt contenta amb el model de ciutat, un model de ciutat amable, amb zones verdes, en fi, amb molta activitat cultural...

0: al carrer, una ciutat activa, empresarialment dinàmica. Bueno, crec que si posem a la balança són moltes més les coses positives que les negatives. Evidentment, també hi ha altres coses que s'han de corregir, evidentment.
1: Dins d'aquest problema...
0: Una ciutat neta, també, crec.
1: Dins d'aquest problema d'habitatge, tenim els habitatges de protecció oficial, amb Promusa. La funció que té Promusa s'ha de revisar o s'ha de seguir pel mateix camí?
0: A veure... No vull... o sigui, Promusa, evidentment, fa una funció, però és una funció que és una gota en un oceà. O sigui, però, no ho dic amb desmèrit de Promusa, O sigui, la demanda és tan forta i tan gran a tots els nivells, no només a Sant Cugat, sinó també a nivell de Catalunya. La pressió que hi ha sobre la vida és tan forta que calen... o sigui, Promusa, evidentment, ajuda en allò que pot. Però no li podem demanar a Promusa que faci més del que no pot fer. I per tant, nosaltres seguirem apostant per Promusa com una solució per, evidentment, donar resposta a situacions molt en fi, complexes d'habitatge a persones de la ciutat que ho necessiten, però Promusa no és la solució generalitzada de l'habitatge, ni aquí ni a cap altre municipi.
1: De cara al 2027, que ja tenim pràcticament a tocar, el principal repte polític, si haguéssim de cercar algun?
0: Jo crec que la ciutat s'enfronta a un repte molt important, que és... la ciutat s'està acabant, per dir-ho així, no? Ja pràcticament només queda el barri de Can Ametller per desenvolupar, allò com a gran barri, després tenim petites peces, però... I, per tant, aquesta ciutat ha de definir aquest futur, diguéssim, un cop això ja, diguéssim, quedi consolidat, no? I, per tant, per mi hi ha dos o tres qüestions molt importants, no? Una és el tema de que Sant Cugat queda dividida per vies ferroviàries d'una forma molt important, no? Tant per les que són de ferrocarrils com les que són de Renfe. I això malmet la mobilitat del municipi. I la mobilitat, sabeu que un cop la ciutat està acabada, l'urbanisme deixa de ser important i el que va sent important és la mobilitat, com ens movem per la ciutat, sobretot. Perquè necessitats de mobilitat sempre n'hi ha. I, per tant, en els propers 10 o 15 anys, el gran repte d'aquesta ciutat és com afronta el soterrament de les vies de trens en el pas del municipi. Perquè així ha succeït ja en ciutats de l'entorn. Jo vull recordar que a Terrassa se li han soterrat les vies del tren. A Sabadell se li han soterrat les vies del tren. A Rubí se li han soterrat les vies del tren. Escolti, ara li toca a Sant Cugat. I, per tant, qualsevol govern que vulgui governar aquesta ciutat haurà de tenir això a la seva agenda i fer una pressió molt forta a la Generalitat, perquè és un canvi substancial. El fet de que aquesta Y, diguéssim, de ferrocarrils que ens divideix, com també la línia de Renfe, que ens divideix també a diversos barris, doncs puguin passar de forma soterrada per la ciutat. Aquest és, per mi, el repte més important que té el municipi en els propers anys. Després hi ha també, evidentment, crec que dues necessitats a cobrir. Una és l'esportiva, les instal·lacions esportives. Tenim una ciutat que ho diuen les enquestes, que és aquí moltíssima gent practica esport. Som una ciutat multiesportiva. Ens agrada, diguéssim, també fer una ostentació d'aquest fet, no? I és veritat que donades aquesta alta pràctica d'esport esportiu que tenim, ens cal adaptar a la situació, diguéssim, d'instal·lacions esportives de la ciutat. I això vol dir un esforç important en matèria d'instal·lacions esportives. Ara acabarem un pavelló en aquest mandat, un pavelló d'entrenament que es farà a la Guinardera, però crec que hem de començar a pensar també, de cara als propers 15 anys, a aconseguir crear nous espais esportius si volem que evidentment, que l'esport, que a més és salut també, i és moltes més coses, són molts valors, pugui continuar sent una... En fi, puguem continuar tenint una ciutadania que li agrada practicar l'esport i amb això crec que l'Ajuntament... Aquest és un repte molt important. I després jo crec que l'altre tercer gran repte són Sant Cugat. Fins ara era el, per dir-ho així, del germanet petit de la comarca, no?, com a ciutat. Sempre estàvem allò en el Vallès, no? Sabadell i Terrassa eren les dues grans ciutats i resulta que el germanet petit s'ha fet gran. Però, en canvi, s'ha fet gran perquè econòmicament ja Sant Cugat pesa tant o més, no?, que Sabadell o Terrassa, des d'una perspectiva econòmica, amb nombre d'empreses, empreses importants, en fi, amb molts indicadors, no? Però, en canvi, no se la considera Sant Cugat com una ciutat per part de la resta d'administracions on hi han de posar els serveis que li pertoca una ciutat de 100.000 habitants. Hi ha una ciutat amb un potencial com Sant Cugat. I aquí m'estic referint, per exemple, hospital, que continuem sense tenir un hospital de referència pública a la ciutat, jutjats, per fi hem aconseguit el partit judicial, però ara cal fer els jutjats, cal fer-los, i per tant això és una tasca de la Generalitat. O sigui, hi ha tota una sèrie de serveis que aquesta ciutat mereix tenir, perquè ja som la 12a ciutat de Catalunya i som una ciutat econòmicament molt potent, amb un lloc, amb un enclavatge molt important, i no pot ser que hi hagi determinats serveis que els ciutadans de Sant Cugat hagin d'anar a altres municipis. Per tant, això s'ha de resoldre. Per tant, aquests, per mi, són els tres reptes més importants que afronta Sant Cugat en els propers anys. Em podria dir més, però vull dir, crec que aquests, almenys a nivell personal i segurament des de la perspectiva del partit polític que represento, doncs són tres elements importants. Mm.
1: Fa uns dies vam saber que us havíeu reunit amb Avenç Nacionalista i havíeu la reunió. És cert.
0: Sí, va haver una reunió, però perquè se'ns va demanar que es volia fer un cafè i nosaltres escoltem a tothom, però ja està, no hi ha res més. O sigui, això és un tema del partit, Junts per Catalunya, el partit que jo formo part, doncs parla amb tothom, intenta reunir-se amb tothom que li demana hora, i evidentment doncs aquesta retrobada s'ha produït, però no hi ha cap compromís de cap tipus en aquest sentit. Nosaltres vam fer una aposta el passat mandat, les darreres eleccions, evidentment, per intentar fer una confluència amb partits que es presentaven pel seu compte. Cap d'aquests partits, per dir-ho així, va voler en aquell moment, o va creure convenient, o es pensava que podria treure representació municipal, i al final no va ser així, no? I per tant, aquesta tasca d'intentar convergir, doncs ja la vam fer fa 4 anys, o fa 3 anys, i ningú s'hi va voler apuntar. Per tant, nosaltres ara tenim nous regidors, ens sentim doncs amb un projecte que té perspectiva pels propers 4 o 8 anys, i evidentment la nostra idea és poder treballar el nostre projecte, i evidentment escoltarem a tothom, però mirarem evidentment pel projecte de Junts, que representa Junts en el seu sentit.
1: Per tant, el que s'ha fet a Manresa no es podria replicar.
0: És que és molt diferent, perquè Manresa, allà al Front Nacional, que és aquest, o l'Avenç Nacionalista, tenen dos regidors. Aquí no n'hi ha cap, no en tenen cap. Per tant, jo puc entendre que allà facin un acord de col·laboració, perquè ja és un partit que té representació, però no és el cas de Sant Cugat. Llavors, no insisteixo, O sigui, jo crec que hem de diferenciar el que vol dir fer un cafè i escoltar doncs algú del que, en fi, pot ser anar més enllà d'això.
1: De moment, més enllà d'això no hi ha res.
0: Res de res.
1: I si et preguntés al setembre, octubre, novembre?
0: Doncs jo, sincerament, aquest és un tema del partit i, per tant, el partit decidirà, però la meva opinió personal és que, evidentment, en fi, que en cap cas crec que aquí hi haurà una com s'ha insinuat, no?, per algun mitjà, d'aquí pugui haver una coalició, em sembla que m'ha semblat sentir en algun lloc. Vaja, això segur que no passarà.
1: El tema d'aliança que es presenti a les eleccions aquí al 2027, pregunto, hi ha qui diu que part del discurs que vostè ha adoptat els últims mesos relacionat amb el padró i el coladero, que aquest terme s'ha fet molt...
0: Era la realitat?
1: Sí. No, dic que és intencionat per fer front a la possible entrada d'Aliança o no té res a veure? Ho dic perquè hi ha un...
0: A veure, igual que hem hagut d'endreçar les finances, hem hagut d'endreçar el padró. Perquè el govern anterior, i el màxim responsable era la CUP, en aquest sentit, doncs va deixar el padró que semblava un coladero. Sincerament. O sigui, quan tu tens en el padró més de 4.000 persones que hi figuren i que no hi haurien de figurar, doncs a mi algú que em busqui la paraula, és igual, si no és un coladero doncs serà una altra expressió, però era perquè s'entengués. O sigui, un padró ha de reflectir altes i baixes, i si l'anterior govern, en aquest cas, el responsable, que era la CUP, només feien altes i no feien baixes, doncs no sé, que algú m'expliqui on està la bona gestió. Llavors, què hem fet nosaltres? Doncs, escolta, fer la feina que no van fer els senyors de la CUP. Sincerament. O sigui, que és donar de baixa a tothom que no té dret a estar al padró. I això em sembla que és entendible i explicable. I de la mateixa manera, òbviament, si hi ha intents fraudulents per empadronar-se, doncs aturar-los. Perquè hem de ser un país civilitzat i hem de ser un país, en fi, on les normes es respectin per part de tothom. I no s'hi val, sincerament. És que al final tornem a lo mateix. Quan el padró no reflecteix la gent que viu al municipi, és molt difícil planificar. Si tu tens 5.000 persones més de les que viuen o que estan de forma irregular, etc., com pots planificar bé els serveis, les escoles? És molt difícil. Llavors, aquesta és una reflexió que tothom ha de fer. Per tant, l'únic que hem fet ha sigut fer la feina. No, jo no, escolta, jo no, jo desconec les intencions que pugui tenir la CUP passant mandat per, en fi, ells diuen que ho atribueixen a que la pandèmia i que ho atribueixen a que també doncs se'ls va posar de baixa no sé qui. Ja, però la seva obligació, si hi havia algú de baixa, si la feina la fes algú altre. Llavors en són responsables. Diuen, no, però és que la gent que no viu a Sant Cugat però està empadronada és que s'han despistat, no? Algú ha dit, no? No se n'han recordat d'empadronar-se en el nou municipi. I bueno, i com ho saben, això? Tenen un estudi? O és que ja tenim 5.000 despistats que estan empadronats a Sant Cugat però que viuen en un altre lloc? Jo no, sí, no m'atreveixo a fer aquesta afirmació. Llavors, potser sí que hi ha algunes persones que es van despistar i que no es van empadronar en el municipi on s'havien d'empadronar. Però potser moltes altres no. Llavors, l'obligació de l'administració, evidentment, és posar-hi i posar ordre en aquest tema. Igual que posem ordre a les finances, hem de posar ordre al padró, igual que també hem hagut de posar ordre en molts contractes que estaven caducats, contracte de neteja, transport, en fi, els contractes informàtics, que també estaven tots caducats. Bueno, hem hagut de posar ordre a la casa. Aquesta ha sigut una de les tasques principals que hem tingut aquest mandat. Espero que la gent, la ciutadania, ho valori.
1: Mm-hmm. Pel tema d'altres qüestions, en el sentit del padró, a l'estiu es va detectar aquests casos fraudulents. Durant aquest període fins ara s'han detectat més o no?
0: Algun intent s'ha detectat, algun intent, però una cosa ja molt, en fi, que no és o sigui, no és comparable amb el que vam viure a l'agost passat, que evidentment doncs vam estar alerta i els vam poder detectar, i per tant doncs en fi, s'ha fet tot el procés perquè no estiguin empadronats a la ciutat, no? Perquè ja a darrere d'això hi ha màfies, en fi, tenim algunes anècdotes en aquests casos de gent que venia amb traductors intentant empadronar-se, que m'imagino que acabaven d'arribar al país, i com que no se'n van sortir, la mateixa persona que els acompanyava per empadronar-se els deia, bueno, no te preocupes que ja t'empadronarem en un altre municipi.
1: Un altre dels punts pels quals vostè ha hagut de donar...
0: Ho dic sí. També perquè aquesta és una pràctica que, com es pot comprovar...
1: Habitual.
0: Està succeint, o sigui, ara nosaltres ens hem posat durs amb aquest tema, però si hi ha municipis que allò és barra lliure, doncs aquest municipi va tirant aquest problema, i de fet l'estan patint segur, no? Per tant, això demostra de que no es pot deixar els ajuntaments desemparats amb aquest tema, i per això demostra que l'Estat i la Generalitat han de posar fre a una situació absolutament irregular, Deuen ser dels pocs països del món on aquí tu vens amb un visat turista i et pots empadronar el dia següent en un municipi. Això és inaudit. Perquè quan tu vas en un lloc com a turista, primera, no ets una persona vulnerable, segona, un turista té l'obligació de marxar d'aquell país un cop acaba les seves vacances, diguéssim, estiuenques o, en fi, o turístiques, no? Perquè el concepte turista és aquest. Tu vas, visites un lloc i te'n vas. De fet, a molts llocs, tu com a turista no pots ni llogar un pis ni pots fer moltes coses en molts països, perquè està establert el que és un turista. Llavors, aquí, en aquest país, i ara parlo de l'estat espanyol i també de Catalunya, la gent entra per l'aeroport del Prat amb un visat turista i el dia següent se'n va empadronar en un municipi. Això, en fi, és una absoluta anomalia. Així no es pot planificar res. No és d'estranyar que a Catalunya hi hagin 2 milions d'habitants més en tan poc temps. I qui diu Catalunya, doncs, diu Sant Cugat, i per tant els municipis on, on no poden o no tenim instruments per aturar aquesta situació. I això ha de ser, és una responsabilitat d'estrangeria, de l'Estat, que aquesta gent arriba per aeroports, entra per un aeroport amb passaport documentat, en fi, amb, se sap, per tant, es té constància de quin país venen, i aquí ningú fa res per solucionar una situació, diguéssim, que acaba sent després un problema. És inaudit.
1: Un altre dels punts pels quals vostè ha donat la cara és per la comissaria del DNI.
0: Sí.
1: Ara mateix, hi ha alguna novetat al respecte?
0: Bé, primer, hem d'explicar què ens ha passat aquí. Mm. O sigui, de forma unilateral, l'Estat, de qui depèn aquest servei, perquè és seu, que jo sàpiga, els ajuntaments no expedim DNIs, la Generalitat tampoc. Home, potser si ens ho plantegessin, ja allò de... Si ho podríem, en fi, suposo que no tindríem cap problema en fer-ho, no? I hauríem de deixar d'escoltar allò de què ponen tu DNI, no? Però, malauradament, és una competència de l'Estat. Llavors, és un servei que presta l'Estat. Llavors, el primer que s'ha de fer responsable de per què a Sant Cugat no hi ha oficina de DNIs no és a l'Ajuntament. És que em sembla, vaja, em sembla de calaix. O sigui, llavors, trobo molt injustes, en fi, a més, molt irresponsables, algunes declaracions per part d'alguna regidora, senadora d'aquest Ajuntament, d'acusar l'Ajuntament de no haver fet prou, o de no fer res, o de ser gairebé els responsables de que hagi marxat la comissaria del DNI. Perdoni, escolti, el responsable té noms i cognoms. Es diu Estat espanyol, es diu la delegació del govern espanyol i es diu Partit Socialista. És així. I els motius pels quals ho han fet, si voleu, els podem discutir. Però no podem ja qüestionar la sortida de qui és la màxima responsabilitat que això hagi passat. Perquè a nosaltres ens avisen un 15 de juliol de que se'n van l'1 de setembre. Aquesta és la realitat. Algú creu que avisant en tan poc temps la decisió no estava presa ja? Perquè si tu vols realment no haver de marxar i tens un local amb el qual no estàs content, ostres, el que fas primer és parlar amb l'Ajuntament a veure si trobem alguna solució. Pues això no es va produir. O sigui, la primera comunicació que rebem de que la comissaria marxa és per dir-nos que marxen el 15 de juliol, que, bueno, jo recordo, jo aquell agost, i l'alcalde també, jo i l'alcalde ens el vam passar buscant locals. Jo recordo que estiuejava al Pallars, baixava al Pallars a Sobirà per anar a veure locals amb el cap de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat en ple mes d'agost. I per tant, nosaltres hem intentat ajudar a trobar un local a la delegació del Gobierno. Però el que no se'ns pot demanar és que nosaltres ens fem càrrec, com pretén el Partit Socialista de Sant Cugat, que l'Ajuntament pagui aquest local. Fins aquí podíem arribar. Si l'argument és dir que hi ha ajuntaments que el paguen, doncs, escolti, els ajuntaments ja aquells ja sabran per què ho fan. Però això s'ha d'acabar. O sigui, no es pot carregar als ajuntaments els serveis que no són de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres ajudar tot el que faci falta. Ara, haver de pagar el servei, haver d'encarregar-nos de, en fi, de gestionar les cites prèvies, haver de... Però escolti, que el servei el presta vostè, que no el presta l'Ajuntament.
1: Mm. Hi ha alguna novetat, algun avenç en aquest sentit?
0: No, últimament ja no ens han dit res més. Nosaltres el que sí que els hi vam oferir va ser dir que, escolta, una solució podria ser, si es va ràpid a construir els jutjats, és començar a treballar ja amb la futura oficina de serveis de DNIs en el marc de l'edifici dels nous jutjats. Perquè com que és un edifici que s'ha de fer nou, l'ha de fer la Generalitat, doncs podria ser una possibilitat, però clar, això no sé quants anys passaran. Llavors, i a partir d'aquí, evidentment, tots els locals que nosaltres hem anat tenint a sobre la taula els hi hem ofert a la comissaria.
1: I no han volgut.
0: O no els hi encaixen per ubicació, o no els hi encaixen pel preu, o no els hi encaixen, doncs bé, per raons tècniques que això, però... Però a partir d'aquí, nosaltres el que no farem és... o sigui, igual que no acceptem que se'ns digui que això és culpa nostra, i això és una, trobo que el PSC hauria de rectificar la seva posició en aquest tema, perquè és molt injust, i que si no ho expliquin a la ciutadania. Jo emplaço al PSC que expliqui als ciutadans de Sant Cugat que els diguin que, escolti, mira, els hi pujarem els impostos perquè hem de pagar la comissaria que no fa el govern de l'Estat. Perquè al final això són diners, eh? Han de sortir d'algun lloc.
1: De cara a altres qüestions, l'habitatge continua, com dèiem, un dels problemes destacats que hem anat, sobretot al preu del de l'habitatge. Fa uns dies es presentava al barri de Cadametller. Per contra, sembla, com hem publicat avui, que Can Camps quedaria descartat.
0: Són dues coses diferents. Sí, Can Camps és un, són territori, és un, són terrenys públics que són de la Generalitat, que és incassol, i senzillament, aquí l'únic que hem fet nosaltres ha sigut dir-li al president Illa i al govern de la Generalitat, és dir, home, atès que el mateix president Illa ha dit que el tema de l'habitatge és un tema tan important i que necessiten terrenys per fer habitatge social, etc., doncs se'ls va traslladar de dir, escolti, miri, aquí Can Camps, vostès tenen uns terrenys. Quin millor ús es pot fer per un terreny públic doncs que destinar-lo a habitatge social, no? Ja sabem que ara té una altra tipologia, no? Està, té una altra qualificació. Però, bueno, si la Generalitat volgués... I per tant ha sigut proposar-los aquesta idea, evidentment amb tota la bona voluntat per mirar d'ajudar en la solució del tema de l'habitatge. Però pel que se'ns arriba i pel que sabem, doncs, en fi, massa interès no sembla ser que tinguin per aquest projecte. Però vaja, això ho ha de preguntar la Generalitat. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut aquí fer una proposta quan el president de la Generalitat demana als ajuntaments, escolteu, que hem de fer de tots col·laborar i hem de remar a favor de l'habitatge, doncs Sant Cugat obeeix, no?, i diu, escolta, som conscients que aquest és un problema real, doncs miri, vostès tenen aquí tot unes pastilles molt importants a Can Camps per fer habitatge social amb unes determinades condicions, perquè evidentment són diferents que les condicions del mercat dels que són terreny de privats, perquè allò és de la pròpia Generalitat, per fer doncs una... Això, ja està, i això és el que se'ls ha dit. Mm-hmm. Si la Generalitat no vol entomar aquest guà, doncs ja ho explicaran. Llavors, potser serà, és que, en fi, que no van sobrats de terrenys per fer habitatges, ho dubto, però ens ha sorprès que no, en fi, que no hi hem posat gaire interès, la veritat.
1: Pel que fa al cas de Bellaterra, ja hi ha decisió o encara no?
0: Està en mans de la Generalitat. Nosaltres vam fer el que havíem de fer, que és que se'ns va requerir fer un informe. Amb aquest tema... A veure, tornem a estar al mateix,
1: Hi ha algun termini de previsió per saber-ho?
0: Sí, però Sant Cugat és que no té cap responsabilitat sobre aquest tema. Aquí hi ha uns veïns que viuen a Bellaterra que fa molts anys que han fet un procés perquè no estan contents en viure a Cerdanyola, o sigui, formar part de Cerdanyola, perquè ells creuen que Cerdanyola els maltracta financerament, econòmicament, amb serveis, etc. I... ells el que fan és, en el marc d'una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya fa molts anys, que és una llei de canvi d'adscripció municipal, inicien un procés. I, per tant, són aquests veïns els que fan el procés. I això ho fan en el marc de Cerdanyola. I l'Ajuntament de Cerdanyola doncs, és el que hauria de, si aquests veïns doncs, no estan contents, doncs, evidentment, intentar fer alguna cosa, no?, perquè aquests veïns estiguin més contents. I a partir d'aquí arriba un moment que aquest procés que fan aquests veïns és un procés que està arreglat, que requereix una sèrie de passos. Hi ha un dels passos que fan, que és que s'ha de demanar un informe, en aquest cas a l'Ajuntament al qual volen formar part, que som nosaltres. I Sant Cugat, si t'hi fixes, mai ha fet cap declaració en cap sentit respecte ni abans ni després, no? L'únic que hem fet ha sigut fer aquest informe. I per fer aquest informe se'ns va donar un termini d'uns mesos i, evidentment, en aquest termini d'aquests mesos, evidentment, clar, ens vam haver de parlar amb els veïns perquè volíem entendre els motius, vam parlar... O sigui, es va analitzar econòmicament, perquè teníem un mandat de fer un informe. I això és el que hem fet. Ho dic perquè a vegades algú, en fi, del municipi veí, Illa, Sant Cugat, de deslleial, en aquest sentit, i no, escolti... Potser ens podríem sentir nosaltres, en certa manera, en fi, per aquestes paraules que s'han dit, ens podríem sentir ofesos, perquè és que en cap moment hem actuat amb deslleialtat, ni molt menys, al contrari. Hem sigut absolutament lleials al procés que està vivint en aquest sentit Bellaterra i Cerdanyola. Hem sigut respectuosos perquè només hem actuat en el marc dels terminis que se'ns han donat, i ara mateix tampoc hem fet cap altra actuació més. Senzillament estem esperant que la Generalitat digui la seva. I seran els veïns de Bellaterra els que, depèn del que digui la Generalitat, doncs actuaran. Ara, si el que pretenia Cerdanyola és que l'informe de Sant Cugat, en fi, digués mentides, o que gairebé l'escrivís l'alcalde de Cerdanyola, evidentment això nosaltres perquè no hi passarem. Nosaltres som sobirans per fer l'informe, d'acord, a més és un informe que han fet tècnics municipals, on es diuen, doncs, en fi, les veritats, que hi ha continuïtat territorial amb Bellaterra i Sant Cugat, això és un fet, o sigui, és que, vaja, qui vulgui negar això, en fi, és com negar la gravetat. També hi ha tota la valoració econòmica respecte a la situació de Bellaterra i Sant Cugat, com podria ser, i altres elements que s'han valorat, i el tema de l'MD, no? Per tant, escolta, hem sigut molt escrupolosos amb aquest tema. No crec que ens pugui titllar en cap cas de que no hem estat respectuosos amb tot el procés que està vivint Cerdanyola en Bellaterra.
1: I quin timing
0: penses? El que diuen és que abans de l'estiu hi hauria d'haver una resposta. Això és el que diuen, perquè els terminis de la Generalitat que tenia eren un nombre de mesos determinats. Si no és abans de l'estiu, potser serà després de l'estiu, però haurà de ser aquest any. O sigui, aquest any tindrem, com a mínim, tindrem la resposta de la Generalitat.
1: Li volia preguntar per Torrenegre, per la Masia. S'han definit alguns usos o encara no?
0: Ara el que estem fent és arreglar, s'estan fent les obres de reparació de la teulada, que perquè allò, en fi, la Masia, doncs, entrava aigua, i per tant s'han hagut de fer una inversió important en aquest sentit, i evidentment el que ens agradaria a nosaltres és evidentment poder trobar, l'ideal per Torrenegre és trobar algun soci, que soci vull dir alguna entitat, alguna, en fi, alguna institució que volgués, en fi, compartidament amb l'Ajuntament o no, això s'hauria de parlar, donar-li un servei en aquest equipament, perquè els equipaments han d'estar, no poden estar buits. I ja tenim a Sant Cugat masses masies, no? I això són uns costos importants, no? En aquest sentit. I per tant també és un dels temes que hem de plantejar, no? De si un ajuntament pot... O sigui, al final és molt bonic pretendre de dir, no, les rehabilitarem totes i els donarem usos públics de totes, però a vegades això no és possible. Llavors, al final l'important és que aquestes masies hi hagi vida. Hi hagi vida vol dir que hi hagin serveis, hi hagi activitat, ja sigui amb col·laboració pública o privada, ja sigui amb altres institucions, però que hi passin coses. No? Tenir masies tancades no és... I això és una de les qüestions que ens hem de plantejar, no? I que tots els partits hauríem d'estar oberts a obrir-nos a totes les opcions possibles. No només tancar-nos, no, això ha de ser de l'Ajuntament i ha de donar el servei només a l'Ajuntament. Bueno, és que potser no és possible, això. Potser l'Ajuntament no pot.
1: No heu rebut cap petició, no?
0: Tenim converses. Hem tenint converses amb diferents actors, però, evidentment, són converses encara en una fase tan preliminar que més val no, en fi, no dir res més perquè no hi ha res encara.
1: Per acabar, el Jordi Puigneró s'ha plantejat algun dia ser alcalde? Li faria il·lusió?
0: No m'he plantejat. Tenim un excel·lent alcalde i estic molt content de poder ajudar, diguéssim, l'alcalde de Sant Cugat a desenvolupar la seva tasca. I estic molt feliç fent el que estic fent en aquests moments. I, vaja, com podeu comprendre, jo, el meu... Com ho podria dir-ho, a veure? El meu ego polític ja està més que, en fi, que satisfet. Vaig poder desenvolupar en un moment molt crucial per d'aquest país al capdavant, o sigui, en l'àmbit de la Generalitat, doncs, unes tasques concretes de conseller i de vicepresident del govern, i a més en un àmbit en el qual, doncs, com saben vostès, jo soc informàtic i, per tant, en l'àmbit de polítiques digitals, i em sento absolutament ja pagat políticament per tota la meva vida. Per tant, jo ara l'únic que vull és ajudar el projecte de Junts, és la meva finalitat, per això vaig acceptar l'oferta de l'alcalde a anar a la seva llista ara fa 3 anys. Jo estava llavors en aquell moment, en fi, acabava de sortir de la Generalitat i tenia disponibilitat, i ja li vaig deixar clar des del principi que la meva tasca seria ajudar-lo, ajudar el projecte de Junts, que al final és el projecte del qual jo formo part i en el que crec, un projecte de centre liberal que vol que aquest país sigui algun dia independent, que potser ara no és possible, però que treballarem intensament perquè ho sigui possible algun dia, i aquesta és la meva màxima aspiració en aquests moments. I
1: per tant, aniràs a llistes a proper mandat?
0: Bueno, si l'alcalde ho vol, vull dir, jo estic a disposició del partit i de, la, i de l'alcalde.
1: Molt bé. El pacte amb Esquerra Republicana es podria arribar a reeditar? Us sentiu còmodes?
0: Ens sentim molt còmodes. Si sumem, perquè al final això també és un tema de sumes.
1: S'ha parlat a més d'aquest tema?
0: No, no hem parlat, perquè evidentment ja ho veurem quan hi hagi les eleccions, però si em preguntes a nivell personal, jo crec que estem en una molt bona sintonia. Evidentment tenim, com tots governs, tenim algunes divergències amb alguns temes en concrets, però això és normal. Escolta, si només cal mirar les diferències que tenen el PSOE i Podemos en el govern de l'Estat, on fins i tot en el Consell de Ministres voten coses diferents. Per tant, no passa això a Sant Cugat. Tenim una molt bona sintonia amb Esquerra Republicana. A mi m'encantaria que pogués continuar aquesta, en fi, aquesta col·laboració, però això no ho decidirem nosaltres. En primer lloc ho decidiran les urnes i per tant ja veurem, no cal fer més projecció, perquè al final la política ficció està molt bé, dona molts titulars, però al final l'important és el que deixessin els ciutadans, i el que volem és que, evidentment, Sant Cugat, els ciutadans estiguin contents amb la feina que hem fet, que ha fet Junts, que ens donguin els màxims de regidors possibles per continuar impulsant aquest projecte, aquest model de ciutat per Sant Cugat en els propers 4-8 anys, perquè jo entenc que també és veritat que els models normalment, perdó, els mandats normalment en general la mitjana doncs duren 12 anys, no? Després ja normalment es produeixen canvis, i ja estem tot just ara, en portem 3, per tant aquest és el nostre desig, i veurem doncs què diu la ciutadania d'aquí un any.
1: Molt bé, signes nou regidors ràpidament?
0: No, jo no signo res. La nostra voluntat és treure'n els màxims possibles. Sabem que la majoria absoluta està molt cara, però escolta, mai se sap, el nostre objectiu és intentar millorar el que tenim ara mateix, i ja veurem què diuen evidentment doncs els resultats de les urnes.
1: Molt bé,
0: volem, el que sí que volem, ens agradaria poder tenir és una majoria prou suficient com per poder governar amb tranquil·litat. Això sí que ens agradaria.
1: Perfecte, doncs queda dit. Gràcies, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Avui hem parlat exhaustivament de tots els temes de ciutat, i evidentment doncs veurem què diuen les urnes. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
0: Molt bé, a vosaltres.

0: Avui al Faves Contades parlarem de literatura i ho farem de la mà de la Mireia Llévenes, una autora, l'autora de Sugar Killer, la seva segona novel·la i la primera publicada en un editorial. Després d'obrir-se camí amb l'autoedició amb La Voz de les Muses, ara ha fet el salt a Contraluz Editorial amb una història que barreja novel·la negra, crítica social i també un cert retrat generacional. Parlem del procés d'escriure, parlarem del fenomen del sugar dating, dels límits entre la ficció i l'experiència personal i també del difícil camí de publicar avui en dia. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els nostres oients potser coneixeran la teva veu, eh? Per la tertúlia ciutadana.
1: Em fa tanta il·lusió tornar a estar aquí, però avui per aquest motiu.
0: Avui per aquest motiu. Havies vingut també la temporada passada quan parlàvem d'autors novells, que també havíem fet una tertúlia, i avui tenim la teva segona novel·la sobre la taula. La primera va ser aquella La Voz de les Muses, que va ser autopublicada, que també vam explicar també des d'aquesta casa. Quines diferències has viscut entre aquestes dues experiències, no? De passar de l'autoedició a publicar amb Contraluz.
1: Autoeditar-me va ser un procés molt bonic i molt solitari alhora, no? Perquè jo vaig poder decidir tot, jo vaig fer la maquetació, el disseny de la portada, jo decidia què ficava, què no posava, qui volia que passés allà, no? Jo m'ho vaig prendre una mica com la meva petita obra d'art i va ser molt bonic, ningú m'havia de dir que sí, que no, que funcionava, que no, però alhora jo no tenia experiència i m'hagués agradat moltíssim tenir algú que em guiés. Això per una banda. I a part,
0: suposo que vas aprendre moltes coses a marxes forçades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Totalment. I a part, la distribució va ser terrorífica, perquè, clar, jo enviava els llibres un a un, anava els dilluns a Correus i els enviava.
0: Sí, perquè recordo que no l'havies volgut a posar a plataformes com Amazon per una qüestió de mediambiental i de valors, oi?
1: Sí, exacte. I pensava, bueno, potser no faig tantes ventes, però com a mínim em busco una impremta i llavors puc anar a les llibreries de Sant Cugat i allà, doncs, que ells també puguin endur-se un percentatge.
0: Celler de llibres, per exemple.
1: Per exemple, el celler de llibres. I va ser, en aquest sentit, va ser molt bonic, però, clar, moltes vegades gent que m'escrivia i aquí, jo no està, no el trobo, i clar, és que clar, jo no podia arribar a totes les llibreries ni molt menys, no? I bé, aquest va ser com una mica el mal de cap, i clar, ara de cop i volta tenir una editorial que m'està distribuint per tot el territori, no? Per tota la península, inclús he rebut fotos que estic a llibreries a les Illes Canàries, o sigui, és molt fort, no? Una lectora que ja em segueix la pista des del primer llibre, no? Em deia, és d'Úbeda, de Jaén, wow. I deia, em va escriure dient, me vaig anar a la meva llibreria local, que és molt petita, i pensava, bueno, el demanaré, que potser aquí no el tenen, no? I es veu que sí, que clar que el tenien, no?
0: Llavors,
1: aquesta il·lusió d'haver estat, bueno, i que vas a un FNAC o vas a una casa de llibre i em tenen allà al costat dels tops, no? Llavors, clar, en aquest sentit la distribució és fantàstica, i a part, qui tingui l'oportunitat de veure el llibre, és que no hi ha color, me l'han fet aquí amb tapadura, amb la faixa, o sigui, l'edició és preciosa.
0: Llavors, molt top.
1: Clar, no hi ha color, no hi ha color.
0: Tu ens explicaves, no?, sobretot aquest mal de cap d'aprendre tot del procés de l'edició i maquetació, però el mal de cap aquest de la distribució. Et puc preguntar quants llibres vas vendre fent-ho tot tu sola?
1: 400.
0: 400 llibres, suposo que ho saps, perquè tu saps que el 49,4% dels llibres que es publiquen a tot l'estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
1: En sèrio?
0: Només el 4,5% dels títols que es posen al mercat venen més de 100 exemplars, que és el top més alt.
1: Uau! Ostres,
0: tant,
1: jo soleta!
0: En la teva autoedició vas aconseguir situar-te en aquest 4,5% del pastís, que és la franja més alta d'aquells autors i autores que venen més de 100 llibres.
1: Doncs gràcies per regalar-me aquesta dada, perquè no la sabia, eh? Jo com vaig fent així, mica en mica, formigueta, no era conscient.
0: Per tant, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, tenint no, la ciència al costat que ens dona aquestes dades. Què has après en tot aquest procés ara? Quin canvi hi ha hagut? Primer, m'agradaria saber com t'arriba a tu l'oportunitat de publicar amb una editorial?
1: El llibre de La Voz de les Muses va arribar a molt bones mans. Va sortir un molt bon padrí, el Francesc Miralles, que és la persona més generosa que he conegut mai. Va comprar el meu llibre, li va encantar i em va dir, t'he de presentar a la Sandra Bruna, que és una agent literària a la que jo, abans d'autopublicar-me, havia mirat la seva web i pensant, ai, tant de bo algun dia, una d'aquelles idees que somies i que
0: no?
1: Deixes anar, no? Com que ho somies i ho deixes anar. I sí, el gener del 2025 em vaig reunir amb ella, amb aquesta proposta, que ja la tenia.
0: Tu ja el tenies escrit?
1: Sí, no, jo tenia la idea.
0: D'acord.
1: Jo sabia que volia parlar d'aquest tema amb un thriller, llavors li vaig presentar un parell de capítols i una sinopsis de com aniria, i li va encantar, perquè m'ha dit, no hi ha cap llibre, no existeix literatura que parli d'aquest món. Uh-huh. I un thriller em sembla xulíssim, no? Com aquesta manera de treballar la psicologia dels personatges. I res, em va dir, és que ja sé quin editor et publicarà. I vaig dir, ostres, vols dir? Sí, sí, escriu-me uns quants capítols més. Llavors, al maig vaig signar amb Contraluz Editorial, perquè exactament era l'editor que ella deia, i sí, sí, va aconseguir vendre'ls el projecte, però res, amb 5 capítols i una sinopsis amb spoiler, vull dir que el llibre estava per escriure, i l'entregava al setembre. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
1: No, però és que el pitjor de tot és que jo al maig no vaig poder escriure perquè estava en un canvi de feina, amb tot el que implica un canvi de feina, d'adaptar-te als horaris, de fer formacions... O sigui, vaig fer un munt d'hores i una inestabilitat emocional que la part creativa... O sigui, m'encantaria dir que escrivia a les nits, quan ningú tal, al silenci... Però és mentida, no és veritat. Estava rebentada. La realitat és que tenia la novel·la a sobre, o sigui, al cap, que m'escrivia a sobre, i que en poc més d'un mes, o sigui, de mitjans de juliol a mitjans de... o quasi finals d'agost, vaig escriure la resta del llibre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè estava de vacances.
0: Clar, amb l'autoedició això no passa.
1: No.
0: Els timings te'ls marques tu, però aquí
1: exacte.
0: Tenies una data d'entrega. Sí. Això suposa un estrès, suposo.
1: Suposa un estrès i jo m'autoenganyo. És a dir, jo tenia la data d'entrega el 15 de setembre i jo pensava, això ha d'estar per l'1 de setembre, perquè després voldré revisar, voldré fer coses i no vull haver de córrer, no? I sí, sí, és que recordo que era com per allà els 20 d'agost, així ja el tenia escrit. Però és que m'escrivia a sobre. O sigui, jo quan estic escrivint, jo desapareixo. No és el meu ego dient, no, vull posar això perquè quedi així, perquè... No, no. O sigui, no hi ha Mireia, llavors jo sóc l'ombra de la Macarena, que és la nostra prota, que suposo que ara parlarem d'ella, i jo era com la seva ombra i jo estava ficada en la pel·lícula que jo m'havia inventat. Llavors, clar, jo estava allà ficada i pensava, ah, aquest personatge l'hauria de traicionar, no, però és que, clar, aquest hauria de fer això, però... No, és que crec que ha de fer això. Jo estava allà ficada...
0: Com escrius? Com és el teu procés creatiu, no? Hi ha autors que diuen, doncs em faig una, sobretot en novel·la negra, no? Tinc molts clars els personatges, la seva psicologia, i després faig la trama, d'altres que escriuen d'una manera lineal, d'altres que van barrejant...
1: Sí.
0: Tu com ho fas? Tu
1: igual
0: has hagut de fer molt de pressa, no sé si has pogut triar gaire.
1: No sé si he pogut triar gaire, però sí que tinc una tendència. Diuen que hi ha com dues tendències, no? L'escriptor brúixola, que és el que va fent... sap com comença però no sap com acabarà, i hi ha l'escriptor mapa, jo sóc aquesta segona.
0: I tu tenies sí que, clar al final.
1: Jo em faig un mapa, sé com acaba, però sí que és veritat que doncs, és com quan tu tens un mapa de muntanya, però dius, ah, però mira, aquí hi ha una petita... hi ha un caminet que pot tenir bones vistes. Jo m'entretinc pel caminet amb bones vistes i és perquè estic totalment ficada amb la història. Llavors, clar, l'emoció amb la que jo ho visc crec que és, pel feedback que m'estan donant els lectors i lectores, crec que és això el que es llegeix.
0: El que es transmet a les pàgines de,
1: sí, sí, sí.
0: de Sugar Killer.
1: Ho passo pipa, però pipa, eh?
0: Suposo que el millor de treballar amb una editorial, pel que ens deies abans de l'autoedició, ha sigut aquesta deixar anar la distribució,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i també doncs, tenir algú que en sap, que sap del que és... que, bueno, clar, és que al mercat al final hi ha uns temes que agraden, que venen més que d'altres, no? I, ostres, que una gran editorial com... Anaya, no? Grup Anaya, que aquest és el segell Contraluz, però confiï i que cregui en el potencial d'aquest projecte, ostres, a nivell d'autoestima, que jo tenia un... i encara tinc encara una miqueta el síndrome d'impostora, doncs, ostres, és com dir, uau, si li veuen potencial és perquè el té, no? O sigui, si no, no estarien apostant, perquè...
0: És un negoci.
1: És un negoci,
0: el
1: no?
0: Negoci
1: i és una empresa que han de tirar endavant i els han de sortir els números, no? O sigui que molt contenta.
0: Parlem de Sugar Killer. Jo, quan faig entrevistes de llibre, sempre em fa por fer spoilers. Aleshores, demano
1: qualsevol
0: als escriptors
1: cosa,
0: i escriptores que em feu vosaltres la sinopsi,
1: vale.
0: Perquè, a més a més, tampoc ningú la pot explicar millor que el que ha escrit el llibre.
1: Vale,
0: no?
1: Em sembla.
0: Jo et pregunto, de què va Sugar Killer? Què explica?
1: Mira, Sugar Killer és la història de la Macarena, que és una jove de 27 anys, que té una doble vida. Durant el dia és una estudiant de Belles Arts i per la nit pensa que ningú sap que té aquesta doble vida, no? I per la nit ella és Sugar Baby, que ara entrarem a...
0: Ara parlarem de parlarem conceptes.
1: De què és, no? Llavors, sent Sugar Baby, el que fa és quedar amb senyors grans molt adinerats i llavors els sedueix, els droga i els roba el més preuat que tenen. Llavors, és una manera justiciera. El que passa és que, és el que deia abans, que es pensa que ningú sap qui és ella i aquesta doble vida, però sí que hi ha algú que...
0: Nom de blau.
1: l'home de blau, que la va seguint a tot arreu i que li farà una gran proposta i sense voler ficarà a la boca del llop. Llavors veurem si pot sortir o no.
0: No diguem res més, plantegem l'enigma. A priori, sembla que et trobes amb una novel·la negra, però jo no me l'he acabat, però sí que li trobo pinzellades d'altres gèneres.
1: Totalment.
0: No? No sé si una mica fins i tot del xiclit...
1: Sí, molt de xiclit.
0: No? Una barreja de gèneres que no sé si ha sigut volgut o ha sigut aquesta ombra teva que se't posa quan escrius o la influència d'allò que tu llegeixes o allò que t'agrada.
1: Jo crec que és més això. O sigui, jo crec que aquí ha passat... els últims gèneres que he estat llegint aquest últim any han acabat aquí, no? Posats, perquè m'agrada molt el thriller, però sí que és veritat que jo veig molt del xiclit també, veig molt de no ficció i de temes de feminismes, mm-hmm. perquè el llibre està ple d'això, tot i ser una novel·la, no? O de creixement personal, m'agrada molt la literatura juvenil.
0: Tenim un Alba. També.
1: Exacte, sí, hi ha un Alba, i has arribat, és que no, sí? No recordo, no sé per on vas i no
0: la
1: sé.
0: La tenim.
1: Ja has arribat, hi ha un Alba com tu, llavors, bé, no era previst, de fet, recordo que, clar, jo quan li envio a l'editor els cinc primers capítols amb la sinopsis, jo penso, li estic prometent un thriller, quan jo acabo el llibre dic, m'ha quedat més que un thriller, perquè té coses de thriller però té altres gèneres, i pensava, ai, veuràs que ara em diran on vas, això no ens val, no? Però sí, sí, però no. li va precisament agradar molt aquesta conjugació de gèneres i aquesta creació d'un gènere nou, potser, no?
0: Mm-hmm. És que no cal limitar-se, no? A vegades les etiquetes és allò que diem que ens limiten, doncs en aquest cas són etiquetes compartides que fan créixer la història,
1: sí,
0: i la fan més personal.
1: I que sento que és com jo en llibre, no? En el sentit de que és la manera de deixar la meva empremta també, no? Que ja n'hi ha molta novel·la negra i molt característica i que sempre és com ABCD, no? Doncs bé, si puc aportar un altre matís, un altre color, doncs per què no?
0: De quins autors o autores veus, tu?
1: Clar, és que...
0: De tot,
1: però amb els noms dels de thriller em vaig supercuixar sempre, perquè són noms que de vegades no sé ni pronunciar. Però clar, sortint del thriller, per exemple, hi ha una Sara Torres que jo menciono, mm-hmm. perquè s'entengui que no té absolutament res a veure, però està aquí la seva empremta, no? O...
0: Aquestes picadetes d'ullers.
1: Sí, et diria ella, eres el primer nom que em ve, eh? però sí, és que en realitat, no, un nada de Carmen Laforet, aquesta manera de descriure les coses, crec que és molt meva, o sigui, com, no és meva, seva, no? Però com que la penso molt quan descric, no?
0: La perquè, tens present.
1: Sí, no? Un llibre que és majoritàriament descriptiu, no? Nada. Llavors... Bé, no sé, tant de bo semblar-m'hi, eh? Aquestes grans escriptores, però veig de gèneres molt diferents. O, per exemple, recordo molt Les vulnerabilitats de l'Elvira Sastre, que també té com aquesta cosa que t'enganxa fins al punt de és una paranoia que t'obsessiona i et genera ansietat, no? Llavors, que no sé exactament quin gènere és, però que té aquesta cosa com psicològica. I a mi és que lo psicològic m'encanta, perquè trobo que és el que fa que el lector o la lectora s'enamori dels personatges.
0: Mira, parles de personatges, parles de referents, i hi ha una pregunta típica que es fan a totes les entrevistes de llibres, no? És què n'hi ha de tu en el personatge principal? Clar, jo et conec una micona, jo sé que tu has estudiat Belles Arts,
1: sí.
0: La Macarena està estudiant Belles Arts, sé per entrevistes que he vist que el teu treball de final de carrera anava del sugar dating,
1: exacte.
0: No? I la pregunta obligada és... Què hi ha de la Mireia Llévenes en la Macarena? Si és que hi ha alguna cosa.
1: Hi ha les poques coses que has mencionat que són casualitats, no?
0: Són casualitats.
1: Són contextos, en el sentit... No casualitats perquè són triades, no? Però són contextos que jo puc descriure perquè els he viscut, no? Com el que deia, soc estudiant de Belles Arts, per tant, quan descric les escenes, no?
0: Mm-hmm.
1: Que dic escenes perquè molta gent m'ha dit que la pel·li... El llibre podria ser una pel·li perquè és molt cinematogràfic,
0: sí.
1: No? Hi ha escenes a les classes de dibuix, això, que descric tal qual com jo les recordo de quan jo estava allà, no? amb aquella intensitat, amb les olors, amb els sorolls, amb la pell que es percep, no? I això està, tot és meu. Però sí que és veritat que jo no tinc absolutament res a veure amb la Macarena ni amb el que ella fa. Jo he viscut coses a través d'ella, no? Però tornant una mica a la pregunta, no és casualitat que el meu projecte final de carrera n'és d'aquest tema. Jo, quan estava fent tercer de Belles Arts, vaig començar a rebre missatges, i així, si vols, podem introduir una mica què és això de sugar dating. Vaig començar a rebre missatges per Instagram de senyors, això, doncs de 50 cap a dalt, proposant-me ser la seva sugar baby i oferint-me 5.000, 7.000 euros a la setmana a canvi de conversa i de conversa. I em deien no sex required, és a dir, que no requereix sexe, però clar.
0: Mm-hmm. Creu-t'ho tu.
1: Llavors, la primera vegada em va fer molt fàstic i vaig voler esborrar el missatge, però em va començar a repetir. I wow. Què passa? Per què rebo aquests missatges?
0: Sense tu, bé...
1: Res, absolutament res.
0: Fet una publicació de busco
1: sugar daddy. No. O sigui, l'algoritme i aquestes coses que deu tenir, suposo, no? Llavors... Clar, quan vaig començar a rebre això, un dia vaig parlar amb una companya i dic, mira quins missatges he rebut. I em diu, no, jo també els rebo. Dic, què dius? Llavors vaig començar a veure que era una cosa com molt generacional i que quan preguntava sabia de dones de la meva edat, o més joves, sobretot més joves, que alguna vegada havien rebut algun d'aquests missatges. I llavors vaig dir, això em sembla un temazo, perquè sigui el meu projecte final de carrera, que ha d'haver tota una investigació, no? I doncs vaig endinsar-me en tot aquest món i resulta doncs, que hi ha aplicacions.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 8:15, s'enfronten al conjunt anfitrió, l'Ereins a Vitec, i diumenge, a 12:00, tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment, i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que...

0: I pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha uns paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa, i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
1: Ara et faig una reflexió des del món adult. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
0: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. Però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, no només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliden les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar o minimitzem o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor, i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això, i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar, i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
1: Efectivament.
0: És un món absolutament diferent.
1: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions i el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
0: Sí, Jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules.

0: No? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i ja anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència, i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts, hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
1: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
0: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això, l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
1: Jo penso que el seu espai,
0: que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com a adults, no?
1: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
0: Importantíssim. El més important, perquè a més l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància, i a més està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat, i tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables, o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i hi ha aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important, i a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se a ells mateixos, no? Aleshores, hem de... No podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general, els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió, i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... Potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
1: Quan abans parlàvem al principi de aquesta adolescència que canvia respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Que és, pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
0: Dificilíssim, i no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
1: Els adults, que
0: hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades, i els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
1: No els hi hem de donar lliçons, no?
0: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim abans de, per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent així durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta. El primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores en realitat, ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció. Importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles, i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no?, el consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no?, amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
1: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
0: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
1: També.
0: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no?, d'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no? D'ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
1: molt
0: ser...
1: Molt instructiu, molt pedagògic, no?
0: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
1: Sí. Abans m'ha... A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
0: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària on tot era el no pots fer això, i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat, queda vist pels altres, es pot posar like o no like, és l'exposició absoluta, i a més queda en la memòria digital, vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar, així que imagineu-vos, no?, la sensació de pressió i d'exigència que es viu, i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot, i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic, i que això genera molta desconfiança i molt de dolor, i a vegades situacions on es viu molta, molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent, i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot, i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Així que em resulta molt, molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és, però molt, molt, molt interessant aquest diagnòstic social, i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
1: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
0: Perfecte.
1: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg, que la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sant Cugat fa anys que treballa en una manera diferent de cuidar el verd urbà. Menys gespa, menys aigua, menys químics i més biodiversitat. És el model que l'Ajuntament està impulsant des de fa una colla d'anys i que ara vol explicar a la ciutadania amb la campanya Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable. Un canvi que transforma la imatge dels parcs, però també la seva funció. Espais més resilients davant la sequera i el canvi climàtic i alhora més saludables per a les persones. Avui a Faves Comptades hem convidat a la Joana Estals, ella és la cap del Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, per entendre què hi ha al darrere d'aquest model. Joana, molt bon dia, benvinguda.
2: Hola, Alba, molt bon dia.
1: Ara ho dèiem, heu impulsat aquesta campanya de divulgació que podem veure per la ciutat, Espais Més Naturals, Sant Cugat Més Saludable. Per què heu detectat la necessitat d'explicar a la ciutadania aquest canvi de model, que no és nou, no?, que fa anys que camina, però que veiem canviar la ciutat en aquests espais?
2: Doncs mira, principalment perquè ja fa uns anys que hem anat evolucionant amb la gestió, no parlaria de canvi, sinó parlaria d'evolució, amb la gestió dels parcs i jardins, per una sèrie de raons, que en tot cas en parlarem, doncs el canvi climàtic, noves maneres de gestionar i això, i pensem que és important explicar a la ciutadania doncs, amb què es basa en la gestió, com ho fem, per què ho fem. Ens sembla que és una manera de que s'entengui com fem les coses i a la vegada que s'entengui què és el que hi ha, què és el que veuen, què és el que viuen en els parcs i jardins de la ciutat.
1: Quan parlem d'espais més naturals, que és una part de l'emotiv de la campanya, de què estem parlant exactament?
2: Mira, et diria la jardineria d'on venim, no? Venim d'una jardineria en la qual consumíem molta més aigua, una jardineria doncs, que tirava molt producte químic, que no reaprofitàvem tant els residus. Veníem d'una jardineria molt més intensiva, segurament per aquesta imatge que tenim tots de tenir com els jardins aquests anglesos i això, no? Això amb el canvi climàtic i també, doncs, amb la voluntat de minimitzar el consum de químics, amb la voluntat de minimitzar el consum d'aigua, perquè és molt important el consum d'aigua en jardineria. Uh-huh. Una mica ha anat canviant aquesta manera de gestionar les zones verdes i estem anant cap a un model més natural. Què busquem? Doncs tenir una ciutat en la qual doncs, percebem els canvis, que quan arriba la primavera doncs, potenciem la flor, sabem una miqueta menys perquè surti la flor. El fet de que hi hagi flor doncs, ens ajuda a que hi hagi doncs, més polinizadors, que hi hagi una sèrie d'insectes que ens afavoreixen doncs, en el control de les plagues. Què busquem? Doncs, una mica doncs, que notem el canvi al llarg dels mesos de l'any. Uh-huh. Que no tinguem sempre les mateixes zones verdes, sinó que les zones verdes van canviant al llarg de l'any. I a la vegada doncs, poder tenir espais molt més biodiversos, que sempre són molt més saludables, més resilients, espais molt més sostenibles, i bueno, bàsicament això, molt més saludables també per les persones.
1: Per tant, en definitiva, estem canviant d'un canvi de model que possiblement no s'ajusta com a mínim des d'ara, no?, i des de fa uns anys amb el canvi climàtic a la nostra ciutat.
2: Sí, és a dir, el canvi climàtic ens ha portat a fer una sèrie de canvis en la gestió, per exemple, en la tria de les espècies que plantem, ja per començar. Però no només el canvi climàtic, que ha estat molt important, i les sequeres, i no només això, sinó que, per exemple, doncs, s'han pres una sèrie de decisions que a mi em semblen que han estat molt responsables, doncs anem a disminuir el consum de químics. Per exemple, l'any 2016 va haver-hi una moció que es va dir doncs, anem a eliminar els herbicides. Això és molt important, perquè l'herbicida que nosaltres tiràvem, per exemple, era un element químic, bueno, l'OMS ja va publicar, que era potencialment perillós per la ciutadania, etc. Doncs, ostres, anem a eliminar-lo. Uh-huh. Això també ens va obligar a doncs, decidir, doncs, anem a gestionar de forma diferent i hem de canviar el model de gestió, però això també ho hem d'explicar. D'aquí també ve la campanya, no?
1: Clar, tot això deu suposar molts reptes, no? Un d'aquests és el de no utilitzar herbicides arran d'aquella moció. Potser per vosaltres era més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, per tenir controlat, tot i que entre cometes, la flora, però us obliga a fer noves maneres de gestió, que a més són bones per a tothom, són bones per a la nostra salut, però també sobre la biodiversitat, els insectes que viuen en aquestes plantes i que generen salut per a les persones que vivim a les ciutats, uns espais que, sí que és veritat que a Sant Cugat tenim molts arbres i molts espais verds, però que continua predominant el que vindria a ser el totxo i el ciment.
2: Totalment. A veure, tenir biodiversitat a la ciutat, o sigui, és important. Vivim en un espai molt, tu ho dius, no?, de totxo, molt ciment, molt dur, molt inhòspit, no? Llavors, el fet que hi hagi biodiversitat a la ciutat ens aporta beneficis, val? Llavors, el fet de que en un moment determinat decidim d'eliminar productes químics, com a mínim herbicides, va suposar doncs, que de cop i volta tenim molta més herba.
1: Clar.
2: Moltíssima més herba. Els escocells, per exemple, els escocells són els forats dels arbres, per qui no ho sàpiga, és el nom que nosaltres utilitzem. A data d'avui, doncs, no utilitzem químics. Com tu has dit, doncs això suposa que ens és una mica més difícil la gestió, perquè si abans tiràvem químic i de seguida controlàvem, a data d'avui doncs hem de controlar la gestió del verd i la gestió de les herbes, perquè s'han d'anar controlant.
1: Perquè gestionen,
2: i no és fàcil la gestió. Però no oblidem de que la herba no és brutícia. Val? Que el fet que hi hagi herbes en els escocells doncs ens aporta més biodiversitat. Què ens afavoreix la biodiversitat? Doncs que hi hagi fauna útil pel control de les plagues, ens afavoreix que hi hagi més polinizadors. Hi ha estudis que diuen que el fet de que hi hagi més biodiversitat a la ciutat ens afavoreix el desenvolupament del sistema immunitari de les persones. Per tant, no és negatiu que hi hagi herbes en els escocells, que hi hagi herbes a la ciutat. Què vol dir que ens en podem oblidar? No. Vol dir que ho hem de gestionar, i la gestió no és fàcil.
1: Clar, perquè la ciutadania tingui una dada, a Sant Cugat hi ha 28.000 escocells d'arbres. Amb aquest canvi de gestió, això és un repte, i tu deies, no vol dir que no es gestioni. Com trobeu l'equilibri, per exemple, per gestionar aquests 28.000 escocells? Com aconseguiu aquest equilibri?
2: Portem anys treballant-hi i a poc a poc anem afinant, val? Anem afinant més i anem ajustant més. Vam començar que no teníem equips per gestionar-ho i el primer any va ser un caos. A poc a poc hem anat ampliant la gent que destinem. La gestió que fem en els escocells és una gestió molt, molt, en dic manual, en el sentit de que és bàsicament
1: d'un per un,
2: és d'un per un. És a dir, una persona desbrossa i es neteja. Llavors el que fem són unes rodes de manteniment. Cada any estem aconseguint tenir una roda una mica més controlada. Aquest any hem notat que, tot i que tenim algunes zones que hem d'acabar d'afinar i d'ajustar i hem de mirar doncs, com redistribuïm els equips, doncs realment el que estem fent és fer unes distribucions d'uns equips de manteniment que van en grups de dos i que tenen una zona assignada. Segurament que l'any que ve ja estem detectant canvis a fer, a més hem tret els nous contractes de manteniment i tenim un nou sistema de gestió georreferenciat que ens està permetent saber més els rendiments i a poc el que volem és tenir una roda de manteniment que ens permeti tenir herbes, tenir flor, però que no se'ns desmadri tant que la gent no pugui ni passar pel carrer, que és el que és el nostre objectiu.
1: Un altre dels canvis, Joana, són les substitucions progressives, i en queda poc d'allò que era gespa, no? Teníem aquests espais, aquests jardins, aquests parcs amb molta gespa, una gespa que no és pròpia del nostre territori, progressivament s'ha anat substituint per al prat, no?, mediterrani, que és el que toca a casa nostra i la nostra climatologia, i esteu fent servir també un sistema de sega diferenciat, perquè la gent que passegi per la ciutat segurament ho haurà vist, no?, que hi ha espais on es sega de manera més regular i d'altres on es deixa créixer més la herba i la flor. Com es gestiona i per què?
2: A Sant Cugat tenim moltíssima zona de gespa, però sobretot tenim molta zona de prat mediterrani i prat mediterrani sense rec. Antigament segàvem continuadament, ja fa uns anys que vam dir, ostres, la primavera hem de potenciar la flor, i llavors ho deixem créixer una mica més, però sí que veiem que el fer així algunes zones passava que de com no s'hi podia ni passar, no? El que estem procurant de fer, i en algunes zones hem d'afinar i l'hem de millorar, però realment tenim zones que ja ho hem aconseguit, el que estem fent és el que se'n diu la sega diferenciada, com tu dius, que és deixem unes zones segades de forma habitual, és a dir, que sega doncs, cada 15 dies, això, i algunes zones que les seguem molt menys en un mateix parc. Això vol dir que quan, si tu vols passejar el teu gos, el teu no sé què, o els nanos, no sé què, vols fer esport, doncs tu tens un espai doncs, que et facilita més el pas i l'estada, i després tens uns espais que els anem doncs, definint, doncs, espais més als, doncs, al costat de rieres, al costat que els deixem molt més alts. Per què? Per potenciar el que comentàvem de promoure doncs, espais de biodiversitat, val? De més flor, de més de promoure la llavor, etc.
1: Des del 2006 que hi ha la moció que no s'utilitzen els herbicides, però això també fa que hi hagi una gestió de plagues, entenc, que s'hagi de gestionar d'una manera diferent.
2: Sí.
1: Vosaltres veu servir el que anomeneu la gestió integrada de plagues.
2: Sí.
1: Explica'ns què vol dir exactament això.
2: Mira, com et deia, antigament teníem una plaga i tiràvem químic. Ostres, hi ha una plaga, no sé què, doncs tirem aquest producte. Però què passa amb el químic? Molt bé, mates la plaga, però també mates la resta de fauna que pot ser útil per depredar la plaga, perquè ens entenguem, per menjar-se la plaga.
1: Exacte. Val? Una marieta o un pugó, no sé.
2: Exacte,
1: si, no sé si
2: ho diré
1: bé.
2: No, ho dius bé, sí? Tal qual, sí, sí. Llavors, vam veure que amb el químic cada vegada havíem d'utilitzar més químic. Era com una roda que no ens en sortíem. Al final vam començar a fer el que se'n diu gestió integrada de plagues. Haig de dir que tenim una persona, que és una fitopatòloga, que ens ajuda, doncs, que fa unes visites mensuals. Amb la gestió integrada de plagues el que fem és buscar tota una sèrie d'alternatives i mètodes a fer, en els quals l'última de les opcions és l'ús del químic. O sigui, prèviament doncs, farem aquestes visites preventives doncs, per analitzar com està la plaga, cal actuar, no cal actuar, i després fer tota una sèrie d'accions en el medi que ens afavoreixi que en el medi hi hagi les condicions òptimes perquè hi hagin depredadors naturals. Val? I doncs, ocells insectívors, o sigui, fem tota una sèrie d'accions que el que busquen és afavorir això. Després també hi ha una sèrie d'accions més mecàniques, el tema del control biològic. El control biològic vol dir doncs, també tirar, o sigui, deixar anar larves de marieta perquè controlin les plagues. Tot això són una sèrie d'accions que fem abans de l'ús del químic.
1: Que seria l'últim recurs.
2: L'últim recurs. I això és la gestió integrada de plagues. I normalment l'ús de químic, al final l'acabem utilitzant no perquè la planta ho necessita o l'arbre ho necessiti, sinó perquè la plaga pot causar una situació incòmoda per a la ciutadania. Un excés de... O sigui, quan hi ha molt pugó i llavors comença a plorar la melassa i llavors comença a ser enganxifós al terra. Bueno, doncs potser en aquest cas i puntualment utilitzem el químic. De fet, des de que utilitzàvem químics anys enrere fins ara és que l'hem disminuït l'ús de químic un 85%. Vull dir que realment és ben bé, doncs, puntualment.
1: Un ús quirúrgic, podríem dir,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment, sí.
1: Del producte químic. Hem parlat de la sequera, ens deies, tenim molt prat en Mediterrani que va sense rec. Actualment, un 50% de la ciutat funciona amb rec intel·ligent i telegestionat.
2: Sí.
1: Com funciona aquest sistema i quin estalvi real suposa això d'aigua per al municipi en un context de canvi climàtic i de sequeres?
2: O sigui, els anys de sequera que hem tingut és quan hem implementat aquest sistema de rec per telegestió. És un sistema que va acompanyat d'una petita estació meteorològica, un pluviòmetre, un anemòmetre, i llavors, bàsicament, quan plou un mínim, és quan para el sistema. El tema és que a data d'avui podem tenir poques conclusions de com ens està funcionant, perquè és que quan ho hem implantat
1: ens han vingut les pluges
2: en anys de sequera. Val? Ara comencem a analitzar els consums, i sí que veiem doncs, que ens està funcionant, que es para el rec quan tenim pluges, avui ho veurem, vull dir que...
1: Clar, però... és aquella imatge que veiem abans, no? Que potser estava plovent i a les 8 del matí s'engegava el rec i deies, què està passant? Doncs ara això ja no passa.
2: Clar, això té a veure amb la gestió sostenible dels parcs i jardins. Anem a intentar minimitzar coses com aquesta, que està plovent i tenim els recs funcionant. I en algunes zones encara ens passa perquè o no les hem telegestionat o perquè hi ha alguna cosa que no funciona i l'estem... Això, però a data d'avui tenim això, 50 una miqueta més, per cent de les zones verdes, doncs, amb aquest sistema.
1: Quin camí hi ha per recórrer encara en la millora de l'ús de l'aigua? No sé si hi ha aigües freàtiques, algun altre sistema que també ens pugui ajudar a curt termini o a mitjà termini a estalviar l'ús d'aigua potable per al rec.
2: Sí, tenim zones envellides i tenim zones ja doncs, que fa molts anys es van fer, es van executar, i a data d'avui tenim molts recs que estan envellits, obsolets, amb... detectem zones amb molta fuita, per exemple, sector de Collfabà, Can Cabassa... Bueno, tenim diverses zones que les tenim detectades, acabem de redactar un projecte, tenim una subvenció bastant important, són uns aproximadament 700.000 euros, i tenim un projecte que, si tot va bé, iniciarem el gener, executar el gener de l'any que ve, per refer zones on tenim problemes i refer les zones de rec, o sigui, posar al dia
3: l'infraestructura.
2: I això que sembla una tonteria, doncs, realment es perd molta aigua en fuites i arriba un moment, doncs, que això ens ajudarà molt. Amb el tema de freàtiques també estem en la redacció d'un projecte per poder reprofitar les aigües de la mina de la Rambla del Celler per regar tot el que seria la zona de... el Parc Ramon Barnils i la Rambla del Celler. I després estem també amb la millora del sistema de bombeig del Parc Central i per reprofitar amb aigua de pou. Vull dir que ara, justament ara, ho estem implementant ara i jo crec que a veure si aquest estiu ja podrem començar a regar. Ja ho havíem fet, de regar amb aigua freàtica, però vam tenir uns problemes amb els sistemes de bombeig, amb els sistemes del control de la legionela, bueno, temes molt, molt tècnics, sí. Però... que creiem que ho podrem posar més al dia.
3: Després tenim un altre repte, que són les espècies, no? Sí. Cada vegada tenim menys calor, cada vegada tenim menys aigua. Aquesta jardineria que tu ens deies d'abans, ens té acostumats a... M'ho explicaves abans d'entrar en directe, no? Doncs aquestes pollancredes, aquells passejos que veiem moltes ciutats plens de plataners, de poca espècie i poca varietat, no? Ara a Sant Cugat es planten entre 400 i 450 arbres i arbustos cada any. Com ho feu per triar les noves espècies perquè fomentin aquesta biodiversitat i que siguin més resilients al clima que tindrem d'ara en endavant?
2: Cada any estem fent campanyes de plantació. Ens vam marcar aquests 450, aquest llindar, 450 arbres l'any d'arbustos, en plantem molts, molts més. Però, per exemple, a data avui inclús estem plantant més arbres. Què estem buscant? Doncs evitar aquests monocultius d'una mateixa espècie, com en el cas de les pollancredes, per evitar que quan tens una plaga, doncs, ostres, se't morin tots, o quan et ve una sequera, com ens ha passat, doncs, et quedes sense arbres. A més, busquem major varietat d'espècies en una mateixa zona verda, també perquè si una no et funciona, doncs d'altres tiraran, i el que fem és parlar molt amb vivers, parlar molt amb altres ajuntaments, que els hi funcionen, que no els hi funciona el viverista, provar amb espècies, doncs, que sabem que són més de clima, una mica, doncs, no tan com continental com el que plantàvem fins ara. Estem fent molt proves amb espècies noves, espècies, doncs, que sabíem que a Barcelona funcionàvem, doncs vinga, anem a provar-les aquí. Bàsicament és prova i error. Evitar l'ús d'una sola espècie. Hem d'evitar una mica això, perquè si no ens passa el que ens ha passat a Rambla del Celler, que de cop has de substituir tota una rambla. O...
3: que t'ho deia abans també, no? A vegades ens trobem que la ciutadania, per això és tan important explicar aquestes campanyes i com es treballa des de Parcs i Jardins, que a més és una part molt visible de la ciutat, i a la gent li agrada Sant Cugat precisament, doncs, per aquest verd, per aquesta natura que hi és, que està l'an als arbres de la Rambla del Celler i la gent es posa les mans al cap, però clar, què els hi passava a aquells pollancres, no? I per què s'està canviant aquest model de gestió?
2: És bàsicament per això, pollancres, arbres de vida curta, que a més necessiten molta aigua. Ostres, amb els climes, o sigui, l'augment de les temperatures, és que estaven patint moltíssim. Doncs al final els has de treure. La gent es va posar molt les mans al cap, va ser un tema en el moment, però al final penso que la gent està agraïda al canvi. I penso que el canvi ha estat molt en positiu. És explicar perquè la gent hi confiï.
3: Quin és el principal repte, Joana, que tens al capdavant ara de l'àrea?
2: Doncs principalment... aquests canvis que una mica anem explicant, ajustar-los, millorar-los, buscar, trobar cada vegada més espècies que se'ns adaptin en els parcs i jardins. Estem començant a treballar molt amb la gestió, això ja és un tema una mica més tècnic, però amb la gestió georreferenciada dels parcs i jardins. Tenim un programa nou, ens està ajudant molt a conèixer, doncs, els rendiments, com poder millorar, com millorar el tema de les segues, o sigui, és més, ja dic, és un tema
3: de
2: més tècnic, però de gestió, però estem treballant molt en aquesta línia. I després penso que treballa molt la comunicació. Avui teníem reunió de servei a primera hora del matí i dèiem, ostres, és que ara hem comunicat, i hem comunicat en un moment que és la primavera, no? Però què passa quan ve la tardor i comencem la poda? Doncs potser hem d'explicar com podem, no? Doncs fer-nos doncs, visibles, arribar doncs, més a la ciutadania. Volem començar amb un tema de... Bueno, estem treballant doncs, de fer com petits tallers de mensuals, doncs, de fer caixes niu, doncs, treballar molt doncs, per, amb aquest tipus de tallers que arriben molt a la ciutadania. I després tenim un tema molt important que és la naturalització d'espais, és a dir, de treballar molt doncs, zones que han quedat una mica envellides, ja en tenim moltes zones detectades, a Collfaban tenim doncs, alguna, a Francesc Macià, bueno, tenim diverses zones del municipi, doncs, treballar projectes per doncs, posar-los al dia i reverdir-los, millorar-los, però sempre des d'aquest enfoc de l'espai més natural.
3: Un missatge final a la ciutadania, que li diries? Aquelles persones que potser encara diuen allò, ai, és que ara no està allà l'herba, és que està deixat, què els hi diries?
2: Doncs que pensem que un espai més natural, un espai més biodivers, és un espai més sostenible, és un espai més saludable. Que l'objectiu, és a dir, que perseguim des del servei és... sempre doncs, potenciar espais que afavoreixin la salut de les persones, que afavoreixin l'ombra, que afavoreixin doncs, tenir més arbres, que afavoreixin... I això és el mal que estem treballant. I sobretot confiança, perquè certament jo puc entendre que algunes zones, doncs, alguns carrers, doncs, estan doncs, amb escocells plens d'herba i potser no hem arribat a passar-hi, a desbrossar. Doncs, estem millorant el dia a dia la gestió doncs, perquè es vegin cada doncs, les zones més naturals, però també amb un doncs, control, amb unes regues que siguin doncs, bueno, que permetin doncs, el pas de la gent, que permetin doncs, confiança i que tot és en benefici de la ciutadania.
3: Doncs jo crec que ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Joana, per explicar-nos aquesta campanya, quin és l'objectiu i com treballeu. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
2: A vosaltres. Molt bon dia.

0: Avui dia els clàssics ens continuen parlant i donant lliçons. Aquí Valors a l'Alça moltes vegades ho comentem. Quan llegim grans textos antics, sovint ens preguntem com pot ser que ens interpel·lin tant si fa molt que es van escriure. Per tot plegat, el like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre La saviesa dels clàssics. L'ha escrit Jordi Rincón i recull 30 aforismes que han perdurat en el temps i que tenen moltes coses a dir-nos. El text, per cert, està editat per Akiara Books i va acompanyat d'unes il·lustracions de l'Oriol Solsona que són precioses. De seguida en parlem de tot plegat amb l'autor del llibre, que també és professor de llatí i grec. Jordi Rincón, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. De fet, crec que la teva relació amb els clàssics ve de molt enrere, oi? Què et va captivar d'ells?
1: Sí, aviam, jo quan era molt jove, hauria tenir 10, 11, potser 2 anys, només, vaig llegir una adaptació, evidentment, de l'Odissea d'Homer, que és una història fantàstica. És quasi el primer llibre d'aventures de la literatura occidental. I bé, em va fascinar. I a partir d'aquí, doncs, vaig quedar atrapat i després ja, de més gran, quan vaig acabar el batxillerat, vaig decidir estudiar filologia clàssica i a la Universitat de Barcelona. I després la vida m'ha portat a ser professor de llatí i de grec a l'Escola Madrona Gràcia de Barcelona i res, fantàstic, és una feina extraordinària.
0: Mira, fa unes setmanes fèiem una entrevista amb en Jordi Feixas i ella ens deia que cada cop llegim menys els clàssics. I estàs d'acord amb això?
1: Aviam, sí. Clar, els clàssics sempre estan allà, sempre treuen el cap, que per això són clàssics. Però és veritat que vivim en un món de presses, un món molt, molt líquid, no? Com deia Bauman, molt, molt incert. Molta gent està desnortada. I els deixem de banda i pensem que una cosa dita fa 2.000 anys no té cap repercussió ni importància en la nostra vida diària i en el món en general, i ens equivoquem, absolutament, absolutament, perquè la seva vigència, com has dit tu molt bé, ens interpel·la a cada pas. Diuen coses, diuen veritats com a temples i és important seguir-los i no deixar-los.
0: Què diries que tenen a dir-nos els clàssics?
1: Doncs moltes coses. Són companys de viatge. Ens posen davant del mirall. Ens parlen de temes universals. La mort, la vida, l'amistat, l'odi, els gelos. És a dir, tot allò que mou a la humanitat, perquè tampoc hem canviat tant. Tecnològicament molt, però humanament tenim els mateixos desitjos, aspiracions, ambicions. Allò que ens causa tristesa, dolor, alegria, no deixem de ser molt diferents a ells, no.
0: De fet, per aquest llibre has escollit 30 aforismes. Explica'ns una mica com va ser el procés de selecció, perquè suposo que al final n'has de triar, però també descartar. I no sé si et quedaries amb algun en concret, tu, que allò que en tinguis un de confiança, un aforisme de confiança.
1: Bueno, n'hi ha molts. La veritat és que he fet una selecció en funció del que reitero moltes vegades cada any a classe, no?, amb els meus alumnes, els que surten reiteradament. Alguns que no, que he tirat per una altra via. A mi m'agrada molt, a veure, a mi m'agraden molt tots, però estic especialment content del text de que diu Homo homini lupus, l'home és un llop per l'home, perquè sent una sentència molt gruixuda i molt poc amable, perquè realment l'espècie humana amb ella mateixa, i ho veiem cada dia, és capaç de fer el pitjor. També som capaços del millor, òbviament. Vaig buscar un text que fos amable o que al final tingués un final obert d'esperança, de compassió. I aquest, bueno, és un dels que m'agrada tal i com està explicat al llibre. Però, bueno, hi ha un aforisme per cada dia i per cada circumstància de la vida, la veritat.
0: Tu que ets professor, Jordi, com tu fas per transmetre aquesta passió que sents pels clàssics als teus alumnes?
1: Doncs a través de l'honestedat. Jo crec que ells s'ho ensumen. És a dir, quan un professor entra a classe i el que explica s'ho creu, i ells ho veuen. Jo crec que la convicció és que en què ells puguin aprendre alguna cosa és que ells vegin que allò per tu és important i que per ells ho pot ser. Per tant, jo crec que bàsicament és la credibilitat de quan tu estàs explicant alguna cosa, que ells vegin que això va en sèrio, que no és una lliçó d'un temari només.
0: Al cap i a la fi, tu abans ens feies una llista fantàstica de motius pels quals encara són vigents els clàssics i segurament en molts d'aquests motius s'hi veuen reflectits aquests joves. Aquests textos de fa tants segles enrere, com poden contribuir o com d'importants poden ser per al desenvolupament del pensament dels joves?
1: Aviam, jo penso que per la seva educació de valors, principis, sobretot ètics i morals, i per la seva vida mateixa, no? Coses que es troben ells cada dia, no? A nivell familiar, a nivell acadèmic, a nivell personal també, no? El coneix-te tu mateix, famós de Sòcrates, de fer aquesta introspecció, no? De qui sóc, què he vingut a fer aquí, no? Què m'agrada, què no m'agrada, com em situo, quin projecte de vida tinc. Jo penso que ells, quan llegeixen o entenen aquests aforismes i se'ls explica, ells entenen que va amb ells, que té a veure amb ells i que poden ser una guia, un far important que en molts moments de la seva vida, potser ara no, potser ara són molt joves, no? Amb 14, 15, 16 anys, però quan en tinguin més, jo crec que ells, per experiència, amics alumnes que t'ho van dient, que ells entenen que realment són importants. Ho són. Sí.
0: El teu llibre, Jordi, els teus textos no estan sols, sinó que hi ha les
1: No, no.
0: il·lustracions de la Núria Solsona, aquesta mena
1: Sí.
0: de postals, no li
1: Sí.
0: podríem dir? Explica'ns una
1: Sí.
0: mica com són i què
1: Sí,
0: aporten al
1: sí.
0: text.
1: Bueno, ella, clar, és un llibre compartit, és un llibre que sense les il·lustracions queda coix. Els textos poden estar bé o malament, però les il·lustracions reforcen, són potents. A ella li agrada dir que són com postals poètiques o filosòfiques, perquè sí que és veritat que hem aconseguit cohesionar el fet del que diu el text amb el que després visualment es pot expressar. Són molt suggerents i no era fàcil, eh? La veritat és que ella, clar, ha hagut de fer-ho a partir dels textos que jo anava escrivint, i de vegades no ha estat fàcil. Però crec que el resultat és molt bonic i molt, molt suggerent. Sí, les il·lustracions són un gran què pel llibre. Sí.
0: Ara no voldria desmerèixer tota la resta del llibre perquè és molt interessant i jo crec que és capaç de transmetre la passió pels clàssics, però clar, al final una imatge val moltíssim, no?, en el dia a dia i entrar potser
1: Exacte.
0: a segons quin contingut a través d'una imatge com aquesta, d'una postal poètica, potser és més amable, diria.
1: En tot cas, a veure, et permet fer volar més la imaginació i et permet fins i tot pensar en situacions determinades que tu has viscut, no? Clar, a mi m'agrada dir que una il·lustració és una mica com un poema, i per això ella diu que són postals poètiques, perquè amb poques, diguéssim, amb una imatge es poden desenvolupar moltes idees, moltes reflexions, molta creativitat, i això és important, és important. I a més, sí, acompanya, és amable, és bonic. Sí, els llibres il·lustrats són molt bonics.
0: A dins de la saviesa dels clàssics hi trobareu aquestes postals, però també els 30 aforismes que ha escollit en Jordi Rincón, i tindreu moltes, moltes ganes de deixar-vos seduir pels clàssics, si és que no ho esteu ja, perquè t'he de dir, Jordi, que aquests dies, mentre preparàvem l'entrevista, em fixava a les xarxes, no sé si ha estat casualitat o no, però de cop i volta m'he fixat que hi ha prou gent que parla dels clàssics, que tenim festivals de clàssics, que tenim moltes reedicions. Això és una bona notícia?
1: Home, clar que és una excel·lent notícia. Sí. Els clàssics estan pel que estan, no? No són eterns, vull dir, no moriran. De fet, d'aquí molts anys espero que se segueixin editant llibres sobre els clàssics, perquè és que ens interpel·len, és que no els podem abandonar. I més en el món en el que estem vivint ara mateix, que està tan, tan perdut, i ho veiem diàriament, no? Necessitem agafar-nos al que ells diuen. Em sembla imprescindible, potser ara més que mai.
0: Doncs això ho podeu fer a La saviesa dels clàssics, el llibre escrit per Jordi Rincón amb il·lustracions de Núria Solsona i editat per Akiara Books. Jordi, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
1: Igualment, moltíssimes
0: Una
1: gràcies. Adéu,
0: abraçada.
1: bon dia.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sabies que...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori a Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, més aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Currucucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten el conjunt anfitrió, l'Ereins de Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit. Neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no?, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no?, com un contenidor de cultura, no?, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres i obrim la programació, no?, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi, no? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
0: I, és a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament del públic, perquè també es faci seu doncs, tot el que es pot generar.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi doncs, directament algunes activitats culturals.
1: Clar, és que tenir aquesta vessant de, no?, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura a Sant Cugat

0: porta des del 2015 fent-se les ballades de Can Quitèria, i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades, amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, però amb bona quantitat de gent.
1: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
0: Jo crec que sí, el ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que... Hola,
1: Arnau. El saludem perquè s'acaba d'incorporar.
2: Exactament.
1: L'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
1: Ara de seguida anem amb tu, eh?
3: Molt bé.
0: No, doncs això, el fet de que neixin així, no, fan el que dèiem abans, que s'arrelin, i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
1: Arnau... Sí?
3: Sí, perfecte.
1: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això de l'Open Mix?
3: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la Pua per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic... i amb unes condicions realment acceptables, no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del Casal Torreblanca i ho farem, doncs, aquest espai on t'apuntes per llista i pots cantar dos o tres cançons, les que vulguis.
1: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
3: Efectivament. Primera, segona o tercera, perquè també són aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs. Sí.
1: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
0: Sí.
3: Sí, crec que sí. I a més, d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent, també... Crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure i ell, doncs, aprèn els acords
1: i
3: toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
1: Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la sala annexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la sala Claver.
3: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la sala annexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts.
1: Clar.
3: I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
1: I... Tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
3: Jo crec que l'Open Mix, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mix et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer-te amb la gent amb qui també està compartint escenari.
1: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el temps que
3: aporta... Sí, jo crec que sí, la veritat. Sí.
1: I que funciona, podríem dir, no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Vivisseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
3: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta.
1: Sí.
3: On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escrius al Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
1: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
3: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs, per les nostres xarxes socials sempre ho anunciem amb prou antelació. Ara, per exemple, de cara al maig farem l'últim d'aquest curs.
1: Al maig?
3: Al maig.
1: Hi ha data?
0: El dia 23.
3: El dia 23 de maig, exactament. Que acaben dissabte.
1: Sí.
3: I farem l'últim Open Mic d'aquesta temporada, una miqueta, i així que

0: Serà molt especial i convidem a tothom a que vingui.
1: Fi de festa.
0: Exactament.
1: Fi de curs. Molt bé, doncs anem amb el cicle de conferències, que en aquest cas està funcionant des de 2012, com ens comentava l'Alba, i és un cicle que ha aconseguit mantenir-se viu i connectar amb el públic durant molt de temps. Sí. No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
2: Primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que tenia moltes ganes de venir, però està treballant, està donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquestes conferències, aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant pública, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors, i llavors, de manera natural va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. No? Uh-huh. Llavors, el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar. Sí. No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són, doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic, intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment, no, hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. I una mica a nivell temàtic, això tracten des de temes de filosofia, història, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
1: I en aquest, no?, cas també són propostes que fan els ciutadans?
2: Normalment el Xavi té, no?, té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
1: Uh-huh. I com funciona? És a dir, la programació, uh-huh, la periodicitat...
2: Mira, les conferències al Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de... No? Anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes, a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic quedava, no?, l'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
1: I per assistir, cal fer una inscripció prèvia o no?
2: Per assistir és tan senzill com apropar-se al Xalet Negre allà a la plaça del Coll i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai, sí?, no és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
1: Mhm. Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica l'esquelet amb el... Amb
3: els, les caderes.
1: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria, doncs també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
3: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem, és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor, hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
1: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
3: És que d'experts de swing n'hi ha pocs,
1: Home, no. però els que van repetint m'imagino que ja sí, tenen, sempre, tenen unes nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
3: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan, tan ampli, tan, la improvisació no té fi i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més t'ajudi, això és meravellós.
1: I vas en parella o ja trobaràs una parella allà?
3: Evidentment la trobaràs allà, la disponibilitat per ballar és sempre absoluta i la frase de balles és la que més se sent.
1: No és la d'estudies o treballes.
3: No, allà és balles i s'utilitza molt perquè evidentment tu vols ballar, sí que és veritat que és un ball de parella, també es pot fer individual i cada vegada s'està posant més de moda, sí. Abans ho parlàvem amb l'Alba, que amb les bases del hip-hop i amb els joves, potser aquesta tendència de ballar sols davant d'una càmera també fa que la improvisació i el ball individual, amb el solo jazz en aquest cas, també estigui molt de moda, però és un ball de parella en principi, on ara cada vegada més la figura del líder i el follower, que és el líder és qui proposa a la follower el següent pas que faràs, es queda més disdibuixat i cada vegada hi ha més el b-roll. La figura del líder és, tant pot vindre d'una banda com de l'altra. I aquí el joc, la improvisació, encara és més gran, més infinita, però això et dic això, que és un ventall que no te l'acabes.
1: I a més és una opció que és oberta a totes les edats, vull dir, no hi ha un perfil únic.
3: Mira,
1: no?
3: Ho parlàvem abans també amb l'Alba, em repeteixo, Alba, em sap greu, però... és veritat que amb la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè no podíem, no? Aquest contacte que té el ball tan bonic, pues, es va notar molt en les ballades, hem tingut una pèrdua una mica de joves. O sigui, estem una mica faltat de joves. És veritat que des del Casal Torreblanca, on s'imparteixen cursos, ha treballat moltíssim amb la Roser Ros, que és la professora que ho porta, per mobilitzar aquests joves, perquè aprenguin a ballar, perquè sàpiguen lo bonic que és ballar en parella, que és una meravella. Però és veritat que la mitjana d'edat ha pujat una miqueta des de pandèmia. Però a la plaça trobareu de tot, és que hi ha de tot. I és molt bonic veure com, no, joves ballen amb persones més grans i al revés, és que és, aquesta simbiosi és molt bonica.
1: I estem parlant d'una activitat que crea adeptes i que enganxa la gent fins al punt de cada vegada que hi ha cita hi ha els fidels, els que no fallen, els que estan allà donant...
3: O sigui, hi ha la família del swing, que som els que no ens en perdem ni una. O sigui, cada tercer diumenge de mes nosaltres estem allà, en funció de l'horari, això que he dit de la calor, però que sempre hi són. O sigui, hi ha un grup de gent que sempre hi són i que és una meravella que sempre hi siguin. Jo els hi dic, però és que sou la hòstia, no? Una mica, perquè és que sempre hi sou, sempre esteu presents i fa molt... És molt bonic veure que hi són, perquè tu la feina que fas durant tot l'any de programar, de parlar amb l'Alba, escolta, Alba, portarem aquest grup, no sé què, tot això és una feinada, però quan veus que la plaça s'omple, no? A vegades són les 12:05, no hi ha ningú, i em sembla que les 12:15, pum, hi ha 150 persones, i dius, però d'on sortiu? I és una meravella, això és fantàstic, és fantàstic.
1: En aquest temps, perquè des de quin any?
3: Ara farà 10 anys, 11, però bueno, des de que fan ballades al carrer amb el Fem l'Índia a plaça Can Quitària fa 10 anys.
1: I a banda d'aquest punt d'inflexió de la pandèmia, no? Que us ha modificat una mica la franja d'edat, com heu vist l'evolució de l'activitat?
3: Home, això quan va sortir... Era un boom, l'indie hop a Barcelona. Bueno, aixecaves una pedra i et sortien balladors, anaves a una plaça i hi havia balladors. És veritat que, no? Jo crec que són cicles. Ara estem remuntant una altra vegada. O sigui, la pandèmia va fer molt de mal, perquè es van tancar escoles, es van tancar grups de ball, però ara jo crec que estem remuntant. I és que la música jazz, quan hi ets, és que t'enganxa. Tu parles d'adeptes, si tu passes per davant d'un escenari i hi ha músics de jazz tocant, et quedaràs i els escoltaràs fins que s'acabi el concert i acabaràs aplaudint dient que és aquesta meravella. Bueno, jo ho veig que així, no sé dels altres...
2: Sí, no,
3: però quan hi ha músics de jazz bons, de qualitat, tocant, és que els peus es mouen sols.
1: És el que ara està imaginant, que és una activitat que, si no hi participes directament, pots actuar d'espectador i gaudiràs tant o més, no?, també.
3: Totalment. De fet, per Festa Major, quan fem la plaça del swing, a part dels balladors, jo crec que hi ha molta gent que s'atura per la qualitat dels músics. O sigui, aquest any, per exemple, portarem dues bandes que és una mica primícia. No sé si ho puc... No ho puc dir!
1: No
3: ho puc dir!
1: Vam
3: cargoli de rapa! Pues no ho puc dir, però...
1: Vinga, quan serà l'última actuació, l'última ballada?
3: Ara, mira, aquest cap de setmana, el 17, crec, si no vaig errat, tenim concert en directe amb la banda QC, Quartet, que és la banda de la Caral Camps, que és una contrabaixista de les millors que tenim al país, és que el fort és que tenim músics, portem uns musicazos sempre, i els podrem escoltar en directe.
1: Mm-hmm. Doncs aquí queda la invitació feta per aquests diferents cicles que estan arribant al final de curs, mm-hmm. tant el cicle de conferències com el Open Mic, com el... Fem l'Índia és l'entitat, el swing.
2: Del swing, per això, sí que dius que queden encara dues ballades més, perquè ells no paren fins al juliol. Vull dir que exprimeixen fins al
1: moment.
3: Nosaltres, cada tercer diumenge de mes, estem allà ballant.
2: Fins al juliol, sí. Cada tercer diumenge. Sí.
1: Doncs aprofitem-ho. Arnau, Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Merci.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
2: Què tal? Com estem? Bon dia.
1: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
2: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia, escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i a més també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, en les quals les zones de sembra actuaven especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte, l'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Medí, és bosc continu tancat, a més, bosc abandonat, bosc brut, i, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà, home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes al foc de la Segarra de l'any passat passat vam tenir puntes de 18 km per hora i 20 i pico km per hora quan es va desplomar.
1: Això sobrepassa ja.
2: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, no, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
1: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
2: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està bé, està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles, perquè al final tot el que econòmicament no funciona... Nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
1: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
2: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
1: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
2: No tinc clar exactament com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar. Eh? Tot això està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement del que ja ha planificat, del que s'acabarà implementant, hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
1: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí, i que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
2: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens en amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la, és a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreig, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, bastament. No?
1: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
2: Bueno,
1: no?
2: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no es convoca cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses, ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes, i hi ha una perseverança, no? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
1: I, Roger, com està canviant el canvi climàtic la vostra manera de treballar en aquest tipus d'incendis?
2: Bueno, el canvi climàtic el que ens està donant és períodes de moltíssima calor, llavors el que ens estem adonant compte, ara l'altre dia estàvem en una sessió, ara que evidentment nosaltres ja estem a tope preparant la campanya forestal, i l'altre dia ens feien una xerrada i introduïen un nou concepte que en deien la sequera tèrmica. I dic, carai, dic, porto 40 anys aquí, no paro d'aprendre. La sequera tèrmica és que tenim onades de calor tan llargues i tan intenses que encara que tinguem el bosc mullat, que encara que tinguem el bosc abegut, tot el combustible mort, que en tenim una borrada, el combustible mort no veu. O sigui, veuen el combustible viu? Sí que quan plou veu aigua, per entendre'ns, eh? El combustible mort no. Llavors tenim períodes de sequera tan llargs i tan profunds, sequeres tan profundes i sobretot temperatures tan altes, és el concepte aquest que et dic de sequera tèrmica, que en 10-15 dies un bosc que estava mullat i perfecte i que no tenia cap problema passa a estar en una situació de risc màxim. Val? Per tant, ens estem trobant que les condicions es tornen crítiques a molta més velocitat. Per exemple, posaré un exemple. Quan abans a nosaltres, estic parlant dels anys 90, principis dels 2000, quan a nosaltres ens plovia a començament de juny, ja sabíem que la campanya forestal seria fluixa. Tota la campanya forestal seria fluixa. No vol dir que no hi hauria incendis, però no se'ns escaparien de control, etc etc. Seria una campanya que, bueno, que potser si deixa de ploure durant 15 dies, començarem a cremar matolls i tindrem moviment i ja està. Val? Però si començava a ploure a finals de maig, principis de juny, plovia una miqueta o en condicions, i si ja arribàvem a la revetlla plovent, ja ni t'explico. Ja sabíem que aquell any seria tranquil. Avui dia això no ho pots dir. Això avui dia no ho pots dir perquè tu t'està plovent, dius, carai, que bé. Hi ha un concepte que també s'ha de tenir en compte, és que el sotabosc està tan brut que perquè l'aigua arribi a l'arbre, a que l'arbre pugui veure, ha de ploure molt, perquè tot aquest brancam reté molta aigua, per tant, a vegades plou 2-3 litres. Ah, que bé que li ha anat. No, a l'arbre no li ha arribat ni un. S'ha quedat tot en el sotabosc retingut. A l'arbre no ha begut res. Val? Però a part d'això, després agafem i ens fotem a 40 graus. A 40 graus, 3 o 4 dies seguits, durant les hores del migdia, amb unes humitats del 15 al 20%. Tot aquell combustible mort passa a estar disponible, que diem a bombers, però en qüestió d'hores o de dies. I aquell mateix escenari, que era relativament segur, feia 15 dies, ara és un polvorí. Llavors, això és amb el que ens està afectant el canvi climàtic i tot allò altre que hem comentat, eh? Que podem passar d'una situació que dius, bueno, escolta'm, estem bé, ara aquestes aigüetes, la gent ja ens para pel carrer, ens diu, què, bueno, aquest estiu, res, no? Perquè la gent vol estar tranquil·la, perquè ja sap el pa que s'hi dona, no? I li diem, no, aquest estiu ja veurem. Oi, si plou ara... No, home, si plou ara...
1: Per què ens hem de preparar, Roger, aquest estiu?
2: No ho sabem encara. De fet, mira, demà tenim una reunió de comandaments per que ens expliquin quines són les previsions meteorològiques a llarg plaç, etcètera, etcètera. Tot això ja estem en plena... Ja hem convocat a nivell local, ja hem convocat a tots els possibles implicats amb la revetlla de Sant Joan per començar a preparar-ho. Tot això està ara en el moment més candent. Però el que dic és, i això és important, és que cada vegada l'escenari és més imprevisible. Cada vegada és més imprevisible. Per tant, hem d'estar més estona atents. Perquè si és un escenari imprevisible, vol dir que no podem baixar la guàrdia. Abans, tampoc la baixàvem, però dèiem, buah, aigua a finals de juny. Tranquils. Com a molt al setembre començarà la cosa. Ara no. Ara pots tenir aigua a finals de juny i a dia 20 de juliol està corrent tots com a gats. Val? Perquè hem tingut una sequera una setmana a 40 graus amb humitats baixes i se'ns ha secat tot el combustible fi, tot el combustible mort i a córrer.
1: Per tant, tota aquesta aposta per la prevenció és importantíssima, no? Que es pugui dur a la pràctica, com tu deies abans, no és qüestió de dies, sinó que serà a llarg termini la implantació de tot això i la implicació que ha de ser per part de tots, d'administracions, dels serveis com el vostre i també de la ciutadania. No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
2: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana. No hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que tothom ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
1: Hem d'estar alertes.
2: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
1: Molt bé, Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita, que vagi molt bé.
2: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Anna.
2: A veure, quin dret descobrirem avui, Jan?
3: Doncs avui parlarem d'honor, intimitat i pròpia imatge, per una banda, i com això a vegades col·lisiona amb el que feu els periodistes d'això d'informar.
2: Mira, és un tema que ens interessa als periodistes aquest, no? Perquè a vegades ens trobem situacions d'aquelles que ens diuen ai, no em gravis, o ai, no, jo no volia sortir. Dius, clar, però què hem de fer, no? Avui ho veurem.
3: Correcte. De fet, quan estàvem preparant, no?, aquest programa, em venia al cap una anècdota que parlàvem plegats un dia, on un company estava gravant a la platja, doncs, bueno, no sé, estava fent un reportatge sobre temes a l'estiu, no?, de turístics, etc. I va haver un senyor que se li va provar i dir, escolti, per què m'està gravant, no? I el periodista va dir, no, jo no estic gravant a vostè, estic gravant, diguem,
2: clar,
3: estic
2: fent una peça, general, no?
3: Exacte, una peça informativa, i diu, no, escolti'm, no em gravi perquè estic aquí, però és que no estic amb la meva dona. Dius, clar.
2: Una senyora que no és la meva, no?
3: Exacte, una senyora que no és la meva. Aleshores, clar, el periodista va dir, ja, però vostè està en un espai públic i el meu objectiu no és gravar-lo a vostè i la senyora que no és la seva, sinó que el meu objectiu és informar, no, de la temporada turística a la zona. Per tant, bueno, com que aquestes coses, sobretot al món periodístic, passen sovint, bueno, era un tema interessant a poder tractar, perquè al final ens plantegem, però això ho podem fer? Els periodistes ho poden fer o no? Els
2: clar.
3: Particulars ho poden fer o no? Tot s'hi val en nom de la llibertat d'informació. Al final, la resposta, malgrat en el cas d'aquest senyor segurament seria diferent, la resposta és que no.
2: No tot s'hi val.
3: No tot s'hi val en la llibertat d'informació i li posarem ara contingut.
2: Doncs som-hi, a veure.
3: Doncs a veure, quan parlem justament de comunicació, de periodisme, de mitjans, sí que tenim quatre drets fonamentals, que els tenim en aquell primer apartat de la Constitució, que poden col·lisionar. Els tres primers que mencionava a l'inici, no? Aquest dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, que ho regula l'article 18 de la Constitució, i després tenim, evidentment, la llibertat d'informació, també dret fonamental, regulat en l'article 20.
2: Mm-hmm.
3: Això no vol dir que un estigui per sobre dels altres, simplement conviuen, i això implica que s'ha de ponderar en cada moment, doncs, quina situació es dona i quin s'ha de fer prevaldre en qualsevol cas.
2: Això vol dir, per tant, que en alguns casos la llibertat d'expressió i d'informació estarà per sobre d'aquests drets personals i en alguns altres casos no.
3: Dependrà, correcte. Uh-huh. I per això hem de veure, sobretot, què en diu el Tribunal Constitucional, que al final el Tribunal Constitucional és el que ens ajuda a modular i a interpretar la normativa recollida a la Constitució, o també les lleis orgàniques, doncs, que regulin cadascun dels temes. Hi ha una sentència interessant de principis dels anys 90 que, on s'estableix que la llibertat d'informació no és un dret il·limitat. Em sap greu pels periodistes. No és un dret il·limitat. I que aquest dret, diguem, a informar, preval en dues ocasions.
2: Uh-huh.
3: Preval quan la informació és efectivament veraç, verídica, i quan tingui interès públic. Això és important.
2: I aquí també hem de fer la diferència d'interès públic i interès del públic, no?
3: Exacte.
2: Perquè no és el mateix.
3: No, perquè ja sabem que els interessos del públic a vegades disten del que és l'interès general, no? Aleshores, si una informació és certa, però no aporta res a l'interès públic, a l'interès general, pot ser il·legítima, el cas que parlàvem a l'inici.
2: Mm-hmm.
3: Si jo conec, a més, el rerefons que hi ha, i tot i així, diguem, reitero en la cosa, tot i que l'objectiu, evidentment, no era aquest, doncs podríem entrar en un conflicte. Aquest fet de l'interès públic, l'interès general, també el trobem en una altra sentència, en aquest cas una mica més recent, però no tant, té una vintena d'anys, però encara aplicable, on es resol el cas justament d'un reportatge periodístic, no?
2: Mm-hmm.
3: on es donava un crim, s'estava investigant un crim. I en aquest reportatge es van revelar detalls de la vida privada d'una tercera persona que no era la que havia comès el delicte.
2: Mm-hmm.
3: On aquesta tercera persona tenia actituds envers la vida, que la gent podria considerar poc lícites, actituds, diguem, relacionades amb el món de la prostitució. Mm-hmm. Que el Tribunal Constitucional, què ens diu amb això? Ens diu que revelar aquest tipus de dades de la vida privada, on estem desmereixent algú per poc ètic que ens pugui semblar als demés, és a dir, no entrem en la moral pròpia, però que no tenen cap transcendència informativa. Mm-hmm. Perquè, al final, escolti'm, que vostè es dediqui una cosa o una altra...
2: Exacte, això no...
3: Seria interès del públic, sí, però no interès públic. Exacte. Això podria constituir una intromissió il·legítima en aquest dret que mencionàvem, no? Dret a l'honor, el dret a la intimitat. Encara que aquest reportatge fos d'un tema real, un tema que havia passat, no? Per tant, si traduïm això en un llenguatge del carrer, que és el que venim a fer aquí, no tot el que és cert es pot publicar i no tot el que ens crida l'atenció és informativament rellevant, encara que ens ho pugui semblar a nosaltres. Aleshores, si ens passa...
2: Clar, què hem de fer?
3: Què hem de fer? Ara podria fer una rima, anava a dir vendre el pis i anar a lloguer, però no, no és el cas que ens ocupa. No, en el cas d'exercir el dret, què pot fer una persona quan creu que li han vulnerat aquest dret, no? Aquest dret a l'honor, a la pròpia imatge? D'entrada, jo diria, identifica exactament quin dret se t'ha vulnerat, no? Mm-hmm. Quin consideres, perquè després les derivades que això tindrà a nivell civil o a nivell penal no seran les mateixes en funció de que siguin uns o de que siguin uns altres, no? Sabem que el dret a l'honor, doncs, implica informacions o expressions que et desacrediten com a persona, que t'insulten, que et fan quedar malament, diguem, a ulls de la societat, no? Uh-huh. També tenim aquesta vulneració de la intimitat, el que dèiem, dades de la teva vida privada, de les teves relacions, de la teva salut... Bé, dins de tot l'àmbit de l'esfera més íntima, no? I ús de la pròpia imatge, que dèiem, no? Aquest ús, doncs, de la teva cara, del teu cos, sense un consentiment exprés, fora de context o amb finalitats que no has autoritzat. I dic això de fora de context pel que dèiem. Si tu estàs fent un reportatge informatiu, televisiu, i de fons, i sense que ho sàpigues, apareix alguna cosa, doncs, que després compromet... clar, vull dir, tu també has de saber que estàs a la via pública, per tant, tinguem en compte
2: també... Això hem de
3: tenir
2: en compte, no?
3: Si hem de fer coses mal fetes, fem-les en un lloc tancat, eh?
2: Bueno, i que si veiem una càmera i no volem ser gravats, no hi passem per davant,
3: exacte,
2: no?
3: Tens una recomanació altament interessant.
2: Siguem una mica curosos, perquè a vegades ens sembla que això només li pot passar a les persones famoses, no?
3: No, d'això en parlarem.
2: Clar.
3: Hi ha alguna diferència, certament, amb les persones... ordinàries, és a dir, tu i jo, i els que surten a les revistes. Hi ha alguna diferència que ara la veurem. Per tant, primer, identifiquem què s'ha vulnerat. Segon, hem de saber que hi ha dret a la rectificació.
2: Uh-huh. És
3: a dir,
2: important,
3: hi ha una normativa, una llei orgànica, justament, que desenvolupa aquest dret fonamental, que reconeix el dret de rectificació, no? Per tant, si un mitjà publica una informació inexacta o perjudicial, tu pots exigir, com a mínim, que et publiquin la teva versió. Uh-huh. Perquè d'aquesta manera pots contrarrestar allò que t'estava perjudicant, no? Això és gratuït, evidentment pot generar més o menys complicacions burocràtiques, però és un dret que podem exercir. En tercer lloc, deia abans, no? Tenim opcions per la via civil, per exemple. Doncs, en aquest cas, si el dany és més greu que no una petita informació inexacta, podem interposar una demanda civil per intromissió il·legítima, i en aquest cas hi ha una altra llei orgànica, la que s'encarrega de la protecció civil, justament del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que ens permet anar per aquesta via. I, per tant, bueno, entraríem en la via judicial. Uh-huh. I, en quart lloc, tenim la via penal, que és la que menys ens agrada, però que, en temes més greus, sobretot vinculats al dret a l'honor, sí que el Codi Penal recull diverses qüestions. Clar, si a tu et calumnien o t'injurien, les penes poden arribar a ser penes de multes i de presó, si això es prova, no? Al final, si et calumnien, què implica? Implica que jo imputo un delicte amb algú sabent que l'acusació és falsa. Per exemple, si els demostrés que el Mundo, quan va publicar el compte fals del Xavier Trias a Suïssa, sabia que allò era fals, això és una calúmnia. Això és un exemple de calúmnia.
2: Clar, perquè has publicat una informació que tu ja sabies que no era real.
3: Correcte. I, a més, sabent del perjudici que li generes a un tercer. Uh-huh. Aleshores, aquí tenim derivada penal. Després, les injúries es refereix més aviat a expressions, a manifestacions, que menys tenen la teva dignitat, sense arribar-te a acusar d'un delicte en concret, que t'insultin, que t'humilin públicament i ho publiquin, no? Però en aquest cas això, perquè sigui un delicte, la llei exigeix que aquesta expressió ha de ser greu, eh? Això també ho hem de calibrar, i pot haver-hi penes de 3 a 7 mesos de presó i multes de fins a 14 en funció de la gravetat. Què dèiem de les persones importants? De les persones
2: famoses. No? Perquè importants al final ho som tots.
3: Exacte, absolutament d'acord. Clar, una persona famosa, el fet que tu siguis famós, de que la teva vida estigui més o menys exposada, no t'anul·la els drets.
2: No, clar, evidentment.
3: No t'anul·la els drets. Ara bé, el Tribunal Constitucional que ens ha dit és que la notorietat pública d'una persona el que fa és ampliar una mica el límit del que és publicable.
2: O sigui, que els mitjans poden publicar més coses d'una persona que té una vida més o menys pública que d'una persona que té una vida més privada.
3: Per dir-ho planerament, sí. Però per què? Perquè segurament aquesta persona és la primera en facilitar aquestes informacions.
2: Per tant, vegades també li interessa una mica, no?
3: Exacte. Aquí ja entraríem també en debats ètico-morals reprovables o no. Però el que no fa en cap cas és eliminar aquesta protecció ni a l'honor, ni a la intimitat, ni a la pròpia imatge, en cap cas. Perquè és que només faltaria que per ser una persona que es dedica, doncs, no ho sé, a la política, que es dedica, que és cantant, etc., doncs se li manllevin drets que són fonamentals. I finalment, jo el que diria és, no?, perquè la gent s'emporti a la butxaca tres consells principals.
2: Som-hi.
3: La llibertat d'informació no és carta blanca dels periodistes. No permet fer qualsevol cosa. El que protegeix és informació veraç i realment rellevant per la societat, eh? Que tingui interès públic, que no pel públic. També, si es cau.
2: A vegades van lligades, les coses. L'interès públic i l'interès del públic a vegades van lligats.
3: Sí, no sé si cada dia una miqueta menys, però sí, certament sí. Una segona derivada, que és que aquests detalls personals que són innecessaris de publicar, encara que el fet principal sigui d'interès públic, potser el detall morbós, si no és rellevant pel tema que anem a ocupar, no l'hauríem de publicar.
2: Aquest detall ens el podem estalviar, no? Això passa sobretot, per exemple, en temes de successos, com, per exemple, si hi ha hagut assassinats o maltractaments, o sí,
3: costa no entrar,
2: accidents, no?
3: Costa no entrar, perquè al final, com que és una cosa que ven.
2: Exacte, sí.
3: Que és una cosa que ven, i això ho veiem, no?, el famós clickbait en titulars de diaris, sobretot digitals, no?, que titular escandalós, perquè entro i després veig doncs això, detalls doncs, que potser serien estalviables.
2: A vegades també, perquè si no, a vegades és complicat fer la informació obviant moltes coses. Vull dir, perquè al final moltes coses no les pots dir.
3: És un joc d'equilibris.
2: Sí, és complicat.
3: És un joc d'equilibris. I finalment, jo el que els diria a la gent és que no us resigneu mai a la vida, però en això tampoc, perquè existeixen mecanismes. Hi ha el dret a rectificació, quantes vegades no hem vist mitjans de comunicació que han hagut de publicar...
2: Un fe de rates, que li diem.
3: Correcte. Han hagut de publicar una notícia, un article, desmentint una notícia que ells mateixos havien publicat. Clar, què passa aquí? L'impacte ja s'ha generat.
2: Home, i tant. Sí, tu el mal a la persona ja l'has fet.
3: Exacte. Aleshores, diguem que això és una rectificació de mínims. És una rectificació de mínims que, si no fos suficient, tenim la via civil i tenim la via penal, que al final és on no volem arribar, però sovint són vies que hem de saber com a ciutadans que les tenim, encara que puguin ser feixugues. I jo, per acabar, què et puc dir? Jo et puc acabar que el dret, els que ens dediquem en part en el dret, no protegeix el morbo. Això és així. El dret no protegeix el morbo. El que protegeix és l'interès general. L'interès general és el que ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa. I jo crec que la ciutadania també conegui aquesta diferència, és el que dona aquest dret de butxaca que avui regalem als nostres oients.
2: Exacte. Doncs, per tant, aquest interès general, no?, les informacions sempre que siguin importants i rellevants, i no anem a buscar, no?, aquest detallet morbós o aquella informació que no és tan important pel públic.
3: Exacte.
2: Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui aquesta col·lisió, no?, entre aquests drets, el de l'intimitat, el dret a l'honor, el dret a la pròpia imatge, que a vegades es confronten una mica, no?, amb aquest dret a la informació, que últimament també hem de dir que sembla que s'ha liberalitzat molt, no?, aquest dret de la informació.
3: No, s'ha liberalitzat molt perquè els mitjans que hi ha per poder-lo exercir són molt més amplis. Al final, és cert que anys enrere comptàvem amb mitjans tradicionals, la ràdio, aquesta casa, comptàvem amb la televisió, i para de comptar. Clar, aquí ara hem entrat en una mena de xarxa, doncs, que tenim Instagram, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim que cadascú té el seu propi podcast.
2: És a dir... I que cadascú s'ha convertit una mica en un periodista, no? Un periodista d'aquests amb el mòbil, que a vegades ho gravem tot el que veiem directament.
3: Sí, això té vessants positives, perquè al final ens permet estar al dia i veure coses que abans potser, doncs, si els amos dels mitjans no els interessava, no els veien. I ara... jo crec que aquesta és la vessant positiva, no? Aquest fet de fer més accessible en general la informació, però té perills i té riscos, que són els que hem explicat, que és, doncs, guiar-se més, no pas per la bondat de la informació, que per una qüestió, doncs, que no té més interès que aquell que pot tenir en la gent, doncs, que vol mirar un reality.
2: Exacte, que si volem morbo també hi ha programes que sí. Ja hi va gent, no?, que hi va per això.
3: Correcte, i cada dia més, eh? I alguns de dubtosa ètica, últimament.
2: Això en podríem parlar a un altre programa, Jan.
3: Em prenc nota.
2: Doncs gràcies per descobrir-nos aquests tres drets que podem exercir davant de la llibertat d'informació. Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
0: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones, amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar, abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del Català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereins a Vitec i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Maroteca de la Ràdio. amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
5: Què tal? Com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a la penúltima edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat. Acabem temporada i doncs és moment de començar a fer balanç, tot i que avui encara us portem alguns documents que no us hem punxat en el nostre programa fins ara durant aquests 4 anys i escaig d'emissió de la Maroteca. Tenim, com sempre, amb nosaltres a Jordi Casellas. Què tal, Jordi? Com estàs?
6: Hola, Esteve. Doncs, home, ja començo a estar una mica trist, eh? Perquè això s'acaba. Això s'acaba. 4 anys i escaig, eh? És que sembla ahir que vàrem començar i fixa't on hem arribat. La de coses que hem fet, la de gent que hem conegut, la de gent que ha parlat amb nosaltres, llocs que hem visitat... Bé, ha sigut una aventura, com sempre hem dit, eh? Una aventura pura.
5: Absolutament. I, a més, és això, el fet de dir... Sembla que anem acabant, i ara... diré el per què dic això de sembla, doncs el que comporta és nostàlgia, però també reconeixement a la feina que hem fet per nosaltres mateixos i també perquè ens ho han dit moltes persones, no? I alhora, doncs, perquè nosaltres seguim creient, i això en parlem en la setmana que ve, en l'últim programa de la Maroteca, doncs que la ràdio és un mitjà, bé, doncs que segueix estant intacte, la seva influència, les seves capacitats, però creiem que el nostre país cal donar una volta. Doncs jo diria, d'entrada, a nivell de didàctica a les noves generacions, per una banda, i per una altra també amb la política de subvencions que hi ha, sobretot, perquè la resta ho desconeixem, a Catalunya. D'això en parlarem bastament, però ja d'entrada ja faig una petita prèvia. Jo no sé si és lògic donar a pràcticament totes les emissores des de l'estament públic una subvenció que en molts casos, pel que he vist, és bastant important, per al final acabar finançant una emissora que està pràcticament, això passa en molts casos, el 100% del seu temps, emetent música enllaunada que no presenta ningú o que en tot cas hi ha una mena de gravacions de falques, etc, que estan fent veure que allò és una emissora que està emetent en directe, no? Quan no és així, el que s'està emetent és una reproducció de coses vàries en un ordinador, no? Llavors jo no sé què en penses tu.
6: Home, doncs em penso que no hauria de ser així, o com a mínim doncs s'hauria de premiar molt més encara doncs les emissores que sí, que estan fent contingut, que estan creant contingut, que ho estan fent en directe, i si no és en directe és en diferit, però que és un contingut creat, on hi ha una feina darrere, bé, això s'hauria de valorar moltíssim, molt més per sobre de, doncs això, d'una emissora que simplement es dedica a posar un play. S'ha de reconèixer la tasca feta

0: considerada la més catalanista i que van confiscar. Ho dic perquè en aquest programa, el que fa referència a l'Albert, dèiem que era curiós que hi hagués tres noms a la mateixa emissora, no? Ràdio Reloj, Cadena Catalana i Ràdio Espanya de Barcelona. Bé, el que ens explica ell és que el tema del ball de noms, durant el temps s'ha demostrat que va ser un error del que llavors havia sigut el seu director, el senyor Salillas. Diu l'Albert, vam arribar a tenir 600.000 oients amb un sol poste, el d'Ona Mitjana, el 1983, i avui dia els oients es fan un taco i no recorden gairebé si escoltaven Ràdio Reloj, Ràdio Espanya o Cadena Catalana. Jo crec que això és una decisió una mica marketingiana, eh? El fet de, en el moment que es comença doncs, a obrir la democràcia al nostre país, doncs m'invento això de Cadena Catalana, quan el nom original de l'emissora, anys A, doncs no es pot utilitzar encara o no queda bé, perquè tampoc en tens la propietat legal, que era Ràdio Associació de Catalunya. Els franquistes van obligar a posar Espanya, Ràdio Espanya, i després se li va afegir de Barcelona, perquè hi havia altres Ràdio Espanya a nivell de la península ibèrica, i també hi ha el tema de Ràdio Reloj, que recordo que ens va explicar el mateix Albert també, que era una fórmula que va aparèixer doncs, del mercat centre-americà, sud-americà, si no recordo malament, on ja hi havia aquesta fórmula doncs, d'anar anunciant constantment l'hora, no? D'aquí el ball de noms d'aquesta emissora, que és això, nosaltres ho tenim molt present perquè n'hem parlat molt, però evidentment si els mateixos oients històrics d'aquesta emissora no ho tenen clar, doncs imagina't els que no l'hem viscut pràcticament aquesta emissora.
1: Sí, no, clar, la política sempre barrejant-ho tot i liant-ho tot. Em feia gràcia, sempre m'han fet, Ràdio Espanya, primer Espanya, i llavors, bueno, va, de Barcelona.
0: Sí, va.
1: Primer, sobretot, que es noti. Ràdio Minuto, Ràdio Hora. Mhm. Explicava un dia el Toni Clapés, no? Doncs això, no? Que anava repetint l'hora però constantment, no? Que era una cosa bastant... Al final acabava sent bastant pesada.
0: Bé, fórmules que, afortunadament, avui dia sí que ja han passat a la història. Ara bé, ara anem a documents. Va, començarem, Jordi, passant-nos-ho bé, ja que estem al penúltim programa. Et proposo escoltar un recull de les últimes pífies dels últims mesos de la Maroteca de la Ràdio. Què et sembla?
1: Vinga, som-hi. Domèstica, no? Domèstica en el sentit de que es fa a casa, no? Hòstia, espera.
0: Vale. Molt bé. Un cop fet aquest estornut en directe...
1: No, després ja t'ho veuràs.
0: Val.
1: Per tant, ets una persona de 17 anys, clar, d'entrada als pares. Vale. Escolta. A veure.
0: Hòstia.
1: No, t'envio un missatge, un àudio, un WhatsApp. No?
0: Sí, així acabo abans.
1: Sí, hi ha gent que... El que em fa gràcia és hi ha gent que manté una conversa a base de... d'àudios. De quan truca que acabarem abans, no? Una mica. Però vaja.
0: Espera.
1: Sí, sí. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, de qui us parla, un servidor, Jordi Casellas, com sempre, i com sempre, acompanyat, inestimablement, i ahir tot plegat, de qui no va, aleshores, potser, no? No, és que volia... Acompanyat sempre del...
0: De la inestimable companyia del company.
1: De la inestimable companyia del company, de la part contractant.
0: De la part tècnica i...
1: M'està vibrant algú, Esteve.
0: Bueno. Un colló, no?
1: No. Repica entre els dos i fa una freqüència de vibració. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us parla, Jordi Casellas. Supercontent d'estar aquí sempre, al costat de l'inigualable, de l'inestimable... Inestimable.
0: Inestimable vol dir que no les pot estimar, o què?
1: Hòstia, vaya merda de presentació, nen. Hòstia, nene, pongo de nuevo, nene.
0: Vinga, va, tornem-hi.
1: L'última ja,
0: Va, vinga. La definitiva. Com sempre, fem totes aquestes històries boniques amb Jordi Casellas, que el tenim a l'altra banda d'internet. Què tal, Jordi? Bon dia. Que no es pot, no?
1: No sento res.
0: Vale. No sents res.
1: No, és que és com... No, sí que sento, però tota l'estona has tallat. O sigui, tenim la universitat de Casellas... O sigui...

0: Jo et sento perfecte, eh?
1: Ui, jo no, no pot ser. O sigui, si pogués gravar tot això, la intro que acabes de fer...
0: Grava-ho.
1: Era com un muntatge del tio aquest de...
0: Un moment, que parlo amb el meu Jordi i li dic que em vagi a buscar el telèfon de la feina, que de vegades té millor cobertura que les dades d'aquí.
2: Jordi, fes-me un favor. Pots anar, sisplau, a la meva tauleta nit sense fer soroll, que hi ha el meu mòbil de la feina i me'l portes?
3: Sí, i saps on hi ha el cable de l'ordinador?
4: La Maroteca de la Ràdio.
0: Moments que ens ho hem passat extraordinàriament bé, eh, Jordi? Em riu moltíssim escoltant aquestes nostres gravacions d'errors propis que hem volgut col·leccionar i conservar. Recordem que aquest és un programa que no s'ha fet mai en directe, sempre s'ha fet en fals directe, que vol dir, el fem com si fos en directe, exactament igual, com si estiguéssim a la ràdio en aquells moments, però ho fem en una altra hora. I, és clar, això permet, doncs, certes llicències, doncs, que si t'equivoques en certs moments, dius, bé, doncs, torno a repetir allò amb el que m'he equivocat, t'agafa el riure, saps que no passa res, perquè al final ho trauràs, però és que moltes altres vegades, encara que estiguéssim en directe, és que més o menys ens hauria vingut les mateixes ganes de riure, eh?
1: Segurament. Allà sí que intentes fer ja un esforç màxim per no riure, que tots hem escoltat pifies radiofòniques quan algú s'està pixant de riure, i intenta retenir-ho, que no sé què és pitjor. Però, com tu deies, el més bonic és que vàrem riure molt, riem molt actualment i riurem molt en el futur, perquè cada vegada que ho escoltem és com si ho sentíssim per primera vegada. Per tant, és un material que val molt la pena de conservar.
0: Jo calculo que tenim més de 2 hores de talls breus de pifies, eh?
1: Sí. Això és un dinar i dius, va, estem ja al cava i les galatetes i em poso això. I ja està, sobre taula.
0: Va, doncs vinga, una nova dosi més, perquè aquí tenim, mira, més pifies de la Maroteca i també un dia, no fa massa, que vam estar enregistrant per l'Experta Formentera de Formentera Ràdio unes seccions en les quals va caure un aiguat a Barcelona, però una cosa increïble. I es colava pel micròfon i ho vam estar parlant i enregistrant. Conversant per solucionar alguns problemes del món o també per investigar algunes qüestions que poden ser bàsicament científiques o sociològiques, com sempre, amb Jordi Casellas. Bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, Esteve. Carai, això de solucionar problemes al món, eh? Espera't que...
0: Bé, es diu que amb una taula es poden solucionar moltes coses, no?
1: Sí, no, és veritat, és veritat. T'imagines que en solucionéssim algun? Home, potser ens fem famosos.
0: Home, si més no, sí que posem de relleu algunes qüestions que potser no s'expliquen a altres bandes, no se'ls dona prou rellevància i, per tant, doncs, és interessant de dir. Avui sí que és un tema...
1: Perdó. No, Pet.
0: No, avui... Què? Digues.
1: No, tu segueix que serà més fàcil. Ja.
0: Vale, per cert, està plovent a dojo.
1: Ah, ho estic sentint.
0: Ara fluixava, és que em pica aquí, em pica la finestra.
1: Sí, no, estava sentint els cops, ara.
0: Sí, doncs és les gotes d'aigua que deu fer vent i arriba aquí una mica. Bueno, sí, de tant pica l'aigua. Bueno.
1: D'allò incessant, sí.
0: Tornem a fer la intro o què? El moment de solucionar problemes com el que tenim ara, Jordi, perquè és que... A veure, això perquè quedi constància, eh? Anem a acostar el micròfon i pujar una mica el volum, vinga, a veure si es pot sentir. Això és un aiguat que està caient en aquests moments a Barcelona, que m'està picant l'aigua a la finestra, cosa que mai passa aquí.
1: Sí, i jo, que em trobo a Terrassa, també informo que està plovent i ho estic sentint en el soroll de l'aigua, en l'oralita del pati de llums que tinc aquí darrere.
0: Bé, doncs, un nou capítol de la Maroteca, on, com sempre, us animem, només començar el programa, que si teniu algun tall... Espera't, eh?
1: Bé, un tall estrèpsil, si teniu, per exemple, sí. un tall d'estrèpsil.
0: Un tall, sí. Avui també és l'aniversari de Quim Monzó, escriptor català que va néixer el 1952. Seguim felicitant a més personatges coneguts. El 1957 naixia Sílvia Munt.
1: Per tant, doncs... Espera.
0: Per tant, bé, doncs no. Vinga.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: Encara tenim per aquí algunes dosis més de pífies. Ara, en aquest cas, anem al delay, aquell típic problema tècnic que hi ha quan parles a distància connectat per internet, Jordi, que suposa que hi ha molta distància de temps entre el moment que tu dius alguna cosa i l'altra persona amb la que estàs parlant t'escolta. I clar, això fa que la conversa sigui gairebé impossible, no?
1: Sí, això és així. Hi ha un exemple claríssim quan li van fer al Toni Bassas expressament. Diu, ara intenta parlar, però tu et sentiràs amb un delay molt concret de X segons que veuràs que és impossible.
0: Un dia més al Desperta Formentera, agafem alguna notícia i xerrem d'algo interessant amb Jordi Casellas. Bon dia, Jordi. No et sento. Ui, hi ha un retard aquí tremendo, no em sembla?
1: Bon dia, Esteve. Què tal? Com estem?
0: Tanquem, tanquem.
1: No, és que esto no va, eh? Em sents? No, delay.
0: Sí.
5: Bon dia, són les 7 del matí.
6: Bon dia, són les 8.
7: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
8: No toquis el dial, t'estic els dits.
9: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
10: Swing Flash.
4: La Maroteca de la Ràdio.
0: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i ara anem a recuperar doncs, un espai off the record enregistrat pel Desperta Formentera a Formentera Ràdio, aquelles coses que passen, que tens nens que tens a prop de l'estudi, que van intervenint, i el Jordi Carbó, meteoròleg de Cadena SER, en feia el 3 d'abril de 2025 aquesta apreciació. Vale, doncs ja ho tenim.
11: M'ha encantat perquè s'ha sentit un crit de guerra, no?, d'un fill teu.
0: Jo no l'he sentit. Això vol dir que l'has sentit tu, perquè tinc un micròfon que està tota l'estona funcionant, però a l'aire, diguem, no ha sortit.
11: Va, tu tens els auriculars que t'aïllen bastant i jo...
0: Exacte.
11: Però és possible o no que s'hagi
0: sentit? Sí, perquè els tinc per aquí i ara estaven rentant-se les dents, suposo, i és el moment.
11: Home, i deuen estar curiosits també amb el que fas i tot això, no?
0: Sí, sempre. Els encanta, però... els encanta treure el nas per aquí.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Ara parlem, Jordi, del Percepcions Personals, breument, un espai que, com tu sabràs, doncs, ha estat, curiosament, el mateix espai en dos programes diferents de dues emissores diferents. A veure si tu recordes una mica la història d'aquest espai.
1: Sí, el Percepcions Personals neix a Matadepera Ràdio, dins del programa que es deia Cau de Lletres.
0: Uh-huh.
1: No? I era una secció que, doncs això, parlàvem de notícies que havien passat amb una certa curiositat i bé, va ser un espai de trobada que ens agradava molt, que ens feia molta gràcia, perquè a més és un espai, et diria, inacabable, en el sentit que sempre tenies material per fer-lo. I vam decidir, doncs, que això, aquest petit format podria continuar i, en aquest cas, doncs, mira, incorporar-lo, com ha sigut, en el programa, dins l'espai del Desperta Formentera, doncs fer aquest petit Percepcions Personals que cada dia sona en el programa.
0: I aquesta és la diferència, que hem passat d'un espai, en aquest cas, setmanal a,
1: sí,
0: diari.
1: Setmanal a diari.
0: Que vulguis que no, sembla ser que pot ser una mica complexa, de fer, de buscar un tema diferent cada dia, però no, al final les notícies surten, eh?
1: Sí, per això, que és un espai que un cop l'has creat, dius, bé, això el pots fer servir eternament perquè sempre trobaràs material, no? I això és una de les coses que moltes vegades hem parlat tu i jo, no? Que al final pots anar fent ràdio de tantes coses, experiències del passat, com el teu cas, no?, que feies cartes, no?, o que feies petits diaris, no?, moltíssimes coses, i sempre tindràs aquest punt de poder conversar-ne. I amb les notícies no és el mateix. El món està viu, el món avança i notícies sempre en tindrem.
0: I sempre hi haurà dos micròfons i dues persones, com a mínim, perquè poden ser molts més en una tertúlia per parlar. Però jo crec que el format de dues persones dona molt de sí, perquè pot ser molt més coral i més divers i més colorista el fet que tinguis molta gent a l'estudi parlant sobre un tema, però potser fins i tot et pots arribar a perdre, sobretot si no els escoltes de forma habitual. Ara bé, si escoltes dues persones conversant, és que això dona però moltíssim de sí.
1: Sí, és una conversa molt més, et diria, tranquil·la, molt més a vegades agradable de sentir, perquè en les tertúlies moltes vegades doncs, hi ha moments de disbauxa que es perd el fil, no? I d'aquí la tasca del moderador per posar a pau. Però un diàleg entre dues persones parlant del que sigui és molt més fàcil d'escoltar i molt més fàcil de seguir, de no perdre l'atenció que ja estàs prestant.
5: Percepcions personals. El moment de la conversa. Jordi Caselles.
0: Una hora després tornem a ternir... Tornem a ternir, eh? Atenció.
1: Tornem a...
0: Això, tornem això a la... ternir.
1: Sí, això és com Metoví el torcillo. Que són aquests... o sí, va, aquests són molt bons. O Nerea del Corte. Vinga,
0: va.
5: Percepcions personals. El moment de la conversa. Jordi Caselles.
0: Què passa? Què passa? Què passa?
1: No, estan recordant-me de l'estornut, però no, ja estava, jo estava con lo mío, Perquè si em tornava a venir... Si em tornava a venir, no. Perquè tampoc ha sigut molt dels més sorollosos.
0: No, no.
1: No, ha sigut molt...
0: Bueno, som-hi.
1: Sí, sí.
0: Bueno, si has estornudà, feel free, Tu mateix.
1: Passa, el trapero s'ha tenyit el cabell i sembla més jove.
0: Ah, sí?
1: Fins aquí.
0: Vale. Podem parlar també, és una percepció.
5: Jordi Caselles.
0: Nova aturada en el camí cap a les 10 del matí en aquest Desperta Formentera d'avui. Ho fem com sempre amb el nostre company de conversa, Jordi Caselles. Bon dia, Jordi.
1: Para.
0: He sentit...
1: Tu és un xivarri.
0: Què és això?
1: No ho sé, tio. Has dit les 10 del matí, eh? Ara?
0: Sí, que a mi, bueno, perquè el programa acaba a les 10. Això és la mare que parla amb el nen?
1: No,
0: psicofonies. Tenim gent convidada.
1: Vale.
0: No, jo crec que estan parlant.
1: No, és com si sona... Oh.
0: Sí, fa... Oh.
1: Bien!
0: Sí. No, no pateixis, se sent molt de fons,
1: No, ja baixo un micro. Va. Comença a ser de pagament. Si vols seguir, doncs... mira, és que ara no diré noms d'aplicacions, no? Però n'hi ha una famosa per prendre notes i ara et diuen, no, ara si vols seguir prenent notes has de pagar, perquè fins ara no... es pot, un moment. És que pica'm-les. I... Ah! Vale, aleshores... Tot això. Vale. Ai, aplicacions... Bé, ens havíem tornat a tirar.
0: Espera't.
1: Tot això és matèria.
0: Mira, rebobino, eh? I de cop i volta aquesta cançó... Ai.
1: Aquesta cançó. Aquesta cançoneta es va tallar.
5: Percepcions personals. El moment de la conversa.
0: El moment de parlar de qüestions rellevants o no, però que ens han cridat l'atenció, com sempre, amb Jordi Caselles. Bon dia, Jordi. Oh. Què passa ara?
1: És que he pensat... Hòstia, això de lleisme no vindrà de Lleida, no? És que ja intentava concentrar-me, Va. Bé.
0: Va, per favor.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: Mira, i ja que parlàvem d'un diàleg entre dues persones, ara proposo, ja que parlàvem abans del Jordi Carbó, d'escoltar un dels espais del temps que fem setmanalment a Formentera, en el qual, doncs, no solament hi ha la previsió meteorològica pel cap de setmana, en aquest cas, sinó que, a més, establim algun tema de conversa que de vegades està preparat i altres vegades no. Surt absolutament de forma aleatòria.
5: A Desperta Formentera...
10: Connecta Balear t'ofereix el temps a Formentera.
0: S'acosta el cap de setmana i és moment de parlar del temps, mirar cap al cel i veure què és el que ha de fer doncs, tant avui com aquest cap de setmana i a veure si fins i tot podem avançar alguna cosa ja del dilluns. Ho fem com sempre amb Jordi Carbó. Bon dia, Jordi, com estàs?
11: Molt bé, què tal? Bon dia.
0: Doncs bé, l'expectativa, perquè tenim uns dies doncs moguts, amb vent, de tant en tant una mica d'aigua, la mar remoguda, hem tingut una mica de tot, i aquesta primavera que ja teníem avançada a final d'hivern, doncs hem de veure com evoluciona. Com ho veus tu?
11: D'entrada dir que això és la primavera, amb una mica més de pluja, però no estem en ratxa, però ja és això la primavera, no? Que un pare boig a l'hora de... ja només de la roba, no? T'abrigues, perquè al matí, si bé la temperatura no és molt baixa, amb el vent fa fred, després al migdia ja no bufa tant el vent i el sol, l'ambient és suau i et molesta la roba d'abric, però de cop i volta torna el vent i això és un no parar, no? També és una situació que no és bona pels que teniu al·lèrgies. Bé, de fet, en general, tota la població, perquè hi ha persones amb al·lèrgies, però al final el pol·len no deixa de ser una agressió física que entra a les nostres vies respiratòries i per això anem tots així com una miqueta de carraspera, no? Anem com amb el nas tapat. És la primavera. Jo cada any dic el mateix, a la gent li agrada molt, jo no acabo d'entendre del tot, però la tenim aquí. I la idea principal, perquè segur que és el que més us agradaria, el que ens esteu escoltant, és que el vent ja no tindrà tant protagonisme al llarg del dia d'avui i durant el cap de setmana. Dic no tant protagonisme, però encara bufarà. Si vols, comencem justament per avui divendres i continuem després amb el cap de setmana.
0: Vinga, endavant.
11: D'entrada, ara mateix s'està bufant amb força, com ho ha fet durant tota la nit, però hem de dir que ja hem assolit els cops màxims pel que fa al dia d'avui, que on més ha bufat, doncs s'ha apropat als 60, superant-nos lleugerament, 60 km per hora, que ja és un senyor vent, no és una gran ventada, però és un vent que es fa sentir. Doncs bé, ja està perdent una mica d'intensitat, però fins a primeres hores de la tarda encara tindrem cops màxims propers als 50 km per hora, és a dir, que efectes pràctics es continuarà notant. Serà ja al final de la tarda i sobretot la pròxima nit, quan aquest vent desapareixerà. Avui, però, no és tant la força del vent com el canvi de direcció en el vent. Si heu de navegar, doncs tingueu present això, que hi haurà mar creuada, perquè ara mateix està bufant de l'est, comença a girar a xaloc, al sud-est, cap al matí ja serà de sud i, com si fos un rellotge, acabarà donar pràcticament la volta del tot a partir de migdia, quan ja serà de ponent. Aquest canvi en la direcció del vent i que encara es mantindrà fort, doncs és el que pot provocar això, una miqueta més de situació meteorològica, de situació marítima caòtica, no? Amb aquesta mar creuada que sempre doncs pot generar alguns problemes. Després, al llarg de la tarda, com s'anirà consolidant el ponent i cada cop més fluix, de mica en mica l'estat de la mar anirà millorant, de manera que el moment més crític seria just el centre de la jornada. Pel que fa a l'estat del cel, doncs com ho has dit, no? Una mica com ha estat la setmana. Fa sol, però també hi ha núvols. Avui igual. De fet, els núvols al llarg del matí i al migdia fins i tot poden donar lloc a algun xàfec de curta durada, res d'aigua significativa, i només ens queda contemplar les temperatures. 13 graus ara mateix, 13-14 graus, però amb el vent és com si estiguéssim per sota dels 10. Al migdia arribarem als 20 i com encara farà vent, la sensació serà de fresca. De manera que tot i el sol i aquestes temperatures altes, avui encara millor portar roba que ens abrigui.
0: Doncs escolta'm, Jordi, una amplitud tèrmica que déu-n'hi-do, no?, la que hi ha en aquestes jornades.
11: És també molt típic això de la primavera. Hem de pensar que ara mateix tenim pràcticament la mateixa durada del dia que de la nit, al voltant de les 12 hores, i això fa que tant pot entrar molta energia com escapar-se durant la nit, que en definitiva és el que fa pujar la temperatura, aquesta energia que ens arriba del sol. I aquesta situació que has destacat, doncs, s'ha d'aguditzar encara més el cap de setmana, i si vols ja entrem al detall del cap de setmana.
0: Vinga, som-hi.
11: De fet, com el vent anirà perdent força, sense desaparèixer encara demà del tot, ja no serà tan fort com avui, i, per exemple, aquesta nit afluixarà, i això permetrà que, juntament amb la manca de núvols, la temperatura baixi més. És a dir, demà al matí, si us aixequeu a la mateixa hora que avui, doncs notareu més fred, tot i que no farà tant de vent, baixarem dels 10 graus a alguns punts d'estilla. I el que deia, amb aquestes situacions ja sense vent, encara s'aguditza més la amplitud tèrmica, de manera que durant la tarda de demà fins i tot arribarem a superar els 20 graus. En poques hores, molts graus de diferència, al migdia la sensació serà d'ambient una mica més agradable. I serà diumenge quan això encara es notarà més, perquè el vent ja no ho farà pràcticament, o ho farà de manera poc significativa, amb una mínima de 9 per sota dels 10 graus, la màxima superarà amb facilitat els 20, amb sol la major part d'hores, doncs això. Encara parlarem més bojos diumenge amb el tema d'escollir la roba d'abric, però millor abrigar-se les hores de foscor i en començar el dia. Al migdia podrem anar tranquil·lament amb mànigues de camisa.
0: Bé, o si no, portar l'armari a sobre, no? Perquè així, en qualsevol moment
11: molt
0: del dia...
11: Molt pràctic no seria, però a l'obvió sí que donaria solucions.
0: Bé, com a mínim potser ens estalviaríem algun encostipat. O hi ha qui diu que no, que això dels encostipats no depèn de portar més o menys roba.
11: hi ha un factor que sí que influencia. Això és com la vitamina D, no? Quan es diu pren el sol, que així tens vitamina D. No és que el sol ens doni vitamina D, sinó que afavoreix que el nostre cos la pugui fabricar. Doncs això dels refredats ve a ser una cosa similar. És a dir, el fet de que no anem abrigats de manera adequada en cada moment, doncs és el que pot fer que, per exemple, agafem fred o massa calor i de cop i volta fred, i això, vulguis o no, fa baixar una miqueta les defenses del nostre organisme, i si ja tenim pol·lulant, doncs, virus, ho saben molt els que són pares, no?, que n'hi han moltíssims, doncs és més fàcil que si ens agafa amb aquest calfred, no?, una mica més baixos de defensa, doncs és més fàcil que ens agafi l'encostipat.
0: Sí, senyor, doncs mira, hem d'evitar-ho, perquè, escolta, si no, fixa't el que deies tu a la carraspera, jo ja, ara ja tinc la veu una mica tocada,
11: Però bé. A veure, molta aigua és el que toca. Mira, a mi també comença a sortir ja.
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
11: Igualment.
12: Connecta Balear t'ha ofert el temps a Formentera.
13: ¿Necesitas conexión a internet en casa o una línea móvil? Conecta Balear. Conecta Balear. El operador líder en Baleares llega a Formentera para ofrecerte el mejor servicio. No lo dudes más. Llama al 1699 o visita conectabalear.com.
14: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
4: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Bé, doncs va, seguim amb més coses a la Maroteca de la Ràdio. Ara anem a Catalunya Cultura i anem a escoltar la lectura de poemes que feia Dolors Martínez, la veu femenina corporativa de les emissores de la Generalitat, en aquest cas amb una gravació enregistrada o emesa el 23 d'abril del 2002, és a dir, el dia de Sant Jordi, a Catalunya Cultura, que es deia Sonen les paraules.
15: Les mestresses hauran desestès la bugada, aquest cop cap enfora, llençols, bruses, pijames, no seran recollits. Deixaran que lleus planin, voleiant pel carrer en un últim adeu, fent-se un màgic tapís, clapejant les voreres. En sec, cauran les cases. I el que hi hagi al darrere, i el teatre sencer. Cremarem les disfresses, i entre el roig de les flames, un cel brut i plorós s'ajaurà pels carrers. Els amics fugiran. Els amics i les llàgrimes. I tants ulls que han sabut desvetllar-me tants anys quan la vida es llançava pels espadats del somni. Restaré aquí tot sol, amb els dits recremats de petons i paisatges, amb no res, tret del nom i del lliure estimar-te.

vist la primavera sense tu, quan pres l'abril amb vestit nou de trinca, tan d'esperit de jovenesa dur que el gran Saturn, com tot, hi riu i brinca. Però ni l'ais d'ocells ni el perfum viu de flors diverses de centor i colors no em feren dir cap història d'estiu, ni on creixen d'urles des dels esplendors. No em feia goig ni la blancor del lliri, ni la rojor profunda de la rosa. Només perfum, figures d'un deliri, recorda tu que amb tu per tot s'imposa. I semblava l'hivern. Te n'has anat, i com amb la teva ombra hi he jugat.

Pren tots els meus amors, amor, sencers. I què tindràs llavors entre les mans? Cap dels amors que es diuen verdaders, perquè el meu ja el tenies des d'abans. Així, si per amor l'amor em prens, no et culparé si d'ell em fas mal ús, però t'ho retrauré si engany te vens gaudint d'allò pel qual mostres refús. Lladre gentil, perdono el teu pillatge, tu que em robes la meva pobretat. El cor, però, sap que és més gran ultratge turment d'amor que front d'enemistat. Lasciu encant que el mal fa semblar bé, menyspreem que enemic mai no et seré.

Heu sentit? Amor i desamor assonen les paraules. En poemes de William Shakespeare, Vicent Andrés Estellés, Cavafis, Anna Akhmàtova, Maria Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol, Joan Salvat Papaseit, Salvador Espriu, Joan Fuster, Quima Jaume, Gabriel Ferreter, Marta Pessarrodona i Carles Torné. Amb les veus d'Anna Güell i Dolors Martínez. Muntatge musical, Manel Bernat. Realització, Dolors Martínez.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Recte final de la Maroteca de la Ràdio d'avui, i abans de marxar en aquest penúltim programa de la vida d'aquest programa, de la Maroteca, punxar-vos un tall que a mi em fa especialment il·lusió portar-vos avui, que va ser l'últim programa que vaig fer en els anys en els quals vaig estar de forma ininterrompuda dedicant-me a la ràdio. Jo vaig estar actiu, com hem explicat aquí moltes vegades, entre els anys 94 i 2000, i el dia 30 de juny del 2000, és a dir, ara, just ara, fa 25 anys, doncs vaig decidir canviar de sector, deixar la ràdio, apagar el micròfon, i aquest que us portem ara és el tall corresponent a l'últim programa de ràdio que vaig fer en el Vol de Tarda, en aquest cas a Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar un petit fragment d'aquesta gravació del 30 de juny de l'any 2000 a Ràdio Sant Cugat.
2: Vol de Tarda, Ràdio Sant Cugat.
1: Són 7 i mig els minuts que passen de les 4 de la tarda. Comencem una nova hora del Vol de Tarda a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Seguim encara al vostre costat fins a les 7. I seguim escoltant bona música al 91.5 de la freqüència modulada. Ara amb Ronnie Jordan i un dels temes del seu treball que es portava el 1992. El disc The Antidote, aquest era el tema Cool and Funky amb Ronnie Jordan.
0: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
0: La Maroteca de la Ràdio.
4: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
0: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
0: La Maroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, ara sí que ja ens anem acomiadant, i abans de marxar, Jordi, potser que desvetllem una mica això que hem dit al principi, que potser a la setmana que ve escoltarem l'última Maroteca. Bé, resulta que no ha sigut ni la primera, ni la segona, ni la tercera veu que ens diu, gent amb la que hem parlat, sobretot professionals de la ràdio, per fer la nostra Maroteca de la ràdio, que, home, és una llàstima que aquest programa s'acabi, i sense anar més lluny, parlàvem fa uns dies amb l'Albert Malla, que em va enviar un missatge de veu, dient doncs, que li sabia molt greu que desaparegués el programa. No oblidem que ell va ser la persona que ens va inspirar per poder fer el nostre programa a través del seu podcast i programa de ràdio Una vida de ràdio, que nosaltres l'hem escoltat sencer de la baix i que és absolutament apassionant, i bé, doncs el seu programa ens va inspirar, ens va donar la idea que amb els talls que nosaltres teníem gravats per la nostra època d'estar fent ràdio durant els anys 90 sobretot, i també per la ràdio que havíem escoltat i que havíem arribat a enregistrar amb cintes de caset i minidisc, doncs que per què no podíem fer un programa de ràdio. I aquí estem avui, encara parlant de ràdio. Doncs una de les idees de l'Albert és, a banda de buscar altres col·laboradors que ens puguin ajudar aportant doncs, petites gravacions que ens puguin nodrir la Maroteca, a banda d'això, doncs, diu, per què no torneu a emetre els programes ja enregistrats i quan pugueu, si disposeu de material, seguiu gravant edicions noves. Dic, doncs, per què no? Per què no? És a dir, que Jordi, potser, ni que sigui d'una altra manera molt més fragmentada, doncs tu i jo podem anar enregistrant coses i potser es poden seguir emetent a Maroteca ja mesos fa anys per aquí per Ràdio Sant Cugat.
5: Doncs tant de bo que pugui ser així o que pogués ser així. Jo també vaig escoltar aquests consells que ens donava, idees que ens donava l'Albert, i la veritat que quan el sentia parlar anava pensant, ostres, doncs té raó. Té raó perquè és una llàstima perdre-ho, perquè l'Albert també, doncs ell s'hi ha dedicat molt de temps, no?, en el programa que va fer en el seu moment, a recopilar talls i... Home, més enllà de que fa pena quan un programa de ràdio desapareix, el que sigui, en el cas aquest, bé, és com un exercici, no?, de memòria històrica que intentem perdurar, no?, en el temps. I a la vegada donem més temps a la gent que pugui trobar a casa antigues gravacions i les té gravades amb cintes de caset. Bé, pot ser una tasca bonica, de manera diferent, tu ja ho has dit, eh? No estem dient que la Maroteca continua tal com ha sigut i anem sumant capítols, serà diferent, però no deixa ser una Maroteca de la ràdio i que parla de ràdio i sense perdre l'essència del que és aquest programa.
1: I recordem de nou, Jordi, les nostres vies de contacte, perquè si algú que ens està escoltant en aquests moments ve a través de la ràdio, ve a través del nostre podcast, doncs que sàpiga que pot facilitar-nos gravacions antigues de ràdio, perquè, insistim de nou, moltes d'aquestes gravacions només les té aquella persona, no existeixen enlloc més, perquè abans no s'enregistrava gairebé res del que s'emetia en directe. Recordem el nostre email, Jordi.
5: Doncs a l'email, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com.
1: I d'altra banda tenim el WhatsApp, el 689 10 74 83, 689 10 74 83. Marxem amb una gravació realitzada el 2002 a Catalunya Cultura, a l'estació central, amb Albert Puig entrevistant a Joan Miquel Oliver d'Antònia Font. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper i últim a Hemeroteca de la Ràdio. Adéu-siau. Que vagi bé, Jordi.
5: Adéu-siau, igualment.
6: Catalunya Cultura.

0: 3 homes i un destí. Construir amb l'acústica cançons per somiar.
1: No em contestes el que te deman jo. No saps què dic quan vull sabre de tu.
0: Juanjo Muñoz, Cris Jovanico i Toni Xuclà al servei d'un objectiu, els Menage a Trois.
1: No tinc por d'oblidar-ho tot, de tornar enrere i començar de nou.
0: Dijous, actuació de Menage a Trois a l'Estació Central. Truca al 93 306 9204 i no t'ho perdis.
1: Molt lentament, com una vela sense vent. Com la sua quan va caient, com un adéu no desitjat.
0: Cada dijous, a les 11 del matí, actuacions de petit format a l'Estació Central.
1: Som que ensenyes des dels plecs dels cossos dibuixats.
2: Les 11 i 5 minuts del matí, ho acabeu de sentir, aquest dijous tenim els Menage a Trois actuant aquí en directe i si voleu venir podeu confirmar la vostra assistència al telèfon del programa, al 93 306 9204. Podeu disfrutar de la música dels Menage a Trois en directe en aquests concerts de petit format que fem tots els dijous aquí a l'Estació Central. Ens atem l'última hora del dia d'avui, tindrem els Antoni a Font ben aviat. Avui sembla que amb això de la vaga dels autobusos, no és que la gent vingui tot en autobús, però evidentment el caos circulatori és més evident a la ciutat de Barcelona. Doncs vindrem una mica més tard, però els tindrem aquí amb nosaltres en aquesta última hora, una hora que comença, com sempre, amb un clàssic, fèiem referència ara fa poc a Roger Waters i a tot aquest repertori que deia el Josep, doncs que serà marcadament de Pink Floyd. Anem a sentir Pink Floyd.
1: Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, did it need to be so high?
2: Música de Pink Floyd, aquesta setmana evidentment protagonisme per Roger Waters dels molts concerts que hem repassat ara fa un moment aquí a l'Estació Central. Les 11 i 11 minuts del matí, anem a fer una petita pausa i seguim amb més propostes musicals.
3: Musicals de Catalunya Cultura us proposa el Festival Primavera Sound 2002. Divendres 17 de maig i dissabte 18 de maig la cita amb el Primavera Sound 2002 és el Poble Espanyol de Barcelona. Quatre escenaris diferents per veure en dos dies la millor selecció de pop, rock alternatiu i música electrònica. Primavera Sound 2002. Pulp, Spiritualized, Tindersticks, Aphex Twin, Balago i La Buena Vida, entre d'altres. Catalunya Cultura, un nou territori per la música.
2: Doncs ja heu sentit el Primavera Sound. Recordeu que aquestes setmanes estem doncs recollint trucades per tots aquells que vulgueu anar al Primavera Sound, ja que tenim 10 abonaments per sortejar entre els oients al 933069204. Anem a sentir una banda sonora que la vam escoltar la setmana passada, que es diu Big Bad Love. És una pel·lícula encara no estrenada a les nostres pantalles, però amb una banda sonora espectacular. Presències destacades com la de Tom Waits, com la de Tom Verlaine, del qual feia temps que no en sabíem massa cosa, Steve Harley també apareix, o un dels bluesmans més revolucionaris de l'escena actual, el senyor R.L. Burnside. Aquesta és la música... Bé, aquesta és la veu i aquesta és la música. Presentem les dues coses alhora. Per on començo? Per la veu. Aquesta és la veu del Joan Miquel Oliver. Joan Miquel, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia, com anem?
2: Recient arribat de Palma. O sigui, quin dia teniu avui a Palma?
4: Pues igual que per aquí, sí. No a tanta distància tampoc.
2: No, un dia trist, un dia així com grisot. I jo deia que la música que sentíeu era de R.L. Burnside, que és un d'aquests bluesmans actuals, d'aquell que li agrada molt això de donar les voltes a les truites i que apareix en aquesta banda sonora que es diu Big Bad Love. Amb el Joan Miquel parlarem a partir d'ara dels Antoni a Font. No fa massa que vau estar per aquí, recordeu? Sí. Perquè a més era allò, els últims cops de cua del disc anterior a la Rússia, però han passat 4 dies i en tenim un altre de nou. O sigui que tenim excusa suficient per començar a parlar avui també dels Antoni a Font. Fem una petita pausa i ens hi posem.
0: Catalunya.
3: Musicals de Catalunya Cultura recomana el Tsunami Music Festival. Els dies 10 i 11 de maig assaboreix una selecció del millor del panorama sonor més arriscat al laboratori musical Les Basses de Barcelona. The Unfinished Sympathy, Alex Martin Ensemble i 12 són alguns dels noms d'aquest cartell de pop, rock, electrònica i art visual. Tsunami Music Festival, dos dies per vibrar al laboratori musical Les Basses. Catalunya Cultura, un nou territori per la música. Musicals de Catalunya Cultura us proposa el Festival Primavera Sound 2002. divendres 17 de maig i dissabte 18 de maig, la cita amb el Primavera Sound 2002 és el Poble Espanyol de Barcelona. Quatre escenaris diferents per veure en dos dies la millor selecció de pop, rock alternatiu i música electrònica. Primavera Sound 2002. Pulp, Spiritualized, Tinder Sticks, Aphex Twin, Balago i La Buena Vida, entre d'altres. Catalunya Cultura, un nou territori per la música.
0: Catalunya Cultura.

0: i ja no hauràs d'esperar a setembre per conèixer les notes.
1: Ni les notes ni les melodies, perquè nosaltres te les donem cada dia.
0: Estació Central, les notes de la teva vida.
2: El Joan Miquel Oliver és el guitarrista, és el responsable de les lletres també, eh? És un d'aquells músics, no sé si encara ho fas, el doblet amb els Fora de Sembrat.
3: Sí, encara
2: estàs a mig camí entre una cosa i l'altra, i en aquest cas parlem avui dels Antònia Font. S'estava repassant l'entrevista, no sé si per agafar notes per ara, l'entrevista que surt a l'Enderroc, sou portada, eh? Això, sí. Això és gros, no?
3: Mira, no sé, hòstia, el mòbil, perdona.
2: Hi ha maneres boniques de començar una entrevista, però aquesta penso que és de les més, no sé, diguem-ne, underground o alternativa.
3: Mira, eres cantant de Fora de Sembrat i li he penjat, ara m'ha sabut greu.
2: El Pep Suasi.
3: Sí, el Pep me cridava.
2: Podríem fer una cosa tremenda.
3: No, mira, m'estic llegint l'entrevista, però bona mena que vaig dir, perquè de vegades comences a improvisar massa i no recordes molt bé el que...
2: Avui portem un dia que déu-n'hi-do, eh? Fa un moment, amb el Cendra, s'ha tirat un cafè pel damunt. Teníem aquí un dels membres de Sidoni, s'ha tirat un cafè pel damunt. Tu ara, el mòbil en directe. Què més pot passar avui en aquest programa? Escolta'm, amb els temps que corren, quina usaries aquesta de posar-li en un disc el títol d'Alegria?
3: No sé, perquè el repertori al final ha quedat bastant trist, no? I m'han dit, bé, m'han de convencer de qualsevol manera.
2: M'estàs vacil·lant, no?
3: No, joder, tu, aquesta cançó és més o manco alegre, pot ser més alegre de totes, no? I se titula Alegria, no? Per dir, joder, aquesta és alegre. Però el disc és un disc... Pues seguint la línia d'Antònia Font, no? Amb en Pau cantant d'aquesta manera que per ell està com a... sobre un sofà cantant allà, no? I els altres allà tocant. També d'una manera tranquil·la i tampoc sense una eufòria ni res, no? Al contrari, aquest disc crec que és més reposat i no té... no fa aquesta sensació com de que estem desesperats per anar a fer un single i triomfar i no sé què, fem el nostre rotllo amb tranquil·litat i ja està.
2: O sigui que és per posar-hi el contrapunt, el títol, en aquest cas.
3: Sí, perquè m'han dit, joder, així com us ha quedat el disc de trist, si no li posem un títol alegre no m'entra ni un. I m'han dit...
2: I quan diu això, mira el de la companyia de discos, eh?
3: Perquè m'està mirant i dic, ui, no m'he de passar.
2: Ja, potser que no estàs massa acostumat, això, tu.
3: En què?
2: Això de tenir el de la companyia de discos al damunt.
3: No, a veure, però... Gerard, no
2: és bon nano, ja t'ho digui, sí, que és bon nano.
3: Imagina't.
2: Ja t'ho digui, que és bon nano. Doncs, en aquest cas, tu dius que la manera de cantar així com molt pausada, però possiblement això ho porteu els de Mallorca, que sou així, sou una mica mandrosos de mena, no?
3: Joder, tio, no m'insultis.
2: Mandrós, no és cap insult.
3: Mandrós, un poc vagos, vol dir.
2: Sí, com t'ho havies agafat,
3: no,
2: això?
3: No, pues així. Com...
2: No, mira, no és un insult, això?
3: No, mira, ja, pues, ja se fa mal que els mallorquins són gent tranquil·la i és vera, no? Jo crec que en general no se pot generalitzar, però en general se pot dir que si són qualque cosa són tranquils. I en Pau ni el grup no són una excepció.
2: Anirem posant-hi pinzellades d'aquesta tristor que diu aquí el company i mentre pugem música ens anem repartint unes garrotades allà.
4: Sempre és meu desert.
2: Fa un moment ja m'ho deia Joan Miquel, això de que no us plantegeu les coses amb la pressa aquella de treure un single i totes aquelles pressions que hi ha a vegades amb això del comerç de la música. Però jo no sé si davant de cada disco hi ha un objectiu més enllà del que la gent se l'escolti. Allò de dir, no, a veure si podem sortir una mica de Mallorca, a veure si se'ns escolta fora. No sé si hi ha alguns objectius plantejats.
3: Sí, bé, des de sempre que comences amb això de la música t'interessa agradar a la gent, no us han d'enganar. En qualsevol cosa que facis, tu vols agradar. Des d'aquest petit i per primera vegada en la teva vida toques la guitarra davant la teva família per Nadal o el que sigui, doncs ja intentes tocar bé i tal. I quan fas un disc i penses que, joder, aquesta cançó no li agradarà a ningú o és un rotllo o el que sigui, doncs ja canvies de tema, no? Però no és això tan descarat amb això de les fórmules i tant, no? Que en aquest disc hi ha temes molt atrevits en aquest sentit, que no quadren en cap ràdio fórmula ni cap fórmula de cap ràdio, no?
2: Això està bé, tenir cançons atrevides, si més no, mira, aquí sí que encaixen. Hi ha una realitat que és prou diferent a Mallorca, en aquest cas, no? I és que allà, per exemple, allà tenim un públic que ja està absolutament, allò que és aquella paraula màgica que es diu consolidat, no? Aneu o no aneu, sempre realment teniu moltíssima gent que us segueix, però aquell problema abans, quan has arribat, deies, no, però si està aquí mateix, Mallorca, no? I fa el mateix temps. Però per la música la distància és molt més llarga, no?
3: Bé, no sé què t'he de dir. Nosaltres tampoc no hem tingut encara l'oportunitat de jutjar com reacciona el públic d'aquí, no? Sí, hem vingut aquí bastantes vegades ja i la gent li agrada, de la mateixa manera que quan van començar ja la gent no mos coneixia i li agradava igualment. Som un grup que sempre, des del principi, sempre està rentable, no? Des de que anàvem a tocar un bareto, cobràvem 20.000 pessetes per tots i barra lliure, i si és l'amo del bar, el cosí del bar, de l'amo del bar, tenia un restaurant, mos convidava a sopar, pues mira, sempre està rentable, no? I pensant que la gent, al cap i a la fi, tothom, si agrada ja, però que no ha d'agradar aquí, no?
2: Sí, però a vegades aquesta realitat no és ben bé certa, no? Hi ha moltes bandes d'allà que han agradat molt allà i després quan passen aquí, doncs...
3: Bé, no sé
2: qui té els prejudicis, els d'aquí o els d'allà?
3: No sé, els grups deben tenir prejudicis, el millor, no? Ja que sé, no ho sé, tio. El millor te'n vas allà i... No sé, a quin grup te refereixes?
2: No, n'hi ha tantíssims, sobretot de bandes mallorquines que no han pogut atravessar.
3: Però jo crec que és més una qüestió de por a venir, no? Jo crec que si tu agrades allà i fas les coses bé i en sol cop, pues ja està, tio. I molta gent pensa, no, és que hi ha més nivell i tal, i aquí agradant, però això és el nostre rotllo, i aquí la gent mos entén, i nosaltres pensem que mos ho pot entendre tothom, no?
5: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
6: Nada más, buenas noches, adiós a las 0:37 minutos.
7: Salutacions d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
8: El meu nom, Sílvia Tarragona.
9: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
10: Catalunya Ràdio, passant-se a Diagonal 614, Barcelona 0801.
11: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
12: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
13: Fica comando! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
14: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
15: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
16: Con vosotros, Alberto Malla.
17: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
18: ¡Mi zorra, que se siente!
19: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
20: El matí i la mare que el va parir.
21: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
22: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
23: Senyor Marcelí, avui sí. Els de Gent Nostra estan celebrant-ho a la fàbrica, sí. Perquè avui torna a la seva secció.
24: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
25: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
26: I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
27: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones, amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar, abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com dèiem, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinza Vitek i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes, rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar. I des d'aquell moment, les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit

0: Mireu-lo, el gran capità està fort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
1: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
2: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
0: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
1: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops em volien menjar de petit. Mireu!
2: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No, no, no va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
1: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
2: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
0: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
2: El capità Testafort es quedà immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
1: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
2: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. I Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una

0: història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
1: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
0: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
0: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla...

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove. És indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari. Li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquells reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantó i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així, la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Ai, i dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga, ja tenim...
0: col·lecció.
1: Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents, eh?
0: Clar que no,
1: a cap
0: i
1: moment.
0: Tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, sí, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes en rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar. I des d'aquell moment, les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No, no, no va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet... Tota la sang que he vessat contra aquestes terres eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. I Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare, perquè era pobre, i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall, la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així, la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del Català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinza Vitek i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cuple. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit denunciadament repetit. D'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen

0: Fiques dels cartells sardanistes. Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@cuplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
0: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
2: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
3: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumants pasturen el sud.

calors dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància.

la nostra guió, el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han...

0: Molt xulo aquest tema, de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è Aplec de la Sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'Aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines, i també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes, de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Caçà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: Coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a 1:15, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2:00 PM, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12:00 PM ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 PM ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 2:00 PM, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, Gavà, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 PM la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 PM de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 PM ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:00 PM i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Juvenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:00 PM i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:00 PM i a 2:05 PM de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 PM ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:40 PM ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:40 PM ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2:40 PM ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:40 PM ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a les 12:00 PM ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a les 12:00 PM ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:00 PM a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a les 7 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a les 10 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castellà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castellà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc al divendres inicial de la Festa Major de Castellà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castellà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castellà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castellà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castellà en els anys que han estat de Castellà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: doblejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanor@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana, l'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa. Una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori a Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Rentería, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 8:15, s'enfronten al conjunt anfitrió, l'Ereins a Vitec, i diumenge, a les 12 del migdia, tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixareu que ningú pugui trencar-la, només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casa de Just i Ripoll. Benvingudes i benvinguts, amics de la sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de qui estarà amb vosaltres la propera hora, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aiman Triqui i en Oriol Coromina, responsables del control acústic i del muntatge, respectivament. Avui, a partir de 1:15, fem una ballada a la plaça de l'estació en memorial del nostre amic i soci, en Miquel Alonso, que ens va deixar. En Miquel Alonso va ser un dels fundadors de l'entitat sardanista de Sant Cugat. Miquel, el recordarem sempre. Sobretot, no hi fareu. Us esperem a la ballada. Avui escoltarem sardanes interpretades per la Cobla Contemporània. La Cobla Contemporània s'ha distingit per la seva dedicació a actualitzar la sardana, posant-la musicalment sempre al dia. I com podreu comprovar, en aquest cas, escoltarem sardanes d'autors contemporanis i alguns d'ells molt joves. Us faré una petita explicació de cada autor i el per què va compondre la sardana que escoltarem, d'ell que escoltarem. Vull fer esment, també, que les sardanes que avui escoltarem són totes musicalment excel·lents i, a la vegada, molt balladores. Comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana és de la Marta Ortaiz i Zamora. I, per si, bueno, jo suposo que molts ja sabeu. La Marta Ortaiz és la directora de la Cobla Contemporània. La sardana que escoltarem la va titular Una abraçada taronja. I segons anotacions d'ella mateixa, està dedicada a la Cobla Contemporània amb estima i gratitud per aquests 4 anys. Està assignada l'any 2025 i ha sigut directora des de l'any 2021.

La segona sardana és d'en Felip Morales i Pareja. Va néixer a Badalona l'any 1976. Músic, compositor i intèrprete amb una sòlida trajectòria en l'àmbit de la música tradicional catalana. És instrumentista de les cobles Nova Vallès, principal del Rosselló, el Foment de Montgrí, la Flama de Farners i la Ciutat de Girona. Actualment és intèrpret de tible a la cobla Juvenívola de Sabadell. La sardana que escoltarem la titulà Tocant el cel. La va composar a la primavera del 2024 i va ser estrenada el 38è aplec de la sardana de Ribes de Freser. Presenta un discurs musical de caràcter optimista i expressiu, molt ben acollit pel públic sardanista. La va estrenar, ja ho he dit abans, l'any 2024.

Després de Tocant el cel, escoltarem una de l'Eduard Prats i Planagubà, que titula Flaçà, punt d'enllaç. Eduard Prats i Planagubà va néixer a la Bisbal de l'Empordà l'any 1986. És instrumentista de fiscorn i trombó, llicenciat a l'ESMUC i format part de la cobla, les cobles Bisbal Jove, Mediterrània i Principal del Llobregat. Flaçà, punt d'enllaç, està dedicada a Flaçà, població de pas, cruïlla de camins i estació de fet de gran part del Baix Empordà des del 1877. És la segona sardana del compositor que va estrenar l'any 2023.

El rei David amb el gegant. Sardana d'en Santi Martínez Herrero. En Santi Martínez Herrero va anar... Aneu prenent nota, que és important, això. Va néixer a Barcelona el 2006. Vol dir que té 20 anys. La seva passió és la cultura popular, especialment el món dels gegants, i és membre de la colla dels gegants del Pi. Actualment estudia tenora amb el mestre Lluís Alcalà. La seva sardana, el rei David, amb la Goliat, dedicada als gegants de la ciutat i als 600 anys de gegants a Barcelona, Catalunya i el món. És premi dels Joves Talents de la Sardana de l'any 2024.

tenim un altre jove, en Genís Velasco Llantada. Va néixer a Sabadell l'any 2002. 2002. L'any 2015 començà els estudis de grau al Conservatori de Sabadell amb el mestre Àlex Baiget, on finalitzà amb el Premi d'Honor de Grau Professional. És trompetista de la cobla contemporània. La seva sardana, que escoltarem, la titulà Badia al Vallès, 50 anys d'història. Segons anotació de l'autor, va dir a la meva ciutat, Badia del Vallès, en els seus 50 anys d'existència. Sardana estrenada l'any 2025.

un altre de jove, també molt jove. Pau Comafont, nascut a Barcelona el 2003. Després del 2020, el seu mestre, Enric Ortí, que el prepara per l'accés a l'ESMUC, on encara estudia amb els mestres Jordi Figueró, és actualment intèrprete de tenora a la Cobla Ciutat de Terrassa. La seva sardana, En sis dels núvols, es va estrenar el 24 de juliol del 2024 a Tiana durant el Festival d'Estiu de Cobles i Compositors a la mateixa localitat.

Ara, en Galdric Vicenç ens farà gaudir amb la seva sardana que titulà Les últimes notes del 60è aniversari de la Sert. El Galdric Vicenç va néixer a Perpinyà l'any 1982. És autor d'una vintena de sardanes i una trentena de danses. Des de l'any 2007 ocupa la plaça de tenora solista de la Cobla Mil·lenària. La seva sardana, Les últimes notes del 60è aniversari, està dedicada a l'agrupació sardanista Sert, amb motiu de la cloenda del seu 60è aniversari. I és una sardana dedicada molt especialment al seu president, Jaume Pérez. La va escriure l'any 2024.

30 anys de conte, d'en Jeroni Velasco i Corzo. En Jeroni Velasco i Corzo és tiple i representant de la cobla contemporània. També exerceix la docència de clarinet en diversos centres educatius. La seva sardana 30 anys de conte està dedicada al 30è aniversari de la cobla contemporània. Això va ser l'any passat, el 2025.

escoltarem ara Saviesa. És una sardana d'en Jordi Montanyà Noves, nascut a Solsona l'any 2008. Va iniciar-se amb la composició als 13 anys i va escriure la seva primera sardana als 14, de manera autodidàctica. Actualment es dedica a la composició de sardanes i música per a cobla, banda i altres formacions. La sardana Saviesa està dedicada a Conxita, Montse, Ramon i Nemesio, els avis del compositor. Fou escrita l'any 2023.

1949, sardana del nostre conegut i admirat Enric Ortí. Enric Ortí va néixer a Barcelona l'any 1966. Des de l'any 2008 forma part, com ja sabeu, amb la majoria de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I l'any 1997 s'inicià en la composició, dedicant la primera sardana a la seva filla Júlia, composta i després ha composat 55 sardanes més. La sardana 1949 està dedicada als amics de la sardana de Premià de Mar en el seu 70è aniversari. Premi accèssit de la crítica al certamen de la sardana de l'any 2024.

i amb les notes musicals de la cobla contemporània, i agraint la vostra companyia, ens despedim fins la propera a la Iman Triqui i l'Oriol Coromines, i que ha estat amb vosaltres el Miquel Matet, editor del programa. Fins aviat. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu-ho i balleu sardanes, feu país, i visca la sardana, i visca Catalunya.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, més aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereins a Vitec i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no, els tinc ordenats en format d'MP3. Per això, aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
4: Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
3: I per començar, els diré què és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

hem escoltat Se'n va anar per al grup Els Pescadors del Francolí i els afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La media vuelta i Tu, solo tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un mundo raro.

Acabem d'escoltar, per als pirates, Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la Cirereta, o Petons i Cireres, que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta, o petons i cireres, interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà, una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes, com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajun, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

D'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda en braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretat per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la trinca. La varen incloure en el disc Trincameron del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la varen musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

0: s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: Bandoneu, bandoneu,
0: s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: Un amic li diu, tu meu, feu una cosa.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: De dona us disfressareu, braça i de llana.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.

les cançons irreverents i divertides de la Trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners

una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fent camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els hi digui el títol? Sí, és Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar, Mestre d'Aix.

Segurament, amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest Núvol Blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de l'illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles ja posats els plats, gots i coberts de dues persones, amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar, abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com dèiem, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 8:15, s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinza Vitek i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest que començarem fixant-nos en la campanya de la cirera. Arriba el temps d'aquesta fruita que tant agrada i volem saber doncs, sota quines condicions de qualitat, de quantitat, de reptes, d'oportunitats. Tot plegat serà en la primera entrevista i després el que farem és abordar moltíssimes altres qüestions que són d'actualitat per al primer sector, com els pedregades que ja hem tingut, com també la restricció de l'entrada de carn de vedella provinent de Brasil, que s'ha de produir, cosa que sobta bastant arran de la posada en funcionament de l'acord de Mercosur. Parlarem d'això i d'altres qüestions, com també de l'entrevista, la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb el president de SAGE Catalunya, en Pere Roquer, amb qui tractarem moltes altres qüestions en una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: Cada gelada al mes de març fa pedregada al mes de maig.
3: Amb nom propi.
1: És temps de cireres, aquest producte dels que segurament pocs tenen això que tant passa, que s'esperen amb candeletes, per molts usuaris, per a molta gent que li agrada aquesta fruita, i per saber com és aquesta campanya i, evidentment, els reptes i oportunitats que té el sector, doncs hem pogut parlar amb un productor, no és un productor qualsevol, parlem de Francesc Pena, perquè, a més, com que ha estat dirigent sindicalista amb Unió de Pagesos, doncs també aquelles reivindicacions, aquelles coses, doncs segur també pot fer-nos una mica d'anàlisi de en què hem anat millorant, en què les coses s'han anat agreujant, etcètera, etcètera. Per tant, moltes coses que li demanem a la Francesc Pena, a més, en plena campanya, que sempre ho diem, que tenen molta feina, per tant, aquest agraïment és doble de que tinguis altres micròfons. Moltes gràcies, Francesc, i molt bon dia.
4: Molt bon dia, Francesc.
1: Així, a grosso modo, com es perfila aquesta campanya de quantitats i qualitats?
4: Bé, un cop passat aquest període de problemes meteorològics, podem dir que la campanya està arribant al seu pic, amb una producció millor que els últims anys i una qualitat excel·lent.
1: Clar, és que això de la qualitat excel·lent, parlant amb un altre productor fora de micròfons, de cirera, i jo dieu, buah, amb l'aigua que ha caigut, com que sempre ens diuen allò de que a la cirera l'aigua li provoca cracking, per la gent que no sàpiga que és aquesta paraula tan estranya, és allò com marquetes a la part de dalt de la fruita, que és igual de bona, però que ja sabem que amb aquest món d'avui en dia el que no entra pels ulls doncs baixa de valor. Jo pensava, ui, tenim problemes de cracking, però em deia que no tant. És així?
4: No, exacte. Han hagut de tot durant aquestes tres primeres setmanes de campanya. El començament va ser molt bo sense cracking. Veníem d'un mes d'abril molt calorós, per tant, la cirera ha tingut molt sucre. Per tant, les primeres cimeres que han provat els consumidors han sigut excel·lents de gust. Aquesta setmana passada hem tingut pluges, han tingut certs problemes, però que els han pogut afrontar correctament, perquè tot i pensar-nos que hi hauria molt mal, el mal ha estat menys del que ens podíem esperar.
1: Perdona, has dit mal amb què? Amb quina qüestió?
4: Amb esberlat. Com bé dius tu, les pluges provoquen l'esberlat de la cirera, perquè creix més la polpa que la pell i explota. Doncs això segurament és perquè hi ha una bona collita, hi ha una bona càrrega i ha fet que aquest dany sigui menys que d'altres anys amb pitjor collita.
1: Ha fet una mica d'aire a les Terres de Lleida, que no és habitual, però entenc que no és suficient per parlar de danys, i molt menys també pedregades.
4: No, bueno, clar, la pedregada ha sigut localitzada a qui li ha tocat, li ha fet mal, però fora de l'àrea pedregada doncs ha sigut... No hi ha afectació.
1: I potser parlarem una mica més àmpliament de pedregades amb el segon convidat, de les zones on hi ha hagut afectació. Preguntar-li també perquè com són les cotitzacions. Ho dic perquè la cirera també a vegades menja una mica part del que li passa al sector de la fruita dolça en general. Hi ha qui alguna vegada en aquest programa ens explicaven que com que és tan i tan, tan manual que no hi ha grans empreses que s'hi posin, tot i que m'han dit que aquest any sí que hi ha alguna que, allò que s'hi estan posant amb cireres, i al ser tan estacional no tindré, sí que hi ha produccions importants però no tant en comparació dels altres

0: Ara mateix ha passat d'uns 15-18 milions de quilos de cirera a passar a enguany segurament dels 40.
1: Uf, és moltíssim.
0: Això és més que doblar la producció. I ha passat de fer-los en secà o fer una bona part en secà a fer-los tots en regadiu, amb la qual el que passava abans d'un any tenien collita l'altre, no, això s'ha acabat, tenien collita sempre.
1: Claro, claro.
0: I això ha passat a l'Aragó, en menor volum a casa nostra, a Extremadura, s'han plantat noves plantacions a Múrcia per buscar cirelles primerenques. El món de la cirera està canviant. El que ha tingut l'exclamació els últims anys, perquè sempre en un lloc o altre ha fet mal. L'any passat, per exemple, a Turquia, que és el gran productor europeu, hi va haver una menor producció. Fa dos anys aquí hi va haver molt mal la cirera primera en cap al cracking i va fer que no hi hagués tanta cirera al mercat. Però el normal a partir d'ara és que sigui un producte de més gran volum i, per tant, d'un preu més ajustat als grans volums que hi haurà.
1: Claro.
0: Si no passa res, com els últims anys.
1: Una mica feies aquest paral·lelisme amb l'ametlla, també amb aquest creixement, però clar, a l'ametlla sabem que també explica part de tot plegat, doncs, que hi ha aquest augment de consum a nivell mundial, però sobretot la possibilitat de mecanitzar molt el procés, no dependre de la gent. Amb la cirera ha canviat gaire, perquè abans dèiem allò d'aquest punt manual, farragós, a l'hora de collir, o la mecanització doncs es nota i també explica això, no té res a veure?
0: No, de moment no hi ha mecanització, com en tot la resta dels sectors fruiters, en un futur no hi ha res descartable, però de moment no hi ha mecanització al camp. A les centrals sí que això ha canviat. A les centrals sí que hi ha maquinària de classificació d'última generació que fa que s'abaratixin els costos de magatzem. Fet que ha provocat que moltes grans empreses hi apostin cada cop més.
1: Claro, claro. I aquestes explotacions, no sé si ara també especulo una mica, si m'equivoco, Francesc, tu ja saps que em pots corregir sempre, però clar, que si posi amb més força el sud d'Espanya, com apuntaves, buscant aquestes varietats més primerenques, clar, tot el que sigui més volum, doncs ja pot afectar la cotització, però sobretot perquè les, si no vaig errat, les que es paguen millor normalment doncs són les de principi de temporada, per el que deia a l'inici de la introducció d'aquesta entrevista, que hi ha molta gent que les agafa amb ganes, se'n compren més, etc etc. I clar, i si hi ha uns altres que hi arriben abans, doncs no sé si aquest saciar les ganes i que hi hagi més produccions que es toquin entre si, doncs això afecta especialment a zones productores com les catalanes.
0: Sí, segur. Passarà, o passa, però també hem de tenir present que tot i que a aquestes zones hi apostin, les zones on poden plantar cireres per requeriments de fred són molt petites. A Múrcia n'hi ha, però seria la zona que toca més cap a la camp, més cap a la muntanya, que tenen més hores de fred, que no és tan gran volum. O han començat, no sé si els anirà bé, no els anirà bé, però el que està clar és que sí que és competència de les zones primerenques de la Ribera d'Ebre i del Baix Segre, amb la precocitat, perquè si fins ara érem els primers a Europa, doncs ara compartirem aquest podi amb d'altres.
1: Claro, claro. S'ha parlat, ara que estem immersos en aquesta regularització extraordinària d'immigrants, hem sentit a molts responsables de diferents organitzacions agràries, especialment amb el món de la fruita, doncs, que moltes vegades doncs, es patia per mà d'obra i celebraven doncs, que pogués haver aquestes regularitzacions per no patir tant, no? Però també és cert que quan parlem de campanya de la fruita, l'imaginari col·lectiu de molta gent és pensar en l'estiu i no pensen doncs, en tasques que arriben abans o fruites com la que estem ara immersos, aquesta cirera, que arriba abans, no? I això també, no sé si produeix o explica que aquest fenomen migratori de molta gent que aterra les comarques de Ponent, per exemple, doncs tingui el seu punt àlgic pues, a principis d'estiu o una mica abans, no? A vosaltres, dic tot aquest escenari perquè la gent s'ubiqui, heu patit per això de manca de personal, etcètera, etcètera?
0: Bé, no, nosaltres ja fa 4 anys, quan se comença a incrementar la producció de

0: tant aquí com a la Franja o a la zona de Saragossa, estem patint perquè s'ha augmentat la sidra, s'ha augmentat l'overcock, continuen veient les prenyes d'aclarir la resta de fruites,
1: claro.
0: Però al mateix temps, abans, al sud d'Andalusia, que podien coteconar les campanyes amb uva, ells han allargat, fet el fenomen invers. No sol tenen maduixes, que s'acabava ara i podien pujar la gent, sinó que han allargat en d'altres fruits rojos fins a finals de juny. Fet que fa això, 3, 4, 5 anys que hi ha una tensió al mercat laboral a la segona quinzena de maig.
2: Claro, parlar el francès de concatenació per la gent que es pugui perdre, no fa tant, 15, 20 anys, 30, doncs havia molta gent que feia la ruta del bacalao, ja m'enteneu, és a dir, que participava de determinada campanya en algun indret de l'Estat i després doncs anaven a altres productes i més o menys hi havia un cert ordre per tothom, eh? Perquè és molt complicat organitzar a gent i tanta i de patac, arribades, pernoctacions, que també hi ha alguna inclemència meteorològica i tot et canvia, ja era complicat llavors, però clar, ara, amb aquesta nova casuística, i ara t'ho preguntaré també, però amb aquestes campanyes que arriben moltes vegades abans de lo previst, perquè sempre se'ns allarguen, se'ns estiren, que ara hi ha aquesta altra zona productora, clar, si la gent no es pot pots organitzar, doncs qui no és el primer, com és el cas de casa nostra, doncs això ho ha de patir, perquè si allà s'allarga una campanya, la gent ja està col·locada, doncs potser no pugen, comptades amb aquelles persones, clar, això ho ha de fer tot molt més complicat, no?
0: Correcte, això és el que comentava. L'atenció al mercat laboral s'ha incrementat per aquests motius i perquè hi ha costa trobar personal qualificat com abans, encara més. O sigui, ja no parlem sol de peons, sinó de personal qualificat, caps de colla, tractoristes, i això, aquest desvent que s'ha polit una mica amb l'autorització de nous treballadors en origen a tant a Flocat com a Unió de Pagesos, que fa que se puguin buscar diferents perfils de gent que ve, fa la campanya i se'n torna al seu país, perquè aquí realment costa trobar-ho.
2: I no sé si o a la teva explotació o altres de la zona, perquè sé que parleu molt entre vosaltres, entre els pagesos, heu sofert això del que ens temem, no podem afirmar 100%, però sí ens temem de les falses paternitats, eh? Algú que et comença i diu, acabo de ser pare. Però ho he estat al meu país d'origen, perquè pel que ens comentaven en aquest mateix programa, doncs en molts països subsaharians, clar, tu no tens cap document o cap cosa per saber si això és o no és veritat, que a més havia com cert buit legal perquè dius, ostres, això però s'aplica a qui ha sigut pare aquí, no a altres indrets, no? Que amb això van haver aclariments, batalles a Madrid, sembla que se'ls va donar la raó en part al que diuen les organitzacions agràries, però el cert és, i en parlarem no fa tant, que a la pràctica no s'havia concretat. Això segueix passant? Seguiu afectats per aquesta situació?
0: Per què diuen companys, sí. És una cosa que passa, tot i que passa més a final de campanya que a l'inici. Que és curiós, eh? Sí. Perquè normalment els companys que es queixen són gent de pagesos de zones catalanes i acostuma a passar al setembre, octubre, novembre, això. Sí. I abans d'acabar la campanya, els d'ells, bueno, agafen la baixa de paternitat per aquest motiu.
2: Clar. I
0: veritat o no? No, és difícil confirmar. De fet, és curiós com l'ambaixada espanyola a Dakar demana proves genètiques per fer el reagrupament familiar, perquè s'havia donat casos de nebots, de cosins, que es feien passar per fills de gent que hi havia aquí, i no ho facin més proves o més informació a les ambaixades als països d'origen. Més enllà de que si l'ajuda de paternitat és perquè els pares ajuden a les mares, entenc que no, les mares haurien d'estar aquí o els pares haurien de marxar allà. Una de les dues coses.
2: Això ens ho comentaven, clar, perquè teòricament és una baixa per poder donar un cop de mà doncs, en aquest moment tan sensible quan acaba d'arribar una personeta al món, no?, per ajudar tant al matinador com a la mare com a totes les tasques que es derivin. Això també era una de les qüestions que reclamava, que deia, ostres, si un agafa la baixa paternitat, que evidentment volem que l'agafi tothom qui tingui dret, només faltaria, però que sigui per exercir aquestes tasques. En fi, estem al tram final sobre aquest món de la sirena, Francesc, perquè jo t'he anat preguntant sobre molts temes. No sé si hi ha algun altre que us ocupa, que us preocupa, que amb el pas dels anys diguis, ostres, amb això hem millorat molt, o al revés, amb això, ostres, ens preocupa que cada vegada tenim més problemes?
0: De la variabilitat climàtica, el canvi climàtic, ens està afectant moltíssim a la sirena, pel que diem, avançament de produccions, a l'any següent retrasos. Pensa que els últims 6 anys, jo recordo que he començat a collir sireres un 12 d'abril i l'any passat vam començar a collir sireres el 30 d'abril. Mm. Això amb 5 anys de diferència.
2: Sí.
0: I enguany ja hem tornat al 19. És complicat. Freds a l'hivern, calors a la primavera, ara portem un maig que sembla un abril i a l'abril vam tindre un abril que semblava un maig. El canvi o l'afectació climàtica ens afecta molt i són coses que s'han de treballar al sector de la sirena, a part de la innovació varietal i d'altres.
2: És que, clar, jo em fico al cap dels que sou titulars d'explotacions o estàs tirant endavant doncs, tot això. Clar, ja només, segur que hi ha moltes altres derivades, però ja només per la gestió personal tindríem algunos que en principi començarem el dia tal. Clar, d'avui per demà no pots avisar un treballador gestionar o que estigui 15 dies esperant a veure si es comença o no. Quant temps abans podeu fer previsió de... És a dir, que vas veient com la sirena es va desenvolupant, val? Quant temps abans podeu saber quan començarà la campanya?
0: Doncs fins i tot això és complicat. Lo normal és que un mes abans, o sigui, a partir de finals de març ho comencéssim a veure. Però crec que recordar que era fa 3 anys que anàvem molt avançats a la floració i vam acabar collint més tard del normal. Perquè va venir un abril molt plujós, una primera quinzena d'abril molt plujós, el dia que no plovia també estava núvol, feia fred, i tot allò que havíem guanyat es va endarrerir.
2: Claro, claro. I ja per anar acabant, amb fitosanitaris, perquè parlem amb qualsevol altre sector de la fruita dolça, ens diuen que és un drama, que pateixen molt, que ens preocupa enormement, però clar, dient fruita dolça ja saps que al cap és pera, poma, préssec i nectarina, bàsicament, el que li ve al cap a la gent i del que moltes vegades fem notícies. Però en el cas de la cirera, aquestes restriccions o prohibicions de matèries actives, no per llongacions de permisos excepcionals i qüestions d'aquestes, també us està afectant, no tant?
0: Sí, sí, sí. Ens afecta i ens afectarà. Molts cops no ve tant per la caiguda de matèries, sinó per la limitació de les pròpies cadenes de distribució.
2: Uf, clar. Clar, clar, clar.
0: Això en el nostre cas, perquè estem parlant d'un cultiu que de la taula de l'arbre a la taula pot ser 24 hores.
2: Claro, que és la seva fortalesa, però a la vegada, clar, és la complicació, no?
0: Sí, correcte.
2: Doncs...
0: Aquí estem per fer les coses bé i trobar solucions i batallar, si convé, els ministeris i intentar que arribi al consumidor la millor fruita possible.
2: Clar, és que l'avantatge que té això de les 24 hores, 48 si voleu, que no és res, és que arriba, entenc, amb molts més sucres, segons quin sigui el derivat que altres fruites, és a dir, que pots collir una mica més madura la fruita i, per tant, molt més sabrosa. Contrapartida és que aguanta menys, però també és més bona. No sé si teniu proveïdors que es demanen una cosa o una altra i toca collir una fruita o una altra, o sigui, toca fer partides d'una manera o d'una altra en funció d'on vagi, perquè clar, si algú vol que l'aguanti més, tocarà agafar-la un pelet més verda, i si algú vol allò i té capacitat de vendre, dirà, ostres, Francesc, que jo cuida el més tard possible, que demà me la portes i passat demà la tinc venuda. Això està passant o no tant?
0: Sí, però al final depèn de l'especialització de cada operador, en aquest cas. Hi ha empreses que estan especialitzades en grans cadenes que necessiten més unes programacions a llarg plaç i que, per tant, primen certs elements, i d'altres que estan buscant qualitat, sabor i proximitat, que fan que puguin tenir un producte de molta més qualitat.
2: Doncs d'aquest producte de tantíssima qualitat en seguirem parlant, seguirem molt amatents a veure com acaba aquesta campanya, i l'agraïm, i molt, perquè com deia al principi, que tothom t'atengui, doncs sempre s'ha de ser agraït, però clar, a la pagesia, que sóc un especialista en enredar-vos quan esteu en plena campanya, doncs aquest agraïment es multiplica per dos. Moltes gràcies i bona campanya, Francesc.
0: Moltes gràcies, Francesc, i bon dia, tornem a la feina.
1: La cirera és rica en fructosa i aporta quantitats significatives de fibra que ajuden al trànsit intestinal. El que realment en destaca són els polifenols, excel·lents antioxidants i els nivells de potassi mineral necessari per a la transmissió de l'impuls nerviós i per a l'activitat muscular. Hi ha presents en petites proporcions la vitamina C, que juga un paper important en la síntesi de col·làgen i en la funció immune, com també actua com a antioxidant, i la provitamina A, o carotè, que un cop sintetitzada dins el nostre cos es transforma en vitamina A, necessària per al bon estat de la retina i la pell.
3: I és que els productes catalans són salut!

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista.
2: Doncs som-hi, darrere entrevista, però amb molts temes que tenim damunt la taula. Molta feina per al president de SEGE Catalunya, Pere Roquer, perquè déu-n'hi-do les qüestions d'actualitat que amb ell ja volem comentar. Abans, però, el saludem. Pere Roquer, què tal? Molt bones.
3: Molt bones.
2: I gràcies, com sempre diem, per dir sempre que sí, doncs, als nostres micròfons. Moltes qüestions, totes importants, no és que comenci per una que sigui més important que l'altra, perquè totes ho són, però, per exemple, teníeu reunió amb el conseller d'Agricultura, amb l'Òscar Ordeig, que abordàveu i no sé si algun titular n'extrèiem.
3: Bueno, el titular principal és de que és conscient de la greu problemàtica que tenim, que aquesta setmana, dimarts, ho denunciem a Sort, amb la ramaderia extensiva, donada la quantitat de fauna cinegètica i fauna salvatge que tenim, amb el sentit de que tenim senglars, que a part de PPA també porten tuberculosi i això la pot transmetre la ramaderia extensiva, però també tenim els ungulats, com cérvols, daines, cabirols. Analitzem la situació de com començarà la campanya de la fruita, que ja estem al damunt, ja s'ha començat a recollir els primers albercocs i cireres, però ja hem tingut els primers efectes de les primeres tormentes de pedra. S'ha recordat que a Lleida l'any 2025 vam tindre 19 tormentes d'efectes de pedra i aquest any ja en portem 3, però aquesta última amb més de 2.000 hectàrees, com ha dit el Departament d'Agricultura. Analitzem també la situació de la PPA, tal com s'està desenvolupant, i aquests més de 5.000 senglars que s'han matat a la zona 0. Vol dir que amb més mitjans, tal com ens ha dit, i que s'ha de continuar matant senglars, per molt que pesi aquesta paraula en diferents entitats animalistes i ecologistes, però nosaltres també vam insistir que altres zones del país, comarques del Pirineu, comarques centrals, hi ha un greu problema. Plantejàvem també la problemàtica que hi ha a moltes comarques d'aquí, de les comarques de Lleida, amb el sentit de la plaga que tenim de conill, que està destrossant vinyes, cereals, estucs.
2: Clar, però tot sí, això,
3: general, bueno,
2: amb tot això, me'n vaig a fauna salvatge, n'hem parlat 450 vegades en aquest programa, i vosaltres 3.200.000 amb l'administració. Que sí, que en són conscients, que sí que ho saben, però alguna novetat al respecte? I és igual pel porc senglar, que pels cabirols, que pels conills, és a dir, un poc, nada nuevo en el horizonte, no?
3: Nada nou en l'horizonte, que no sigui sacrificar caps de fauna salvatge i cinegètica. És l'única solució que hi ha.
2: Sí.
3: És una greu situació que hem tingut tots i que evidentment està fent perdre producció agroalimentària i que sí o sí s'ha de continuar pues, matant senglars, conills, cabirols, fauna salvatge i cinegètica que tenim desbocada des de la pandèmia, s'ha de recordar, i que s'ha anat incrementant, però bueno, ara tenim a més un nou element infiltrat, ara que està de moda aquesta paraula, al territori, com és el llop, i que evidentment està ja començant a provocar els primers danys, com a les comarques dels Solsonès, on va entrar dins el que és una granja de xais.
2: Vaig veure la notícia amb aquesta mort de cordes, com diem a Lleida, xais, a molts altres llocs de Catalunya, però sabem que era el llop, perquè no he seguit el tema, però com que també sabem que moltes vegades hi ha un problema molt més gran amb gossos asilvestrats, també amb gats asilvestrats, però no pas pels ramaders, però sí amb gossos asilvestrats, no havia la possibilitat que fos un gos, pregunto, o uns gossos?
3: No. Ha confirmat tant en les restes de fentes com de pèl i tot del llop. Bueno, ja està a les comarques del Solsonès, hi ha tres caps, se parla. Nosaltres sempre hem dit que aquí el problema ara és immediat, però a llarg plaç què pot passar, perquè penseu que al final el llop no deixa de ser com un gos i evidentment quan té una cria acostuma a tindre de 6 o 7 cries i aquestes 6 o 7 cries el 50% acostumen a ser femelles i, per tant, aquestes femelles vol dir que són 4, que pot multiplicar per 7 i aquesta multiplicació per 7 pot acabar que en els propers anys, en els propers 5 anys, hi podria haver voltant de més de 500 llops establerts a lo que és a Catalunya.
2: I poc se'n parla, però la normativa, això m'ho explicava en un altre espai de casa nostra, una persona que li agrada molt el món del llop, que viatja per veure llops, però que la normativa catalana o europea, crec que era europea, que deia que amb animals com aquests, protegits, quan crien a la teva regió has de presentar un pla especial de protecció d'aquesta espècie. I això ha passat perquè es va acreditar que havien tingut descendència i que, per tant, doncs, ella ja estigui esperant doncs, aquest pla de protecció. No sé si sobre aquestes qüestions us han dit alguna cosa, sense saber alguna cosa o no.
3: Bueno, tot és a futur, evidentment, i a mi em consta de que s'està fent aquelles simulacions de dir on podem arribar, però és, en aquest moment estem a nivell de famílies establertes, dos, tres famílies com a molt a tota Catalunya, sobretot a comarques del Pirineu, però és evident de que això el dia de demà se'ns en pot anar de mare, i és el que li vam dir al conseller. O sigui, si al final el missatge és de que volem que la gent jove se'ns quedi, el que no pot ser és que se'ns quedi la gent jove, tenim por perquè les seues explotacions, ramaderes en aquest cas, puguin tindre la presència, de, en aquest cas, d'un depredador com és el llop.
2: Però el depredador també fa una salvatge que provoca problemes.
3: Sí, perquè a més amb la cinegètica, per exemple, del tema del jabalí, tenim el problema de la tuberculosi, que és aquest infiltrat de malaltia silenciosa, de que la transmet als animals i que automàticament, en aquest moment, tal com tenim una normativa a Catalunya, per un positiu de tuberculosi se sacrifica tota l'explotació ramadera.
2: Sí. Apareixia... Nosaltres en volem parlar en properes edicions, si no és en aquest espai mateix, en altres que fem des d'UAU Lleida Ràdio, però apareixia una organització que se li distribuïa en diners a la Vall d'Aran, això és una notícia de fa una setmana i mitja, que no va sortir gaire, com a mínim un servidor no la va veure gaire els jocs i poder ser d'escape, però que vaig trobar com a mínim interessant que se'ls donaven, no sé si 2,1 milions d'euros, no recordo la xifra, o 9, molts diners, per tractar d'aproximar posicions entre els ramaders, especialment d'extensiu, que no volen aquests grans depredadors com l'os, el llop, etcètera, i els propis animals o animalistes, és a dir, buscar aquests punts de trobada, és a dir, recursos públics, de subvencions, perquè això passi.
3: Sí, bueno, és que al final el que diem el sector és el que nosaltres paguem d'impostos, que són molts. S'ha de recordar que a Espanya, a Catalunya, estem al voltant del 50% dels ingressos van a impostos. Serveixen per a mantindre entitats que defensen allò perquè tu no puguis pagar impostos perquè et se mengen el menjar que tu vols produir, que en aquest cas seria la ramaderia extensiva. Per tant, és una incongruència dels governs tant estatals com autonòmics, no sols de Catalunya, sinó a nivell general de tot l'Estat i europeu, de que s'estigui promocionant aquesta cultura animalista en contra del que és el sistema productiu. Llavors, és quan te trobes sorpreses de que el ministre Planas suposo que la ve tant de que hi hagi Mercosur, que vol dir que nosaltres deixem de produir i, en canvi, haguem de rebre tots els productes de fora. I, per cert, una denúncia que vam fer aquí al teu programa, que alguns va portar la contrària, amb el tema de la carn de vacum del Brasil, Europa ha prohibit l'entrada de carn de vacum del Brasil, donat que no pot garantir que els RMRs, els residus, la marca de residus que tenen amb les hormones de creixement, siguin inferiors a les que marquen la Unió Europea, que és zero.
2: Claro. Però... Jo llegia aquesta notícia i em sorgien molts dubtes. D'entrada, pues, podreu aplaudir perquè això s'apropa a allò que reclameu sempre el sector, que jo crec que tothom entén, que és el de les clausures mirall, és a dir, competim tots amb un paraigües amb les mateixes normes, almenys ho és pel que fa a la salut humana, teòricament. De fet, si estava buscant perquè tenia per aquí els papers, que si no compleixen i no demostren que això no és així, doncs fins i tot això podria ser extrapolable a altres carns produïdes al Brasil, com pugui ser de Corder, d'Aviram o del que sigui. Per tant, diguéssim que això podria ser un cop dur per a aquest país que forma part de Mercosur, com uns altres tres, i que, per tant, doncs, això del mercat europeu és una gran oportunitat. Jo no sé si acabarà passant, perquè, no sé, vaig a... penso en veu alta, i és que és una notícia que succeïa un dia després, o com a mínim coneixíem, un dia després d'aquesta entrevista, que també un, quan ha vist que hi ha coses d'aquestes, i amb el Trump és el gran especialista, de que un diu, jo no deixaré portar això, doncs l'altre s'hi torna. I amb aquest l'altre s'hi torna, recordem que Mercosur, que està molt interessat doncs, en que el portessin productes d'un lloc a l'altre, era Alemanya amb la seva tecnologia. I veus ara que no s'hi tornin amb el tema de la tecnologia a Brasil. No ho sé, estic especulant en veu alta.
3: Bueno, nosaltres ja vam dir des de bon començament de que Brasil era un problema greu per la Unió Europea. Alguns va tillar d'alarmistes i de que estàvem dient falsedats, però s'ha demostrat que no és així, que és la realitat. Brasil no pot portar carn a la Unió Europea, perquè els límits màxims de residus, els famosos LMRs, els supera i descreix amb el tema d'hormones de creixement, en aquest cas en la carn de vacun. Perquè aquí estan prohibides de fa més de 30 anys.
2: Claro.
3: I això que el Ministeri Assaix ens va tillar, i concretament ens va dir que érem uns alarmistes i que érem uns anticonvenis europeus en tercers països, doncs la primera que s'ha tingut que menjar el ministre Planas amb una denúncia que van fer, i això ha sigut públic públicament, des d'Assaix, que a més els seus micròfons va ser dels primers que ho vam dir.
2: A part, això afectaria, he dit alguns productes, concretament, carns d'au, si no reverteixen la situació, els ous, la mel, el peix i els embotits. Però clar, aquí també no deixa de ser sorprenent, perquè parla de que això, que és l'altra cosa que em sorprenia, no sé si en saps alguna cosa, de que entraria en vigor el proper 3 de setembre. És a dir, ostres, si tu detectes que hi ha elements que no són... que no són mates, que estan prohibits, i diu, no podràs portar-la a partir del 3 de setembre. Llavors, ara sí, perquè aquest Mercosur està en vigor. Això no ho he acabat d'entendre. Però, bueno, contradiccions d'aquestes, a vegades, no sé si saps alguna cosa del que acabo de dir.
3: Bueno, el que sí que està clar que de carn de vacum, ni ara ni el 3 de setembre, de part de Brasil, no en podrà entrar. I això està clar.
2: Clar, i això no sé si acaba sent també premonitori pel que pot passar amb altres casos. No sé si us consta, teneu alguna idea, algun apunt, perquè cert és que assenyaleu molt a Brasil, però per la resta, a Paraguai, Uruguai i Argentina, que són els altres tres estats latinoamericans que conformen aquest Mercosur conjuntament amb Brasil, si teniu alguna sospita que això es podria repetir.
3: Deixa'm ser... Jo no tinc la bola de vidre, però sí que acostumo, quan dic una cosa, estar-hi molt segur del que dic, i penso, i així hem estat parlant amb la gent nostra, tant de la seu nacional com a nivell de Brussel·les, que de carn de Mercosur no se'n podrà deixar entrar ni un quilo, donat que els límits màxims de residus al país d'origen, no al país en aquest cas d'entrada, al país d'origen, amb els anàlisis que s'ha demanat, no podran ser verificats i, per tant, no podrà entrar cap quilo de carn de vacum, en aquest cas, d'aquests països. I això ve a dir que allò que diem el 19 de desembre a Brussel·les i que aquest proper 19 de maig a Estrasburg vinim denunciant de que ja n'hi ha prou que la Unió Europea, a canvi de vehicles, sacrifiqui l'alimentació i la salut dels ciutadans catalans, espanyols i europeus.
2: És Europa, però sobretot la seva presidenta, que respecta la decisió d'un Parlament que diu, escolta, parlem, mirem-nos-ho i si després, si a cas, ja votarem com ha estat tot aquest procés. Aquí crec que això no havia passat mai. Crec que de fet, ens ho van dir en aquest mateix programa i que, per tant, trenca allò l'esperit europeu, que en moltes coses és lent, farragós, etc, però és molt garantivista. I clar, i aquí, fent això, té quasi una decisió d'una líder, però que no deixa de ser la portaveu de tots, doncs trec una mica l'esperit europeu, no?
3: Bueno, totalment. El que passa és que, per exemple, la resposta del ministre Planas, a més de ficar-se de front amb von der Leyen, s'ha de recordar, von der Leyen és del Partit Popular Europeu, Planas és del Partit Socialista Europeu, s'han estat donant de la mà a aquest acord de Mercosur. Però, bueno, a la primera de canvi s'ha donat compte de que han comès un error i que, evidentment, continuaran cometent errors amb tots aquests altres països que encara queden al marge, però que és evident que no poden garantir quins límits màxims de residu tenen, en aquest cas, les seues produccions.
2: Mm. Més qüestions. Tenim ja algunes pedregades, tres en portem ja com a mínim, crec, a la plana de Lleida. Afectacions importants? Va per barris, però...
3: Va per barris, aquesta última sí que ha sigut la més important, sobretot en poblacions com Torres de Segre, Miralcamp, Torregrossa, Juneda... i que denota que la plana de Lleida és una de les més afectades amb aquest canvi climàtic, sobretot amb efecte tormenta de pedra, que és una de les coses que li vam dir al conseller, que a veure quan se publicaria aquesta ordre que va anunciar d'ajut per a poder fer més malla antipedra dins les explotacions. Ens va dir que a començament de juny segurament s'hauria publicat, que també s'està pendent d'aquells ajuts pendents que hi ha, i valga la redundància, de la sequera del 2024, com és el sector de l'olivera, i alguns ajuts del sector de la fruita, de que algunes societats van quedar al marge i no van acabar cobrant, i per tant encara està pendent. També ho ha fiat molt, i aquí s'ha de veure quina voluntat política hi haurà finalment a que aquests nous pressupostos, tal com se diu a tots els mitjans, que aquesta propera setmana s'acabaran signant, perquè és evident que seria un despropòsit de que per culpa de que egos personals o egos partidistes a l'hora de fixar postura amb el tema dels pressupostos, els pagesos acabessin perdent diners que estan aprovats, que són nostres, però que amb aquesta qualitat de falta de diners per poder pagar no s'acabés cobrant.
2: Sobre això feia una acció Unió de Pagesos que reclamava precisament això, doncs, el pagament d'aquestes ajudes, si no vaig errat, a la mateixa porta o al departament. No és ni la primera, ni la segona, ni d'aquest govern, ni de l'altre, que sempre que hi ha alguna situació anòmala es diu allò de que sí, hi haurà ajudes, després seran imminents, després tarda molt no només a rebre-les, sinó doncs a explicar-se com aniran, quan s'explica resulta que no estan ben contemplades, que es deixa molta gent, que no s'adequa a la realitat, quan passem al següent pas és farragós, pesat, amb documentació que has de tindre ja tres màsters per poder-la omplir, i finalment doncs els terminis de pagament, d'execució d'aquestes ajudes, doncs tarden moltíssim més de l'esperat, quan el mateix relat inicial del periodista és aquell de saben que necessita liquiditat el sector, i doncs aquesta liquiditat arriba molt més tard, sempre del mateix. Per tant, tot això no és nou, però s'hi han trobat tots els consellers, i seguríssim que l'Òscar Ordeig, quan estava a l'oposició, que d'agricultura en sap molt, que seguia molt aquesta política agrària, ho criticava moltíssim, i per tant ara ell, que està al capdavant de la conselleria, perquè vosaltres segur que el que acabo de dir ara li heu recordat dient, ostres, que quan tu no eres conseller tu veies que això passava, perquè ara això segueix passant en aquest cas i en altres.
3: Sí, perquè al final, jo sé una frase que sempre em deia el meu avi, que era: el millor polític sempre està a l'oposició. Sí. Que promet tot allò que sap que no pot dir o que no pot complir, i que quan està al govern, pues, complir costa més del que es pensava quan estava a l'oposició. Però bé, al final tots sabem les regles dels jocs polítics, i el que hem de fer és que la gent acabi cobrant tots aquells ajuts que estan aparaulats i signats. Sí, sí. Torno a repetir, aparaulats i signats, i que la gent té dret a cobrar-los, igual doncs, com altres sectors que estan cobrant ajudes públiques.
2: Pedregada aquesta que parlàvem, quasi d'anys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultius, aquesta tercera pedregada. És l'època, ho dic perquè alguns anys hem dit que si això arriba abans, que arriba més tard, arriba més d'hora. Sempre parlem de si són pedregades dintre de la normalitat històrica o tenien elements de normalitat per allò del canvi climàtic.
3: Bueno, cada vegada més ens anem adelantant a les dates. L'any passat va ser el 19 d'abril, la més important, i després n'hi va haver un seguit durant tot l'estiu, primavera i estiu. aquest any ha començat a finals d'abril, uns 10 dies després de l'aniversari del 19 d'abril, però està clar que la tendència d'aquests anys és que cada vegada més s'estan adelantant i és donat aquest canvi climàtic. O sigui, al mes de maig, que estiguem parlant de que podem arribar una matinada a 8-9 graus, sí, això no es veia. I en canvi, al mes d'abril estàvem en matinades de 17-18 graus. Per tant, és evident que aquest canvi climàtic, el que és la fruticultura, agricultura i ramaderia d'aquest país, afecta.
2: Sí, sí. Unió Pagès també parlava de que estan preocupats i tu pregunta tu, sent d'una altra organització, però sabedor que ets molt coneixedor del grup de la pagesia, però especialment de la fruita dolça, del problema que tornàvem a tindre amb peres, de si no havia hagut un bon quallat, i no sé si això és, pot haver el paral·lelisme amb el que passava amb diverses espècies, sobretot amb Conference, William, és preocupant, si assembla, no és tan greu. Què està passant amb aquest quallat de la pera?
3: Jo més que preocupar, no, que ho és, diria que això és una conseqüència de l'estiu de l'any passat. O sigui, l'estiu de l'any passat vam tindre temperatures extremes, si us en recordeu, és més, vam haver de modificar els horaris de treball,
2: sí,
3: perquè la normativa així ens ho diu de la nostra excel·lentíssima ministra de Treball, i la banda dia, que sempre té el foc ficat en el que és l'agricultura i la ramaderia d'aquest país. I a conseqüència d'aquell estiu, molts brots que tenim que vindre tardor o hivern van quedar molt estragats i automàticament, al moment d'explotar aquest any a la floració, no l'ha acabat explotant, i segurament en peres estarem parlant de que hi ha una davallada de producció al voltant entre un 30 i un 40%, inclús a fins que se parla de més d'un 50% diferents varietats, com pugui ser Conference, Williams, etc. I això és cert, i ahir el conseller aquesta setmana també li comentàvem, hem de començar a activar els mecanismes de l'ajuda de la baixada de producció, no per culpa del sector, sinó per culpa d'aquesta tendència climàtica que tenim. I com que hi ha un precedent, per tant, el mecanisme ha de ser molt més fàcil per poder activar.
2: Clar, i Unió de Pagès els deia, i aquí també tenim un altre paral·lelisme amb el que succeïa llavors, doncs, això, amb aquesta situació, que és que demanen que s'investigui el per què ara hi passa. Tu ara en deies i bé que fas de jo crec que va ser, però clar, aquestes qüestions que tenen aquests altíssims percentatges, com molt bé apuntaves, com ara deies, de possible davallada de producció, doncs saber per què ara hi passa, perquè saber el per què ara hi passa és el pas previ, si és que pot haver-n'hi, per trobar-hi solució, no?
3: Bé, el carai que passa, nosaltres hem intercanviat seguint durant tant la... L'estiu passat ja vam començar a preveure alguna cosa després de veure aquestes temperatures, i és que al final el brot productiu no es produeix a la primavera, sinó que ja ve de tot el que és l'hivern i la tardor. Però també has de tindre en compte l'estiu que has tingut abans, per aquell brot de que sigui productiu l'any següent, a l'hora del moment d'esporgar, que això tots els que ens dediquem a la fruita més o menys ho tenim controlat, i bé és durant l'esporga de que la tendència del brot no era aquella que fos productiva, sinó que anés a, en aquest cas, a fulla. I desgraciadament ens ha acabat passant això. I per això us dic de que dades a la mà i explotacions de que tenen una davallada entre el 40, 50, 60% de producció per culpa d'això, d'un estiu molt calorós l'any passat, amb fruita se va trobar elements de crema, sobretot el que eren pomes, grogues, que els afectava més. Moltes verdures i hortalisses van acabar que no es van poder portar al mercat perquè es van cremar. Pues tot això, aquesta seqüència d'estius tan calorosos com teniu, té conseqüències en la campanya següent.
2: I encara agafa més força el fet de posar malla antipedra, xarxa antipedra, perquè amb això també ajuda a pal·liar, doncs, aquests cops de calor que rep directament l'arbre fruiter o la mateixa fruita.
3: Sí, és un element de que fa un microclima dins l'explotació, baixa al voltant de 2-3 graus, i aquests 2-3 graus, estem parlant de que si estàs a 40 baixes a 37, o si estàs a 42 com ens ha estat, baixaries a 39, i aquesta tendència de no pujar als 40 te dona aquest marge maniobre perquè també la vegetació, en aquest cas de l'arbre, pugui continuar circulant amb més nitidat que no amb temperatures extremes.
2: Ens queden 2-3 minutets. Abans d'acabar també volia preguntar sobre els costos de producció, ho hem fet amb molts altres sectors. No sé si la cosa ha canviat, perquè ja vam sentir qui deia quelcom així afrucat, que la fruita es vendria més cara perquè han pujat els costos de producció, que s'hauria de comprar més cara. O sigui, això, la teoria és molt bonica, tant de bo sigui així, que s'acabi pagant el que pertoca, no només en aquest producte, sinó en qualsevol producte de la vida. És a dir, costa tant fer-lo, doncs evidentment que el fa que es pugui guanyar una miqueta la vida, però com que tantes vegades hem vist que això no passa, per això pregunto en quin punt ens trobem pel que fa amb aquests costos de producció.
3: No, els costos de producció estan 30% per damunt del que teníem l'any 2025, amb fertilitzants, hidrocarburs, energèticament. Per tant, vull dir, aquest 30% nosaltres l'hem d'aplicar sí o sí al nostre producte final. I si no, ens tornarem a trobar situacions com l'any 2017, on moltes explotacions se van deixar de collir perquè no s'arribava a poder pagar inclús els salaris. Et sortia més rentable deixar-la caure a terra. Sí. I això és un malbaratament alimentari que recolliu. I, per tant, sí, o sigui, nosaltres hem de pujar el 30% els ingressos respecte a l'any 2025, com a mínim. Perquè nosaltres no hem de pagar la festa d'una mala decisió de guerres que en aquests moments a l'Orient Mitjà. I si el senyor Trump vol fer una guerra, ens sembla molt bé, és el seu problema, però el que no pot ser és que ho acabem pagant, en aquest cas, els productors del sector primari. I després també penso que Europa està tenint una resposta molt tímida i molt tibia en respecte a aquestes polítiques agressives de Trump, i que demostra que Europa, si no té una sola veu, si no té un sol lideratge, si no té una sola... Ja no parlem d'economia, tenim una moda, però una economia englobada no hi és, estem perduts. I al final, quan... si Estats Units o Xina se desperten i diuen que tots estem enrefredats, Europa queda al mig, i no és que estigui refredat, és que ja tenim una pulmonia.
2: Tíbia, respecte a les... reaccions amb Donald Trump i tota la seva administració, però no sé si tibia també avançant-se, doncs això, amb aquests estralls econòmics, en aquest cas els que parlem ara de la fruita dolça o altres sectors, s'estan movent coses, perquè clar, hi ha sectors doncs que el seu dia a dia el cop econòmic ja hi és computable, i amb altres com el vostre, dic vostre el de la fruita perquè és el que estàvem parlant, que clar, que fins que no acabi la campanya liquidacions i tota la pesca, doncs sí, saps que t'han pujat els costos, però no sé si el polític de torn amb l'escut aquest de ja veurem com va, doncs no s'està preparant el terreny per no dilatar el procés com dèiem abans, perquè aquí és allò de crònica d'una mort anunciada, i com que això es va vindre i podríem dir que no els agafa fora de joc, s'estan treballant ja mesures paliatives, o noteu vosaltres les organitzacions que s'estigui això, treballant aquestes mesures paliatives per si cal que l'administració, sigui quina sigui, doncs doni un cop de mà?
3: Jo penso que a nivell administratiu autonòmic, que se sap el programa del dia a dia, perquè al final ens tenen cada moment penjats dels telèfons, via WhatsApp, via telefònica o via manifestacions, i els serà al seu costat, i som bastant conscients. A nivell de l'estat del ministre, ell viu en una altra lliga, i per tant, i evidentment a nivell d'Europa, von der Leyen, ni pensa que els que produeixen aliments són europeus. Ella només pensa en els seus autonòmics alemanys, sempre ho hem dit des de casa nostra. Aquesta senyora està fent una campanya política per poder presentar-se com la gran salvadora de la indústria automobilística alemana, i el que menys m'importa és la producció agroalimentària europea. Per això, saltant-se tots els acords, primer el del Parlament, ell ha firmat com a comissió una cosa que aquest tenia que haver estat validada al Parlament, ha signat Mercosur, però a la primera de canvi se l'ha trobat a la front. I s'ha vist que aquest acord de Mercosur és un frau productiu, un frau econòmic i un frau sanitari.
2: Sí, sí. Tal qual, i per això nosaltres també ja alertem des de fa molt de temps del que malauradament ha passat. Endevinàvem escenaris de futurs que eren molt coincidents també amb el que alertaven les organitzacions agràries. Per això creiem que és capital que aquest programa ho segueixi donant veu, perquè acaba explicant el que li passa a la nostra societat amb qüestions que són estratègiques. Moltes gràcies, Pere Roquer, per tot plegat, president de SEJ a Catalunya.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: Qui poden maig i alça en agost no fa pa ni most.

0: El formatge té, de forma concentrada, la major part de nutrients de la llet. Els seus components principals són les proteïnes i els greixos. En destaca l'elevada quantitat de calci que pot arribar a ser 10 vegades superior a la de la llet. Com bé sabeu, aquest element és important per a una correcta formació d'ossos i dents. També és una bona font de fòsfor, que forma part de l'ADN, i zinc, que intervé en el funcionament del gust i de l'olfacte. Aporta una gran quantitat de vitamina A, necessària pel bon funcionament del sistema nerviós, i D, que actua a l'intestí, afavorint l'absorció del calci.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Doncs fins aquí la rara d'aquesta setmana. Ja ho veieu, amb moltes qüestions que hem abordat i que, com que això del temps sempre passa molt ràpid, doncs ens quedem ben tranquils perquè la setmana vinent en podrem seguir parlant en aquest espai de referència de l'actualitat agrària del nostre país. Us ha parlat Francesc Balanyà. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos del carrer Príncep de Viana, a 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants, en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, o zona concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornada, es preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura, a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont. Parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenca, Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció

0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
1: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
1: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibars i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
1: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llardecans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
1: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
1: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
4: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura. Una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip ja és referència en matèria de salut i natura per molts centres de Catalunya.
5: Jo diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria, de fet fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides, fa 10 anys que estem treballant ja.
4: La jornada ha comptat, entre d'altres ponències, amb la participació de la directora d'Ipsalut, Maria Puigferrer, del gerent de CatSalut de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, o del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramírez Torrentà.
0: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
1: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
6: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de

0: Francolí ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
1: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
0: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal perquè asseguren que es troben en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'Aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb, això sí, també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
3: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
4: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
5: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
4: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
2: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
3: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
2: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
3: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats, i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
2: I més premis. Hem de parlar, en aquest cas, també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
3: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
2: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
6: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
7: I la veritat és que és molt emocionant perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i molt feliç.
6: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola l'Adi Homs en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
3: Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
2: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
9: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planteig Uriurdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i al temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria a la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1, momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
2: Doncs veurem com acaba tot plegat. Aleix, moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
10: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
11: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
10: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
3: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
2: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
3: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 i al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
2: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
12: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
13: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
12: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
2: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
5: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
6: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
5: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un avanç de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
6: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
5: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
7: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat.
5: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
2: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
2: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
8: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura, a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca, i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
3: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius, fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
2: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
9: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
10: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
9: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
11: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
12: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
11: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament, en declaracions al programa Ciutadella.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
11: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
2: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
14: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
15: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la tercera edició del seu festival gastronòmic.
2: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha aplegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
16: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
17: Pràcticament tots fan 2 o 3 tapes i, per tant, doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que, per tant, doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
16: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
0: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
2: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14a edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment, seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
18: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
0: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
2: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
20: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
21: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
20: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
2: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora s'ha convençut que la nova direcció amb Julio Villar al capdavant encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas, en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Tocam de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci, des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, totebags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clicho, Zippies o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Prasaisen, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé, quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent, amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits, el raconet de peques, peques, està quedat molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zipi gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor, amb un doblet i Cata Colla, amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant, en aquest cas, de futbol masculí. Una mala notícia. El Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol tot i la necessitat i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no han estat capaços només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
5: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la Lliga amb derrota del camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc 3R. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden amb 13 victòries, ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que ara ha fet 20 més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals, i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb dos triples als últims dos minuts del nord-americà Darron Hillier. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona a Fontejau.
1: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
0: I després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament, des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
9: Que Burgos està en una bona ratxa, hem ganat 4 de los últimos 5 partidos, però nosotros también estamos en buena ratxa. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
8: Si la clasificació es quedés com està actualment, amb la penya en 6a posició i el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
1: Recuperem informació futbolística. En aquest cas ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules, i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off de Sensa segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
1: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparren explica que la clau serà anar pel partit.
10: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia, perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
0: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats. I d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Nine, nine.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la guerra civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
2: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
4: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem.
2: Mentira.
4: Exacte. En aquell moment, per exemple, del mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
2: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
4: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
2: De quina mena de negocis estem parlant?
4: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i, sobretot, a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
2: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
4: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar a CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
2: I què hi diu el govern de Collboni?
4: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
2: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenboroughus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC

Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: Mm-hmm. És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia, i des d'aquest punt de vista el que no podem fer és

0: senyalar, no? O culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció. I, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties, doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit, i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
1: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
0: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos. Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó doncs, de mitjana 42 dies, de mitjana. En alguns pacients doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a l'UCI t'ho fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
1: Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
0: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI en aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etcètera, etcètera, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat doncs, d'atendre la persona és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, Els cardiòlegs doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc etc. És a dir, que vam reconvertir doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es hagués tingut que prendre decisions dràstiques, sí.
1: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
0: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
1: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
0: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé i ho podem fer el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove o pares, mares o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc, a Catalunya, vam tenir un cas de tètanus.
1: Sí.
0: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així, és així.
1: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
0: Li agraeixo, eh?
1: No, agraeixo. Jo no el tenia gens present.
0: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas, tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
1: I tant.
0: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
1: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
0: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem-ho egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
1: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què hi diria?
0: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim, i a vegades, aquest consentiment informat, no? I aquesta autonomia també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim doncs, a també doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això aquí sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final, això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
1: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
0: Gràcies a vostès.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut doncs clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona doncs s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
4: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Molt bé, contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
4: Mira, avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, mm-hmm. que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiosa aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
4: Sí, exacte, probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, però sí que caldria qüestionar-nos de fet quin tipus de país volem ser, si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
4: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paraninfo de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paraninf. El Paraninf de la Universitat de Barcelona es calcula que caben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
0: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
0: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfo de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
0: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs, creiem que que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder, doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no?, i intentem, doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès. I la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també, doncs, perquè, com també deies, no?, el festival és un festival que, des de la percepció dels que el fem, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no?, doncs, que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
0: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes
2: Sí.
0: transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
2: No, no, per nosaltres, ostres, perdona, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant, els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no?, doncs, que, en la mesura del possible, a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no?, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder, doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
0: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
2: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Queralt Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà en col·laboració amb l'EALA, no?, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rafé. Rifé, perdó. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no?, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
0: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per cert,
2: Doncs
0: no? Em sembla.
2: sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no?, també com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera, i per tant sempre dintre del nostre festival, doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes, doncs, ja consolidats, o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents, tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambeau, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
0: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
2: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o el Folí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
0: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i cabdals els valors per al Port del Blau?
2: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè com sabeu aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Ten Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys, ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no? en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
0: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
0: Un plaer. Fins aviat.
2: Igualment, fins una altra.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada, de la Carmina Massot, no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: d'ella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barkay.

És aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

cançó del xiulet final. Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, on encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El negre i blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, d'Eddie Grant, i també

I Baby Come Back m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals, Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, el juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Athric of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre buen fit Junts.
4: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
3: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Batlle.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love's Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner take it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels Bee Gees de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans Bee Gees supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
4: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Bueno, a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Sí. Another One Bites the Dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. Another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey, gonna get the poo. Another one bites the dust.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Searchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Aquesta era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió, i Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. I per a completar l'anècdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que, por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde València, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de Los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, benvinguts com sempre en aquest programa de música nostàlgica. Estem amb vosaltres com cada setmana i avui també fem un programa especial, ja que toca després del 5, del bloc de 5 programes dedicats a l'any 1963. I el programa temàtic que oferim avui, doncs, no és res més que el que vàrem ja anunciar, que oferim aquests programes temàtics orquestrals que neixen amb la voluntat de restituir l'últim espai de format cronològic i que sovint queda tallat segons l'emissora que l'emet per qüestions de publicitat o per també pel butlletí informatiu. I alhora, fer un recorregut a través de les formacions orquestrals.

Comencem ja amb el nostre repertori d'avui d'aquest programa dedicat a les orquestres. Comencem primerament pel músic que va catapultar la bateria al centre de l'atenció del públic, i va ser Gene Krupa. Amb ritme irresistible i una energia que omplia cada escenari, va conquerir una gran popularitat i es va erigir com una figura emblemàtica de l'era swing. Els seus solos electrisants i la seva presència escènica van deixar una empremta indeleble, inspirant generacions de percussionistes que encara avui segueixen els seus passos. Escoltem de Gene Krupa, Begin the Begin.

0: La Sonora Matancera és una orquestra cubana que va néixer a la dècada dels 20 del segle passat, a la ciutat de Matanzas. Poc després de la seva fundació, el conjunt va adoptar un nou nom, convertint-se en la Estudiantina Sonora Matancera, i començar així un recorregut musical que la faria famosa més enllà de les fronteres de Cuba, marcant una època i influenciant generacions de músics de salsa i música tropical. Escoltem de la Sonora Matancera, Piel Canela.
1: Que se queden

I ja que tenim a mà i convidada l'orquestra de Pérez Prado, escoltarem un parell de melodies més del seu repertori que no tenen tant a veure amb el mambo. Una d'elles és el Manicero.

I Pérez Prado, a més dels mambos en diferents números, també té una peça capdalt del seu repertori, que és ni més ni menys que el Cerezo Rosa.

Original Pérez Prado. Aquesta melodia va marcar el final d'una època. Va estar molt de setmanes a la número 1 de les llistes d'èxits fins que va ser desbancada aquesta melodia per el rock del rellotge de Bill Haley and the Comets, i aquí ja va començar l'època del rock. Però nosaltres estem per orquestres, i ara és el torn de Tito Puente, que va ser un llegendari percussionista dels Estats Units d'origen porto-riqueny. Un nom imprescindible dins del jazz a nivell mundial. La seva trajectòria va recórrer els ritmes més vibrants: cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha, com jazz, salsa. Amb cada toc de timbals i cada solo explosiu, Tito Puente va portar la seva energia i carisma a escenaris de tot el món, deixant una empremta que encara avui inspira músics i ballarins. Escoltem de Tito Puente, Pénjamo.

un dels directors procedents de Rússia i dedicat als arranjaments en el camp de la música lleugera va ser Andrei Kostelanets. Dedicat a la música des de petit, cantant a la coral de Petrogrado, va arribar a ser líder del cor. A l'arribar als Estats Units es va haver de fer conformat a fer d'acompanyant i esperar el 1924 per debutar a la ràdio dirigint una orquestra. Què ens diu el Andrei Kostelanets? Adiós, muchachos.

Un violinista nord-americà de formació clàssica, director d'orquestra de ball i també enginyer de gravació. Líder de diverses orquestres, era Enoch Light, treballant en diversos hotels de New York fins que després es va traslladar a París, on va estudiar direcció musical. Ens ofereix Desafinado.

George Melacrino va ser músic, compositor de bandes sonores del cinema. Tocava el violí, la viola, el clarinet, el saxo, i ja als 5 anys va començar a escriure cançons. Als 14 cantava en el Savoy Hill Studios de Londres, un tema de cinema, Les fulles verdes, de la pel·lícula El Álamo.

Francis Charles Schaxiel, més conegut amb l'abreviació de Frank Schaxiel, va ser un conegut pianista, compositor i director anglès de música orquestral. De ben petit ja va aprendre a tocar el piano i als 14 anys havia actuat en festivals, una carrera musical molt semblant a la de Melacrino. Escoltarem de Frank Schaxiel, Mademoiselle de Paris.

Anuncio Paolo Mantovani, compositor, director de música lleugera britànic, d'origen italià. Va tenir gran èxit a Londres exercint de director d'orquestra del Metropole Hotel. Als anys 30 va fundar la seva pròpia orquestra, coneguda com a Mantovani, destacant pel seu estil de cordes en cascada. Escoltem de Mantovani la llegenda de la ciutat sense nom.

I de Montavani escoltarem el Danubi Blau, o sigui que demostra que era un director d'orquestra que tocava totes les tecles, o sigui, totes les melodies.

El marsellès Franck Marius Louis Purcell va ser un destacat compositor i director d'orquestra francès, un dels pocs directors musicals francesos que va tenir un gran reconeixement als Estats Units. Què ens pot oferir Franck Purcell? Doncs, ser magnífic.

I amb l'orquestra de Fran Porcel tanquem aquest programa dedicat a les grans orquestres del món i de la música. I us deixem fins la setmana que ve, que tornem amb l'últim bloc dedicat a l'any 1963, i us deixem amb l'orquestra de Fran Porcel fins a finals del programa. Adéu-siau, les lavanderes de Portugal.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bon dia, bon dia, bona tarda i bona nit.
7: I bona hora.
8: Molt
7: important. Molt important.
6: Mira, avui començarem...
8: Bon dia, bona hora.
6: Avui començarem calmadets. El primer, el Joan farà les notícies. Després...
8: Però quin programa estàs escoltant? S'ha
6: el
8: dir?
6: Programa de l'Hora dels Joves.
8: Què és el programa de l'Hora dels Joves?
6: Qui és l'Hora? Calla't una estona ja, que estic jo presentant.
8: Ai, collons, per favor,
6: ja hem començat malament,
8: està modo killer,
6: ja, tu. Ja hem començat malament. Calla't una estona.
8: Que està escoltant?
6: Calla't una estona. L'Hora dels Joves, punt. El Joan farà les notícies. Després parlarem una mica de trucades... trucades brossa, spam, tot plegat, sí. Després trucarem a una persona important avui també. Uau.
8: Va amb delay, eh?
6: Sí, eh?
7: És que... Entre que has clicat i el moment en què ha sonat...
6: Després, el Genís ens farà les seves merdes, com sempre,
8: sempre.
6: I jo avui us faré un qüestionari sobre la Setmana Santa. Per tant, no, home, no, el Pet aquí no feia... No feia.
7: Èpic.
6: No.
7: Està quedant molt bé aquest programa.
6: La setmana que ve tindrem gent parlant... de l'encabronada. Tindrem
8: sí.
6: Una persona parlant de l'encabronada perquè...
8: No, una, no dos.
6: Una. Seria no dos, no tres, una.
8: No dos, no tres.
6: Prou, ja està.
8: Una.
6: Ja
7: prou.
6: Està. Prou.
7: Prou.
6: Prou.
8: Suficient.
6: Prou. Avui el Pedro no està, silenci.
8: Que raro.
6: Silenci. Perfecte, molt bé.
8: De moment no s'ha manifestat.
6: No, i no es manifestarà perquè
8: esperem
6: el mòbil
8: no.
6: Està fora. Comencem.
7: ¡Atención!
6: ¡Alto!
5: ¡Todo el mundo al suelo!
6: ¡Alto! Buscamos un tal Jair Domínguez.
7: ¡Uy, uy, uy! Doncs...
5: Es busca.
6: Ojo, ¿está por aquí o no?
7: Ojo, parque...
6: Pero está por aquí.
7: No,
6: tú eres Jair Domínguez.
7: No, está.
6: Tú eres Jair Domínguez.
5: No, ya me es vermell, això d'aquí del so que
6: tú eres,
5: no...
6: Tú eres Jair Domínguez.
5: Yo no soy Jair Domínguez.
6: Yo tampoco lo soy. ¿Dónde está?
7: No ho sabem.
5: Que ets un policia perquè... parlant en castellà.
6: Sí.
7: Que ets raro. Guàrdia civil.
6: Hombre,
7: encobert.
6: Soy un guàrdia civil porque me llamo Martí Civil.
7: Hòstia.
5: Maca, vengo, tío.
7: Titularazo.
5: Vamos bien.
7: Titularazo. Ordenen detindre el humorista Jair Domínguez per portar-lo a judici després d'una denúncia de Vox per delicte d'odi.
5: T'has llegit la notícia o vols que ho expliqui jo?
7: Pots explicar-ho tu.
5: Bàsicament el que va passar és que fa uns anys, crec que si no m'equivoco és el 2024, no estic del tot segur, podria estar xequejar sí. Això, sisplau. Llavors, què va passar? Doncs que a una secció que tenien al matí de Catalunya Ràdio, el Jair i el Peyu, es va fer una declaració dient que el feixisme, els nazis, bàsicament se'ls havia de combatre donant-los un cop de puny a la cara, bàsicament. Llavors, què passa? Això va veure el representant de Vox i van dir, ui, em sento pelat, perquè serà...
6: No, aquí no ens posem en política.
5: No dir res.
6: No ens posarem en política.
5: Només he fet una pregunta. Per què serà?
7: A veure, Vox demana una pena de 2 anys de presó per tildar el partit d'extrema dreta de neonazi i trucar a convertir-lo a combatir-lo amb un cop de puny a la boca.
5: Total, què passa? Doncs això, fan una denúncia, llavors el Tribunal de Barcelona l'arxiva, diu, ja està, però s'ha tornat a activar el cas, llavors ara el Jair té un judici d'aquí uns quants dies, crec que d'aquí 3 dies, i
6: ja han... El 14 d'abril a les 10 del matí.
5: I han enviat la notificació, no ha respost les notificacions, llavors han fet un ordre de busca i captura.
6: Ordre de detenció.
5: No, perdó. No, un ordre de... No,
6: busca
5: i captura.
6: Primer ordre de detenció.
5: Perquè diuen que no el troben.
7: Mira, i Jair Domínguez...
5: Per notificar-lo.
7: Jair Domínguez fica un tuit...
6: No, espera. Primer, el jutge no es refia de que Jair hi vagi voluntàriament i dictamina una ordre de detenció. Vale? Llavors, una vegada rep aquesta ordre de detenció...
5: No, perquè es veu que va intentar contactar amb ell fent-li trucades i no va respondre a les trucades. Llavors, com que no confiaven que es presentava i l'han de fer la notificació que té el judici, han fet l'ordre de busca i captura per detendre'l, que el portin al jutjat més proper al lloc on s'ha detingut, per poder fer-hi una notificació i després deixar-lo lliure fins al dia del judici.
6: I amb tot això, Jair Domínguez fa un tuit...
7: Que diu, però què averiguar paradero si sóc a Banyoles?
6: No, i fa un altre tuit dient, estimats @Mossos, em diuen que ja heu passat aquest matí per la meva antiga casa, on ja no hi visc, i també per la casa de la meva exdona. Si m'envieu un missatge per privat, us dono la meva nova adreça i així no volteu de badaves ni espanteu els veïns.
5: Però si
6: moltes gràcies.
5: Aquest tio està cada dijous a TV3, que surt cada dijous a l'Està passant,
6: vale.
5: Però si saps que on treballa, cago en Déu, si es treballa a la ràdio, a la tele pública.
6: Ahir va
5: passar cosa més
6: una
5: òbvia.
6: Cosa, a Trescat, una mica infantil, bueno, infantil...
7: Una mica XD.
6: Jajas, una mica jajas, no tinc el mòbil, no podré posar, i això no arriba.
7: No, ens han retallat el cable.
6: No arriba, és igual.
5: No, pots...
7: Ens han retallat el cable.
6: Però pots posar tu, Joan.
5: No hi ha calarons a Corrent Media.
6: Va, és igual. Que ahir va estar a Trescat, sí, a TV3, en directe, a l'Està passant, i tots es van posar una careta del Jair Domínguez. Sí,
5: todos somos Jair Domínguez, mano.
6: No. Perquè va arribar un guàrdia civil, de broma, i va dir, ¿dónde está Jair Domínguez? I tots, jo no soy. De fet sí que soc. I sortien tots els del públic, i al mig del públic hi havia Jair Domínguez amb unes ulleres de sol i una perruca i dient, jo no sé qui és aquest tio, però crec que jo també l'aniré a denunciar.
5: Però és que, clar, a veure, la cosa és, o sigui, aquest home, o sigui, viu a Banyoles, tothom ho sap, viu amb la Neus Rossell, és una figura pública, va cada setmana a TV3 a treballar, treballa a la tele pública, en plan...
7: Viu a fucking Banyoles.
5: Que si el busques, vas després del seu programa a la porta de TV3 i el detens.
6: També
5: no és tan
6: difícil.
5: També
6: t'he de dir, hi ha un tuit responent al tuit aquest de Jair Domínguez dient, volien detenir a Puigdemont i no se van detenir a Jair Domínguez.
5: És que... Té molta... Que em sembla...
7: Té molta tralla.
5: Inútil, això de que s'hagi de fer una busca i captura una persona simplement pel fet de notificar-li que té un judici.
6: També t'he de dir, Jair Domínguez va fer un tuit dient, a veure, estic a casa muntant un moble.
5: Estic muntant un sofà, muntant un sofà.
6: O sigui, crec que estic localitzable.
7: Sí, sí, no, sí.
6: Però bueno.
7: És, bueno, això és miracles de la política espanyola.
6: Següent notícia, va, Joan.
7: Següent notícia...
5: Que bé que funciona el sistema.
7: Tornem a Sant Cugat. Els santcugatencs posen un buit a viure a la ciutat, però creix la percepció de problemàtiques.
6: Ara, abans de seguir, Joan, nota de viure a Sant Cugat.
7: Un buit ben merescut, jo crec que sí.
6: Genís, nota de viure a Sant Cugat.
5: Sí, un buit. Bueno...
7: Un buit, excepte si poguessis viure. Estaria
5: sí, exacte.
7: Guai.
6: Estaria
5: sí,
6: molt bé.
5: Estaria
6: molt
5: bé. Si tingués un pis i no visqués a casa meva àvia, estaria
6: tant,
5: molt bé, la
6: per
5: veritat.
6: Per tant, no li poseu un buit. No. Li posareu menys.
5: Li poso un 6,5.
6: Jo li poso un 7.
7: Un 6-7. L'avi 6-7 em parlava.
5: Molt bé, doncs...
7: Estrenem efecte de so.
5: Vale, vale. Prossegueix amb la notícia.
7: Vale. Doncs bàsicament, els ciutadans han posat notes perquè l'Observatori Sociològic de Sant Cugat va realitzar la 50a onada, realitzada entre el 19 de gener i el 16 de febrer del 26, i els santcugatencs valoren amb un 8 sobre 10, però a la vegada també doncs, l'estat general... O sigui, diguem, la satisfacció de viure a Sant Cugat és un 8, l'estat general de la ciutat és un 6,7, molt estrany, i creuen un 36,7% que la ciutat millorarà i 39,7% creuen que la ciutat ha empitjorat. Llavors...
5: Josep Maria, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Josep Maria.
7: Llavors, bàsicament... l'estabilitat, doncs, el nivell és força bo. Si voleu, podeu mirar a Cugat Media l'estadística tota ben detallada, però els principals problemes de Sant Cugat, com no, quasi amb un 30% habitatge.
6: Oh!
7: Després, molt sorprenent...
6: No me l'esperava,
7: Molt sorprenent, un 24,2% la neteja dels carrers.
6: Sí,
5: està ple de faig.
7: Amb un 22,2% la mobilitat i el trànsit.
5: Fa!
7: El preu...
6: Podem deixar de tirar...
5: No, per algo estan.
6: No, o sigui, a veure, portem 4 temporades sense tirar ni un sol pet...
5: Perquè tenim un tècnic incompetent que ho tenia ja i no feia servir.
6: Vale, però jo crec que ara també ens estem passant.
5: Ara, o sigui, que el nou programa és fàcil de fer-ho...
6: Pim-pam, saps? O sigui, pim-pam.
7: Locards, això no ho podia fer. Ara...

0: És impossible.
1: No, i a la banda de l'Europa tampoc es pot aparcar perquè està
0: sí.
1: gent 24/7 fent coses, el centre tampoc es pot aparcar, o sigui, és horrible. És...
0: I valoració de l'alcalde i del govern municipal.
1: Se viene.
0: Des del juliol del 23, que estava en uns 6,4 punts l'alcalde sobre 10, ha baixat ara mateix a un 5,6 sobre 10. És a dir, hem perdut...
1: José María! Pels nano!
2: És a dir, que la gent... En... fora de la ràdio per cridar.
0: És a dir, que la gent en general està... lleugerament passa de rasquis al govern municipal i l'alcalde. Bueno, coses que passen a la ciutat. La ciutat és així. Al final, és impossible agradar a tothom. O sigui, això és... sobretot... no es pot agradar a tothom, però a la vegada també, doncs, ostres, ens hem d'esforçar, no?, perquè funcioni bé tot. I després, parlant de Sant Cugat també, parlant de l'Ajuntament de Sant Cugat en concret, us han recordat tot l'escàndol, no?, del Padró?
2: Mm-hmm. Sí.
0: Us estic preguntant, eh?
1: No, sí.
0: El Genís està llegint un llibre.
1: No, estic mirant llibres, que aquí tenim una biblioteca...
2: TTDA, que el pobre.
0: Llavors, atenció, perquè Sant Cugat endureix els criteris d'empadronament... requerint la presencialitat dels majors de 16 anys, perquè hem tingut un escàndol bastant heavy de persones d'altres països que s'empadronaven a Sant Cugat de manera fraudulenta i, bàsicament, doncs...
2: Quina sorpresa!
0: 324 casos que Sant Cugat se n'ha adonat, però segurament passien en altres poblacions arreu de Catalunya.
2: Quina sorpresa, nen!
0: Llavors, des de l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre del 2025 s'han registrat quasi 15.000 baixes al registre municipal.
2: Uau!
0: També t'he de dir per canvis de residència i també per inscripcions indegudes. És a dir, després a Sant Cugat, dada molt important, tenim 98.000 habitants. És a dir, que ens, un any després... registrem 97.983, és a dir, que hem perdut quasi 1.000 persones.
1: Per què serà?
0: Per què serà, doncs, bàsicament, és el que diu, és el que diu la CUP, que és, doncs, la CUP ho qualifica de rebuig frontal i després posa per aquí nous obstacles administratius per l'accés a un dret fonamental al final, que és l'habitatge. Saps que Sant Cugat és innegable, siguis del partit que siguis, és innegable que hi ha un problema d'habitatge.
1: Home, ja ho diuen les estadístiques a nivell espanyol i a nivell català de les ciutats amb el preu de l'habitatge més elevat. Sant Cugat està al rànquing com una de les ciutats més amb el preu de l'habitatge més elevat, i això al final és l'estadística, són números, no ho pots negar. Bueno, ja estàs, bàsicament, això.
0: I aquí tanco les notícies. Gràcies.
1: Molt bé, un aplaudiment.
0: Us han agradat avui?
2: Han sigut un.
1: Què?
2: Un. Així. Ara ho fem a la vegada.
0: Un, dos, tres.
1: Bueno, ja hi ha pan de sol normal.
2: Però si portem 4 temporades fent el mateix.
0: Nois, qui comencem ara?
2: Anem a trucar una mica.
0: Anem a trucar? Primer que entri la cinta, no?
1: Una cal.
0: Sí, primer.
2: Nen, hola?
0: Hola?
1: Hola, qui truca?
0: Qui truca?
1: Ens han trucat ara.
0: Qui és això?
1: Qui és aquesta?
2: Hola?
0: Hola?
2: Hola? Hola?
1: Tia Pepa?
2: Hola?
0: Pedro?
2: Pedro? Penja jo.
1: Josep Maria?
0: Penja,
2: tanca. Sí, perquè cada vegada s'està rebent més trucades tipus spam.
1: Ui!
2: Això s'ha de tindre en compte.
1: Spam!
2: Spam! Sabeu per què es diu spam?
1: Spam!
2: Sabeu per què es diu spam?
1: Spam!
2: Prou ja. Saps per què es diu spam? Perquè hi havia un menjar... Bueno, i encara existeix el menjar, que es diu spam. És una marca, val?
1: Mm-hmm. De carn processada.
2: De carn processada, que es menjava, a la Segona Guerra Mundial.
0: Ah!
2: I es menjava tan sovint que els propis... d'Estats Units...
0: Els soldats
2: d'Estats Units deien em teniu fins la polla... Ei, amb perdó, ei,
1: fins la què, fins la què, fins la...
2: Fins la pip...
0: Fins al pip... De...
2: Tant spam... I al final ha acabat rebent amb trucades spam, missatges d'spam...
1: Que s'havien trucades brossa.
2: Tot plegat, exacte. Llavors, per què estem dient això? Genís, s'està sentint un munt. Para ja.
0: Genís Pastís...
1: Perdó, estic aquí. Gràcies. La meroteca de...
2: Vale, per què estem dient això? Perquè jo he tingut uns...

0: suplementament d'identitat a aquest
1: vale,
0: aquesta
1: time.
0: Setmana Santa.
1: Tens alguna sintonia així per fer storytime? O...
2: La Harry Potter és l'única.
0: Pues posa,
1: posa la posa, Harry Potter.
0: Posa Harry Potter.
1: Posa la, no.
0: Jo ara us poso a fer un storytime.
2: Doneu-me un rato, podeu anar parlant, si voleu. Bé, que també. No,
0: primer,
2: no m'espereu. No
0: començaré jo dient que tingueu molt compte.
1: Aneu en compte.
0: Què poseu?
1: Com ho poseu?
0: Pots callar una estona, sí, que vull parlar.
3: Ara
2: xarxes.
0: Què poseu, a on ho poseu i, sobretot, a quina pàgina ho esteu posant. Si us demanen el mail, si us demanen el número de telèfon, si us demanen qualsevol cosa, please, tingueu molt en compte, vale?
2: Dona'm un moment. Ara sí. Martí, vale. Ja estem en el mood.
0: Llavors, tot comença... De fet, mira,
2: és absurd.
0: Us explicaré segons la nostra tutora, vale, que ha fet un escrit perquè això ho hem portat a Mossos d'Esquadra.
2: Això podem situar, vale, on estem?
1: Si hem de
0: estem,
1: fer...
0: És com que,
1: es diu aquesta secció?
2: Potser per privacitat...
4: El relat de la història del suplement d'identitat.
0: 30 de març, sí?
2: Crims, a la, Martí Porta.
0: A les 1:30 del matí rebo una trucada del número VIP. Al no conèixer el número i valorar que a aquestes hores no podia ser spam, busco el telèfon al buscador de Google sense resultats, mentre la meva parella, que és, recordo, això és la tutora, sí, que ho està dient.
2: Ui, mentre, que m'havia acollonat.
0: Mentre la meva parella es guarda el telèfon per veure si el té WhatsApp. De seguida em diu que segurament serà algú que s'ha equivocat, perquè la foto de perfil apareix un noi jove que no coneix. M'ensenya la foto, és un alumne de la meva tutoria. Una persona que, lògicament, no diré el seu número, ni el seu nom.
2: Digue'l, DNI.
0: No, prou. Penso que s'haurà equivocat. En breu truca un altre número. A la 1:35. Penja i em truca un altre número. Decideixo consultar el grup de WhatsApp que tenim amb els alumnes per comprovar si és un d'ells. El primer correspon a un alumne i el segon a un altre alumne. Són tres alumnes molt liantes. Penso que segurament estan de festa i m'han volgut gastar una broma. Poso el mòbil en mode avió i segueixo dormint. Tot això ha passat mentre nosaltres, els alumnes, no teníem ni pajotera idea de lo que estava passant. Després de dinar, escric un WhatsApp del grup de classe de que hem rebut la proposta d'assistir com a públic al programa del Marc Giró el proper dia 9. Geni, s'està sentint tot el micro.
1: Ja està, paro.
0: Per si algú vol anar-hi i necessitaria les dades urgent. A l'instant torno a rebre les mateixes tres trucades de cada un dels tres números de telèfons mencionats anteriorment i en el mateix ordre. La primera a les 15:38, la segona a les 15:39 i l'última a les 15:43. El dia 31 de març, aquí hem passat a dia, a les 19:50 rebo uns missatges de WhatsApp d'un company dient-me que l'havien trucat. Veig els missatges al moment de la pantalla d'inici, però decideixo no obrir-los i contestar-los més tard, ja que estava mirant una pel·lícula. Una vegada acabat, decideixo contestar-li i dir-li que jo no l'he trucat. M'envia una captura de pantalla amb el seu registre de trucades on apareix que jo l'he trucat.
1: Bastant llullo, la veritat.
0: Això, arribem a les 20:50, que aquí entro jo.
1: Martí Civit.
0: En acció.
1: Vale. Martí Civit.
0: Dimarts 31 de març del 2026, a les 21 aproximadament. Mentre sopava amb els meus pares, això ho he escrit jo, rebo dues trucades del número tal, identificat posteriorment com el de la tutora. A la segona trucada l'agafo, però em pengen immediatament sense poder parlar. Intento retornar la trucada i no obtenia resposta. Després del sopar, consulto el xat de classe i veig que la tutora demanava que s'aturessin les bromes telefòniques perquè no feien gràcia. Ella creia que estava sent una broma telefònica, nosaltres li estàvem dient que no ho era. Davant la confusió, començo a parlar per un xat de classe paral·lel on no hi ha la tutora i només estem els alumnes. En aquest xat, quan estem parlant, rebo trucades d'un número a qui no tinc afegit. Es produeix una situació estranya perquè ella em trucava a mi, jo trucava a ella i alhora de forma automàtica, i en aquell moment jo estava parlant també pel xat de classe. En aquell moment, una persona es comença a riure de la situació del xat.
4: Sí? Una persona que està dintre del xat, no?
0: Sí. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que això hi ha aplaudiments, moltes gràcies, soc jo. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que és una cosa que et suplanta la identitat a través de la trucada, aviso els meus contactes a través d'una història d'Instagram que no agafin trucades i apago el mòbil durant tota la nit.
4: Jo me'n recordo.
0: Dimecres 1 d'abril del 2026, 10:25. En encendre el mòbil, torno a rebre un gran volum de trucades. En total, 7, del mateix número que m'havia trucat abans. Bueno, la nit anterior. Procedeixo a bloquejar el número i activo els ajustos del meu mòbil per silenciar trucades de desconeguts. 19:03. Mentre jugava un partit de futbol, rebo 3 trucades d'un número. És una empresa que no direm aquí el nom, vale? Però ja us podeu imaginar quin nom,
4: nom
0: és.
4: No, vale? Normal,
0: és PIP entre col·legues.
4: Sí.
0: Bloquejo el número immediatament amb una forta sensació d'incomoditat en veure que el meu número circulava per les llistes d'empresa sense el meu consentiment. Arribem al 7 d'abril, sí, que és dimarts.
4: Primer dia de classe.
0: Primer dia de classe. Això ja és el relat de la tutora, vale? Entro a classe amb el meu company Abel Castilla, bueno, que és
4: professor,
0: un profe, sí, amb qui comparteixo el mòdul. Obro l'ordinador per passar llista i sóc incapaç de passar llista en veu alta, com faig sempre, i deixo fer-ho en silenci per no haver de mirar els alumnes a la cara. Quan acabo, el profe aquest comença a baixar el plató per preparar l'activitat d'avui. Mentre tot això es desenvolupa, rebo una trucada dels números PIP i PIP a les 8:19. Començo a dir als alumnes que no fa gràcia el tema de les trucades i em sembla un comportament molt infantil. Els alumnes comencen a dir-me que ells no m'han trucat i ells no són. Es mostren molt enfadats, inclús plantegen que pot ser alguna estafa o algú els ha hackejat al grup de classe. Baixem al plató de tele per començar a fer la pràctica. Durant el transcurs de la pràctica rebo trucades insistents. 7 trucades del número 666. I una del 666667.
4: El dimoni.
0: Totes a les 9:53. De tant en tant surt el tema en alguns alumnes i alguns alumnes especulen. Els hi comparteixo la meva opinió i els hi dic que ha de ser algú del grup de classe. A les 12:40 em trobo recollint el material del plató i em trobo un professor que em diu: "Ep,
4: com va?"
0: Un moment. No el deixo parlar, segueixo pujant i li dic: "Ara no puc, he de descarregar un material." I el profe aquest que em para diu: no, que et porta una cosa. Aquest profe és molt bromista i penso que vol fer un acudit. Em diu: "Mira, aquests nois et porten algo." Miro per la vidriera i veig dos repartidors a domicili amb bosses del Burger King i Just Eat. Li dic que això no és per mi, que no m'ho puc menjar perquè sóc intolerant al gluten. Pujo corrent a la tercera planta.
4: Quin problema, això la profe, no tu.
0: Sí, no. Pujo a la tercera planta, descarrego el que havia de descarregar i torno a baixar. Intento explicar als nois que jo no he fet cap comanda, que els alumnes porten dies fent broma i segurament hauran sigut ells. Em fixo que la comanda ja especifica no pagado i pagado en efectivo. Això, quan tu fas una comanda, ho pots posar. Quan fas, per exemple, el Glovo, ho pots posar en plan paga-m'ho després en efectiu quan arribi a casa. Els dic que no penso pagar les comandes perquè jo no he demanat res i els hi demano si em puc quedar els tiquets per investigar qui ha sigut. El noi del Burger King intenta ajudar-me i m'explica que la comanda s'ha fet des d'un número de telèfon que apareix al tiquet. Jo miro i veig que és un número llarg. Em crida atenció que sigui un prefix de Lleida perquè la tutora és de Balaguer. Els alumnes ho saben i em quadra que hagi sigut un d'ells. Llegeixo també les descripcions que s'han fet als reis de la comanda i m'adono que hi ha instruccions molt clares sobre la distribució de l'edifici, que no és un edifici fàcil per accedir. Tinc clar que ha de ser algú de la classe. Agafo els tíquets i em disculpo els repartidors. I pujo a l'aula on hi ha el grup de, on hi ha el grup que està fent classe i està fent classe i llavors en... ara jo parlo com jo, ens va dir en plan que sapigueu que això no fa gràcia i se'n va anar. Vale, total. Arribem al 8 d'abril. Sí?
4: L'endemà...
0: Dimecres. L'endemà al matí no em veig capaç d'anar a treballar. Envio un missatge pel grup de WhatsApp de la feina i dic que no estic bé i no puc anar a treballar. Això, la tutora, doncs, es va agafar la baixa. Em quedo a casa i els companys de direcció em van informant de tots els moviments que van fent. Aconsegueixen pressionar el grup fins que un alumne de la classe confessa a una altra professora que ella que ha estat ell i que se li ha anat a les mans. Què passa? Que a nosaltres ens demanen veure el registre de totes les trucades que teníem. I l'alumne aquest, a la profe, li ensenya una captura de pantalla. La profe li diu, no. Jo vull veure el registre real de trucades. Total, que l'ensenya i, oh, quina casualitat, no tenia a ningú. Ninguna trucada era d'ell. I tenia moltes trucades salientes. No entra entès.
4: Clar, que havia fet moltes trucades.
0: Havia fet moltes trucades. Al final es va confessar que era ell, ja l'han expulsat, no patiu, però...
2: No patiu, que
0: però
2: ja està
0: sí que cerca,
2: fora de circulació.
0: Sí que és cert que tingueu molt en compte amb tot aquest tema, perquè a mi m'ha tocat una mica la moral. Anirem als Mossos d'Esquadra a denunciar-ho, lògicament, però a mi m'ha tocat molt la moral haver de... Pues, durant un dia hi ha algú haver d'estar pendent del mòbil que no em truquessin, bloquejar tots els números, la tutora aquesta es va haver de demanar la baixa, hi ha profes que també s'han sentit bastant atacats, la classe en general, pues, ens hem sentit molt atacats entre tots i al final hi havia un merder així molt generalitzat, per sort s'ha acabat resolent fàcil. Llavors, és això, tingueu molt...
4: I s'ha procedit a fer una denúncia als Mossos?
0: Divendres que ve vaig a fer una denúncia als Mossos i, per tant, ara farem una trucadeta. Hola, bon dia.
4: Hola, qui és?
0: Sóc jo.
4: Qui és tu?
0: Sóc jo.
4: Qui és tu?
0: Sóc jo.
4: Qui és tu?
0: Ah...
4: Qui és? Per què truca a l'hora dels joves?
0: Ah, no. Jo no he trucat. M'heu trucat vosaltres.
4: Com que no? Però nosaltres estem aquí fent el programa, estem aquí a Cugat Mèdia, avinguda plana d'hospital.
0: Ah, no. M'heu trucat vosaltres.
4: Martí. Estàs per aquí, Martí? Martí?
0: Sí, què passa?
4: Eren així les trucades?
0: No, de fet, tu agafaves i no responien. Et penjaven directament.
4: Segueix aquí la persona que ens està trucant?
0: Sí.
4: Què fas? O sigui, per què truques a aquest programa?
0: No, però si m'heu trucat vosaltres. Què dius que què? Què dius que què? Penja.
4: Sisplau, penja, va.
2: O sigui, podem fer una altra trucada?
4: Penja, sisplau, va, sí.
2: Fem una altra.
0: A veure, truca.
4: Espanya dret, per favor.
3: Hola.
0: Hola, tia Pepa, què tal?
3: Bon dia, bona hora.
4: Tia Pepa, tu t'ha passat això de que truquin gent que no et toca?
3: A mi em va passar que em van trucar del banc, que no era banc, eh? I vaig dir-li la contrasenya i
0: no, nena, no, això no ho has de fer.
3: Perquè jo pensava que era el meu gestor, que era el Manel.
4: Estàs parlant amb nosaltres o estàs parlant amb algú del poble, tu?
3: No, amb altres.
4: Ah, vale.
3: Que vaig parlar i jo pensava que era el Manel. Que el Manel és el meu gestor del banc, que està a Banyoles.
0: Ah, mira.
3: I vaig anar i... No, a Banyoles no, cony. Que està a Ribes de Freser, que està a prop d'un
4: banc. Ah, ja deia jo a Banyoles, què dius tu?
3: Que està a la caixa d'enginyers allà i vaig anar... I doncs res, al final no era el Manel i em van estafar.
0: I et van agafar uns quants calerons, o què?
3: 20 euros, els fills de puta.
4: Ai, la pensió,
0: escolta, 20 euros són 20 euros,
3: Que no n'hi ha tant, Que això, que ens va rebaixar la pensió.
4: Bueno, molt bé, va, ja està. Per favor, va.
3: Aneu-vos
4: guai. Hem de seguir amb el programa,
0: va. Vés a estendre la roba, va.
4: Hem de seguir amb el programa, per favor. És que això, les trucades...
0: A vosaltres us ha trucat algun...
4: A mi, bueno, a vegades truquen números que respons i no... I és com que... Que
0: ningú
4: és
0: plan, respon,
4: escoltant,
0: no, plan...
4: i ningú respon.
0: Sí.
4: I a mi sí que em passa que a vegades truquen de denuncis de, bàsicament,
2: mira,
4: spam.
2: Ara, mira.
4: I jo responc en plan com si fos un iaio emprenyat.
1: Però què dius vostè? Però què diu vostè? Que no et sento bé. Per favor, sisplau. No, escolta, parla'm en català, eh?
0: Escolta'm una cosa. Jo va haver-hi una trucada que em van dir hola, somos de Movistar, no sé què, no sé quantos. I jo, lo siento. No
1: Movistar
0: tengo...
1: me la
0: no,
1: basa.
0: No, no, no. Lo siento, no tengo dinero en la Guardiola.
2: La Guardiola.
0: I em vaig quedar tan ample...
2: Et dius Pep.
0: No, no, em vaig quedar tan ample, però tan ample, espectacular.
2: Jo, mira, jo tinc experiències on em truquen robots. Em truca la IA. Em diu, ¿quieres un trabajo fácil, Infoshop, no sé què?
0: Ah, sí,
2: i jo agafo i el ronyo. És a dir, li faig... al robot, sí. A les persones, no, perquè...
0: Són persones i al final... Són persones i al final també estan treballant, ells.
2: O sigui, clar.
0: Jo des d'aquí, ja que tenim un espai així públic i ens podeu sentir, jo des d'aquí, siguin les persones que siguin, tingueu-li una mica de respecte a les persones. Vale, estan fent una feina
2: truco,
0: que potser...
2: Truco! Heu de dir que sou una empresa. I així no es torna a trucar.
1: Ai, saps què he vist avui? Aquest cap de setmana, no? Aquesta Setmana Santa he vist que hi ha contractors que estan contractant a gent que fan entrevistes en plan d'empreses de tecnologia i d'informació i que fan doncs, entrevistes online, no? Llavors, tenen la por de que vingui gent nord-coreana que contractada pel govern intenta entrar a aquestes empreses i llavors fent-se passar per gent japonesa i llavors per tindre informació d'empreses estatunidenques per intentar doncs aquesta guerra que tenen tota l'estona. Llavors què fan per veure si aquesta persona és de Nord-Corea o no? Dir, digues que te la pot xupar Kim Jong-un.
0: Ah, és veritat, ho he vist. He vist el vídeo, sí.
1: I si aquesta persona ho diu, diu, vale, és japonès. Si ho diu, es queda com... I et penja, dius, vale, és nord-coreà.
0: Sí. Bueno,
1: dit això...
0: Quan ens queda?
2: Ens queden exactament de 32 a 57. Hi ha... 25 minuts!
1: Doncs procedim amb la secció.
0: Genís Mercet.
2: Si voleu, podem procedir amb la secció.
0: Ah, bueno... Últim d'esto. No agafeu trucades que no sapigueu de qui són.
1: Exacte.
0: Passem.
1: Les merdes del Genís. Som-hi.
0: Com les trucades.
2: Genís, què ens expliques avui?
0: Genís Pastís.
1: Companys, benvinguts a la meva secció. Aquest espai radiofònic on un estudiant de periodisme aprofita la ràdio pública de la seva ciutat per parlar de temes que potser no són d'alta importància ni d'inconvenència de ningú dels nostres oients. Però com que és la meva secció i tinc 25% de la propietat d'aquest programa, decideixo espaiar-me sense límit. Nanos, d'alguna forma s'ha d'omplir els 57 minuts que dura aquest programa?
0: Que jo també he de parlar, o sigui, jo sóc l'últim, però aquí ningú pensa en fi, saps? O sigui, és
1: que una vegada comença la secció s'heu tret els auriculars... Vale, que és una secció currada no. i que és jo parlant a mi mateix, però joder, almenys...
2: Tu, és hòstia, saps com li pots dir a la secció? Les reflexions del Genís.
0: És molt bona, eh? Bueno, tira, que si no jo no tinc temps.
1: Parlo del que em surt, però d'estar atents, nano. O sigui...
0: Jo estic atent. Vale. Però primer tira.
1: A veure, avui us vull parlar d'una reflexió que fas cada any quan arriben aquestes dates. És que després de Setmana Santa, entre entregues, exàmens i l'estrès de tornar a la rutina... A l'estudiant li apareix un pensament que, amb una creixent insistent, comença a fer-se notar en el subconscient.
0: Vacances.
1: Aquest pensament no és cap altre del que d'estar fins als collons, bàsicament.
2: Ei, aquest vocabulari.
0: Hi ha aquest i després hi ha l'altre que ja s'està arribant ja a l'estiu.
1: Sí, un moment, ara abordo aquest tema. No ens hem d'aprendre això a la lleugera. Quan em refereixo al sentiment d'estar fins als collons, em refereixo al no poder més. A l'haver fet només 4 dies de classe i ja està enyorant les vacances. Ara, segurament esteu pensant, aquest cabró té raó, porto 4 dies de classe on he tornat a l'horari i vull anar a la platja muntanya a fer el brot mentre que veig com les hores passen, doncs sí, companys. Jo atribueixo...
2: Literalment, el que sona, o sigui, el que ha sonat a les... O sigui, ha començat la Setmana Santa, que ho ha estat el divendres de Setmana Santa, i ha començat així. Sí.
1: Vale, baixa. Queda amb aquesta sintonia. Jo atribueixo la causa d'aquest sentiment plenament a la Setmana Santa. Una setmana en què, a part d'estressar-te pels exàmens i les entregues que tens de tornada, comences a veure la llum al final del túnel i dius, ara tot és baixada, ara ja no queda res per l'estiu. Però arriba el 7 d'abril i torna a classe. Tornar a la realitat. si doncs aquesta falsa alegria de començar a decaure, fent que tornis a la rutina, desesperat, deprimit i amb ganes de que arribi l'últim dia de classe per poder deixar de pensar fins que arriba desembre, setembre i tot torna a començar. Un bucle infinit que mai acaba.
0: Bueno, que comencis a treballar.
1: Què en penseu vosaltres d'això?
2: Ai, eta, tio. Jo he de dir, en la meva defensa...
0: Saltarà el copy.
2: En la meva defensa he de dir que jo ja he obert la temporada de platja perquè ja m'he banyat.
1: Mare meva, tio.
0: Jo no, perquè fa com 5 anys que no vaig a una platja.
1: No, però per això posa la platja per la muntanya, perquè sabia que si només posa la platja, Martín diria, jo no vaig a la platja. I llavors dic, bueno...
0: No, de fet, aquest cap de setmana hi vaig. Amb l'esplai.
1: Ah, us aneu a Blanes.
0: No.
1: No. Us anava on anar a Blanes, però al final ho dic que no.
0: Tampoc. Saps on me'n vaig?
1: On te'n vas?
0: Saps com ho feia el Messi?
1: Sí.
2: Què t'he de fer? Què t'he de fer? Què t'he de fer? Què t'he de fer?
1: Bueno, jo soy de Catefel. Bueno, escolta, vosaltres us passa això de la tornada, que creieu que sou, esteu molt optimistes i arribeu al
0: sí,
1: moment?
0: Sí, jo estic molt optimista perquè... Ja arriba! Classe... Ja arriba la...
2: No,
0: saps que arriba? Ja arriba! La cabronada.
2: I saps que arriba... No, no, però saps que ja després en cabronada?
0: Al maig.
5: Amigos para siempre.
2: Què sona? Què és això?
1: Verano.
2: No. I més coses.
1: Vercul.
2: I què hi ha just al principi del verano?
1: Amb un aniversari.
0: El Canet.
2: A part. El Canet.
0: El Cabró.
2: Festivals. FM. El Cabró. FM, nois.
1: Vale, però encara queda. O sigui, no ho he entès la meva secció.
0: Primer...
1: M'he currat aquesta secció, l'he redactat amb el puny i letra.
0: Primer encabronada.
1: Quina ràbia em feu, tio. Mira, escolta.
0: Primer encabronada.
1: Ja està, per favor, de què va la meva secció si no puc ni puto cas, tio. Sí.
0: Primer encabronada a l'abril. Després...
2: Què?
0: Després tens...
2: M'ha llançat un paper, em sento agredit.
0: Tens una mica de... 1 de maig, el pont d'1 de maig, ojo, eh?
2: Hòstia, lo pont de maig,
0: lo pont de maig, ojo. Jo tinc festa...
2: Que cau en divendres.
0: Tinc festa el dijous, jo. El 30 d'abril tinc.
2: Que, a sobre?
0: Sí, perquè, clar, tu vas fer el... El divendres de carnaval o alguna cosa així.
1: Jo tinc festa el dimarts de la setmana que ve.
0: Vale, fantàstic.
1: La comunitària de la UAB.
0: Fantàstic.
2: Ah, ostres, nosaltres tenim castell de festa.
0: La UAB fa més festes que una altra cosa.
2: Feu més festes, feu més vagues que festes.
1: Com que calleu? Deixa'm expressar la meva alegria.
0: Ah, no, no anem a... No, perdoneu.
1: Hem escollit fer una carrera a la UAB?
0: Calleu, no estem a Castelldefels, estem a Salut a Calafell.
2: A Calafell.
0: No estem a Castelldefels.
1: Bueno, una vegada feta la meva secció ignorada, Martí,
2: no,
1: què porto
2: avui? No, però no, encara tenim...
0: Avui... No, tranqui, que és el meu concurs és llargueta. Avui us porto concurs de Setmana Santa.
1: Què no lleva, Martí?
2: Atención.
0: Primer de tot, us faré preguntetes així de Setmana Santa, a veure si sabeu una mica per què es fa aquesta Setmana Santa, perquè jo ara estic veient vídeos de... científics fan tres coses a la seva vida, no canvia res a la meva vida, Jesús fa tres coses a la seva vida, engordo 3 quilos. Setmana Santa, amb la mona. Nadal, amb els canelons. I després la segona i la tercera, no sé quina és, però bueno...
1: Reflexions al Martí.
0: Comencem. Què commemora la Setmana Santa en la tradició cristiana?
1: Commemora la tornada de Jesucrist.
0: El naixement de Jesús.
2: La resurrecció.
0: Calla't una estona. El naixement de Jesús, la passió, mort i resurrecció de Jesús o l'arribada dels Reis d'Orient.
1: La segona.
2: La B.
0: Johan és la B, fantàstic.
2: Gràcies.
0: Quin dia comença oficialment la Setmana Santa? Dimecres de Cendra, dijous Sant o diumenge de Rams? Genís?
1: La B.
0: Dijous Sant?
2: No.
0: És incorrecte, Joan?
2: Diumenge de Rams.
0: Diumenge de Rams, efectivament. Dijous Sant és el dijous després.
1: I jo he fet la comunió.
2: La catequesis m'està servint per alguna
1: cosa. Sí, jo he fet catequesis i comunió, també.
0: Sí, de fet, jo vaig anar amb catequesis amb tu.
2: Com?
0: Sí. Perdó? Després t'ensenyo.
1: Jo vaig fer catequesis després de la comunió per anar a fer la confirmació.
0: Què se celebra el diumenge de Rams? L'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, l'últim sopar o el baptisme de Jesús?
1: Jo. La A.
0: l'entrada, perfecte.
4: Bú!
0: Xxt, estàs cremant més que una altra cosa, o sigui...
4: Bú, bú, més que una calçotada, no?
2: Però cremes més que els incendis de Galícia aquest any.
0: Vinga,
4: no.
0: Calleu.
4: Com, de
0: com es diu el període de 40 dies de preparació abans de Setmana Santa?
4: Jo.
2: Quaresma.
0: Joder.
4: Quaranta. Era la fàcil.
0: Quin d'aquests esdeveniments va passar el Dijous Sant? L'últim sopar i el rentat de peus, crucifixió o resurrecció?
2: L'últim sopar.
0: L'últim sopar, això és...
4: El fucking Judas, nano.
0: Correcte.
2: Merci, tio.
0: De res, tio.
2: Merci, gràcies.
0: De res, tio.
2: Thank you.
0: Qui va trair Jesús per 30 monedes
4: jo,
0: de plata?
4: Jo. M'han donat 30 monedes en Judas.
0: Judas, què més?
4: I no sé què.
0: Perquè hi havia dos.
4: Sí. En Judas, no? És en
0: Judas. Hi havia dos, Judas.
4: Ah, el malo.
0: Judas Iscariot.
4: Ah, jo què sé, tio. No
2: pues
4: sé.
2: Em menges el... El pobrot!
0: Xxt! Què recorden els cristians el divendres sant?
4: Sí.
0: La institució eucaristia, la mort de Jesús a la creu o els miracles dels pans i peixos?
4: La mort de Jesús a la creu.
0: És correcte perquè els altres dos m'ho hem
2: mandat. Como Jesucristo jo. Que multiplicó los penes... Los peces... me disculpa la expressió.
0: Qui era el governador romà? Prou!
2: Bro, caldo.
0: Prou. Dóna'm el paper. Ja està.
2: Que
0: qui era el governador romà que va condemnar Jesús a mort? Herodes. Vinga, Joan, calla't una estona.
2: No era Poncio Pilato?
0: Que és un pas en les processons de Setmana Santa.
2: Un pas.
0: El camí que recorren els fidels, una plataforma amb imatges religioses que es porta a les espatlles o un tipus de calçat especial.
2: Dos.
0: El pas.
2: Dos.
0: El pas, és la B, perfecte.
2: Dos.
6: La porten els...
0: Vale, comencem a parlar de les passions. Aquí a Catalunya tenim dues passions. Tenim la així més famosilles, eh? La d'Esparreguera i la d'Olesa de Montserrat. Quina de les dues té el rècord Guinness per tenir el major nombre de persones a l'escenari simultàniament?
2: Esparreguera.
0: La d'Olesa de Montserrat.
2: És el millor que m'han
0: donat. Quantes persones hi ha dalt de l'escenari a la passió d'Esparreguera? Més o menys.
6: No tens nombre?
0: Sí, però no us el diré.
6: Digues.
0: No.
2: Tot Catalunya.
0: Però tu ets imbècil, o què?
6: La passió d'Esparreguera, crec que seran unes...
2: 8 milions i mig de futurs. No, eren 7 i mig, perdó.
0: Ah, no, ara ja són 8.
6: No sé, si són dues persones.
0: Va, us dic, 500, 300 o 100. 300.
2: Vamos!
0: Ara parlarem de la dansa de mort de verges. Vale?
2: Som nosaltres.
0: Que sapigueu que la dansa, aquesta la dansa de mort, perquè després hi ha la passió de verges, a la dansa de la mort la formen 5 esquelets, sí? Disposats en forma de creu que ballen al so d'un timbal. Aquests cinc esquelets... No, només hi ha un carrer i és el carrer dels cargols. Aquests cinc esquelets, sí? Ah, és que ja ni se t'està sentint tot. O sigui, si ho vols fer-ho... Ara, gràcies. Aquests cinc esquelets, ara us en diré tres. Heu de dir els altres dos. Hi ha la bandera, porta un estendard negre que li diu «Lo temps és breu». El rellotge porta un rellotge sense agulles, indicant que l'hora de la mort és imprevisible.
2: Temps
0: els
2: fugit.
0: Platets, que són dos infants, porten uns platets amb cendra, símbol de la caducitat del cos. I ara m'heu de dir l'últim esquelet que falta. Quin és? És el més famós. És el que va al davant de tot. És el que va al davant de tot.
6: La
2: bon cop de fals.
0: Daia, es diu. Sí. Porta una daia amb l'inscripció Nemidi Parco. No perdono ningú, en llatí. I és qui talla la vida. Vale? Que és la mort. Que
2: què et fa amb la vida?
0: Pues, això és la daia.
2: Què et fa amb la vida?
0: Daia!
2: És com acabarem tots.
0: Mare...
2: La passió dels, de les verges, nosaltres. Perdó,
0: totalment. Llavors, ara, us pregunto, com es diu la setmana immediatament anterior a la Setmana Santa?
7: Setmana no santa.
0: Setmana de passió, setmana blanca, setmana gran.
7: Setmana de passió.
2: Setmana gran és com... Uah, és com gran.
7: The fucking setmana, bro.
2: The fucking... The fall! Semanote.
0: Joan?
7: El semanote.
2: Jo crec que és la primera.
0: És correcte, és la setmana de la passió.
7: Pa, bom, bo,
0: quin és l'objecte que es beneeix el diumenge de Rams?
7: El Ram.
0: Gran Teixerís!
2: La palma, bro, la palma. La palma d'Ebre.
0: Vale. Quin nom rep el divendres després del dijous gran a Sant?
2: Pues divendres Sant.
0: No.
7: El divendres.
0: No, és correcte, és divendres Sant.
7: Pa, molt bé.
0: Cremes molt el micro, Genís, de veritat.
2: Iu.
0: Tradicionalment, què no es pot menjar el divendres sant segons el precepte religiós?
2: Carn, perquè és haram.
0: Però quina carn?
2: De vedella, de vaca.
0: Carn vermella, les altres tipus de carn.
2: La vaca, joder.
0: Claro. Ara, si tu li preguntes a la vaca quin tipus de carn se sent i et diu negre, endavant, menja-te-la.
2: Ollo, bombo clat. Ollo, no ho havia pensat. Com s'identifica una vaca? Claro. És una tesi doctoral molt bona.
0: Quin deixeble va negar Jesús tres vegades abans que cantés el gall?
2: Judas Iscariot.
0: No, Judas no. És Joan, Andreu i Pere.
2: Pere Botero.
0: El Pere Botero. Va, quin dels tres?
7: L'Andreu.
2: El Joan. No, el Joan no. Joan és molt bo. Joan és,
0: és el puto Pedro.
2: Ai, el Pedro, ai!
7: Ai, el...
2: El botanero! Fa 2000 anys, t'imagines el Pedro? Ei, hey, què passa, bro?
0: Bé, i última pregunta. Què representa la figura de l'ou a la Pasqua? No.
2: Els meus. Els meus.
0: Us diré tres opcions. El sacrifici, la vida nova i la resurrecció, o el pecat... Calla't una estona. O el pecat original.
7: El pecat original.
2: El pecat original. Perquè vosaltres... Déu li va tocar els ous. Llavors, llavors és a l'ou de Déu que li van tocar.
0: Podeu ser tan subnormal.
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Jo no heu fet a ningú.
0: Teniu, ei, tres, petita, no teniu tres opcions.
2: No diguis això, ets
0: perfecte. I heu escollit l'única que m'he inventat jo.
7: La
0: única que m'he inventat jo, que és el pecat original, me l'he inventat jo i me l'he tret jo
2: de
0: del meu peu.
2: De l'ou.
0: O sigui, els dos, sacrifici i la vida nova i la resurrecció...
2: La resurrecció.
0: Calla't una estona!
2: La resolució.
0: Resurrecció. Aquests dos no m'ho he inventat jo.
2: Jesús murió al tercer dia i ressuscitó al tercer dia. Ho serà el rap de Minecraft.
0: Però... és igual, que és la vida nova. Ja està, m'he cansat de vosaltres, tio. Doncs ja
2: pues et queden 9 minuts.
0: Bueno, per fi, tio! Per fi puc fer la meva secció com es nota quan hi ha el Pedro, tio. Llavors...
2: Què tal la Setmana Santa, nois?
0: No, no, abans d'això. Setmana que ve. Anem a fer spoiler.
2: Atenció. No, d'aquí dos. D'aquí dues.
0: D'aquí dos. Anem a fer spoiler.
7: Bombes.
0: Espera, començo tirant la primera bomba.
2: Es posa ulleres de sol, atenció.
0: D'aquí dues setmanes... Encabronada. D'aquí dues setmanes portarem una diablesa aquí. D'aquí dues setmanes portarem aquí una persona que és diable.
2: El
0: i d'aquí dues setmanes...
7: Portarem un gatet.
0: D'aquí dues setmanes, el Genís i a mi no em veurem ni el pèl.
7: No ens
0: veurem ni el pèl. Més bastant...
2: Per què?
0: Perquè hi ha l'encabronada.
7: La festa del diable de Sant Cugat.
0: Però, aquí, gràcies. D'aquí un mes s'està cooking... S'està cooking una entrevista molt guapa que pot haver-hi. I d'aquí dos mesos...
7: No un, no dos, no tres, no dos, dos.
2: Dos. Te la meto i te la tos.
0: Potser, tornem a fer... El torneig de globus!
2: un aplaudiment des de casa, des de casa i des del cotxe.
0: Ja estarà el Pedro.
2: Tots aplaudint.
0: Ja estarà el Pedro.
2: Ja estarà el Pedro.
8: Perquè la gent aplaudeix aquesta supermercat.
2: La pedroneta és...
0: La pedroneta. S'hi va pujar l'altre dia.
2: No, la butaneta.
0: La butaneta s'hi va pujar l'altre dia.
8: L'altre dia estic pel carrer i sento...
2: Bro, no se li cala ni res. Pobret. No. Pobret. O sigui, era... És literalment... literalment és engegar el cotxe, tirar, ficar-se, parar, començar un altre cop, engegar, fer el joc de pedals, calada. Bum! No, no.
0: La pepeneta, mare meva. Bé,
2: i atenció, perquè potser...
0: No, això encara no.
2: Encara no es pot gravar.
0: Això encara no.
2: Tenim encara cosetes
0: per gravar. No. Això encara no. Ah! I d'aquí un mes, Gincamaz.
2: Apunteu-vos als casals de l'hora al jove. Ai, de l'hora
0: al jove.
8: Apunteu-vos als casals de l'oficina jove.
0: Sí. Sí. I d'aquí... D'aquí un mes, Gincamaz.
2: Estem pim, pam, pum.
0: I
2: bocadillo
8: de tun.
0: I una cosa, d'aquí dues setmanes hi ha la setmana més bonica de tot l'any. No, pec i pip, Espanya.
2: El quinto. Podem fer un quinto?
0: No.
2: Un quinto.
0: Quants minuts ens queden?
2: Ens queden, ens queden 5 minuts.
8: Quinto de l'hora dels joves?
2: 5.
8: 4.
2: 3. diguem que Cugat Media s'està convertint en un...
8: Jordomèdia.
0: Vale, ens acaba de saludar el nostre tècnic de so. És espectacular.
2: Una salutació per Oriol.
0: Uri. Ah, no, de fet, vull fer un remember, perquè quan estàvem de Setmana Santa vam fer 4 anys, just, vale? Ens han estat acompanyant moltes persones en aquests 4 anys. Ens ha estat acompanyant la Jèssica, el Xavi Cacho, grande Xavi Cacho. Ens està acompanyant també l'Uri, que estava de tècnic de so, ara està substituint a la Jèssica, el Juanmi, la Sílvia, Operación Juanmi, Operación Cristina, Operación...
2: Què hem dit?
0: Todo.
8: També no podem oblidar-nos...
0: De la Carme, grande Carme.
2: I totes aquestes persones... Nosaltres penseu que hem vist l'Uri, que és el tècnic de so...
8: Nosaltres hem vist entrar i sortir moltes persones de Cugat Media, eh?
2: Hem vist l'Uri marxar i l'Uri tornar un altre cop.
8: Reunion.
2: Però el més important, l'hora dels joves.
0: Segueix.
2: 4 anys.
9: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys.
0: Que sapigueu que portem 78 programes...
2: Els has comptat?
0: 78 programes la temporada que ve... A meitats del març farem el 100.
10: El Martí, ara parlem així.
8: El Joan
0: està igual.
2: Igual de
0: subnormal.
2: Sí. També.
0: Però estàs igual. L'únic que ha canviat és sigut jo.
8: Amb dos decibels més alt.
0: Sí. Una mica més aguda, ahir greu, i ja està. Fio!
10: Hola, bon dia, som l'hora dels joves!
0: Ara ens hauríem de dir l'hora dels imbècils.
2: L'hora dels universitaris.
0: No, però estic fent un cicle superior.
8: Un cicle.
0: Un cicle, he dit.
2: Cicle. Fas cercles?
0: Cicle superior. Faig cicle.
2: Com es nota que estem matant el temps d'una manera increïble?
0: Bueno,
8: portem 4 temporades.
0: Quatre temporades. Digues una paraula que acabi amb aquestes 4 temporades. O sigui, que englobi.
8: Encara no han acabat la quarta temporada, però...
0: No em facis spoiler, eh?
8: No.
0: No.
8: Innovació.
0: Joan?
2: El Genís és molt bona. Evolució. Hem evolucionat. Hem fet...
0: Jo et diré història.
2: Història d'Espanya.
0: I la que falta per fer, perquè volem portar convidats molt guapos...
2: Molt guapos i molt bons, a part de guapos. També llanjetxos, també t'he de dir.
0: Volem portar coses a la ràdio molt més xules que el que estem fent ara.
8: Nosaltres hem portat aquí convidats que en Cugat Media crec que no hagués portat.
0: Volem fer algun directe, a veure si ens deixen. I tot això gràcies...
8: Fora de Cugat
11: Cugat Media que dintre de
0: sí.
11: Cugat Media.
0: I tot això gràcies a Cugat Media. Un aplaudiment.
12: Gràcies, Corpo, per fer això possible.
0: I això ho estem fent sense gravar-t'ho, tio. No ho podrem penjar a l'Instagram, això.
11: Ja, bueno.
12: Ai.
11: Bueno, podem fer això d'agafant que... Agaf...
0: Ai. Agafant l'àudio.
11: Agafar les... Com crear unes zones així amb les barres i fer com en antena. Avui...
0: Ah, no, una cosa, sabeu com va sortir el logo de l'Hort dels Joves?
12: Va sortir el Pedro fent tonteries i...
0: Va dir, mira, tinc un logo. Bueno, de fet, tinc tres logos.
12: Sí. I va haver-hi un que ens va agradar i després, mira, aquest.
0: Sí.
12: Passa, li canviarem la lletra perquè ha anat basura.
0: Han sortit... No.
12: Sí.
0: Ara ja no es pot canviar.
12: Bueno, no, ara ja no, però...
0: Ah, no, i ens hem de fer unes samarretes.
11: Fa quatre anys que són culeres.
12: No? Traurem merch de l'Hort dels Joves.
0: Traurem merch.
12: Algun, no sabem quan, però algun dia traurem,
0: algun dia traurem merch. No, però per nosaltres en volem fer.
12: Sí,
11: que
12: sí. Que
11: posi aquí, amb la
0: cultura de
11: les joves, i a darrere, 25% del programa,
12: 25%. Perquè no som substituïbles. Cap de nosaltres som substituïbles.
0: Cap dels dos, ai, cap dels quatre, ni el Pedro.
11: Que no està.
12: Que no està.
0: Hola, Pedro!
11: És com que aquesta temporada el Pedro està sent fantasma.
0: El Pedro està venint per les entrevistes.
11: Pels moments importants. Hem de portar més convidats perquè sí que el Pedro.
0: Exacte.
11: I per això aquesta temporada està sent la temporada més convidats.
0: Bé, moltes gràcies a tots per vindre. Ens veiem a un altre programa. Ens veiem la setmana següent, perquè la que ve torna a sonar això. Ens veiem la setmana següent amb convidats de la cabronada.
11: Esperem que Jair Domínguez hagués lliure.
0: I nosaltres ens despedim.
12: Ens acomiadem.
0: Ens despedim perquè ara ens anem a prendre pel cul. Ens hem despedit ja directament.
12: Vinga, fòliques a Reus. Adéu.
0: Apa, adéu. Visca Reus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a la 2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Paradès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle bolcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de l'altitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de l'altitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, el terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Hi ha en esports des de fa una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i a la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. Les reines d'Europa celebren aquesta hora la Champions.
1: Després de guanyar el quart títol europeu de la història, les jugadores i staff tècnic del Barça ho celebren aquest vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'afició. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, ha estat escollida millor jugadora de la Champions. Per la seva banda, Ewa Peijor acaba màxima golejadora amb 11 dianes i totes dues formen part de l'11 ideal de la competició amb 3 blaugranes més, Mapi León, Patri Guijarro i Catacoll.
0: D'altra banda, dol a Girona pel descens a segona.
1: Els gironins van empatar a un amb l'Elx i consumen el descens de categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. Pel que fa al Barça, acomiada la Lliga amb una derrota a Mestalla per 3-1 i l'Espanyol amb un empat a 1 contra la Real Societat i el futur incert a la seva banqueta.
0: Cruel final de temporada per l'Ona Sant Adrià.
1: El filial badaloní s'ha quedat sense ascens a primera federació femenina a la tanda de penals, tot i tenir un 4-1 a favor del partit d'anada de la final. L'Ona s'havia avançat amb un gol de cap de Balsera, però les basques ho han capgirat i han forçat la pròrroga amb gols al minut 84, 89 i 99. El Barça B serà l'únic equip català a la categoria femenina de plata, mentre l'Ona Sant Adrià, AM, Europa, Espanyol B i Barça C seran els 5 equips catalans a segona federació.
0: I definits els horaris del play-off d'ascens a segona divisió.
1: El Sabadell jugarà l'anada de la semifinal divendres vinent a les 9 al camp del Real Madrid-Castilla, que s'ha classificat amb una polèmica resolució d'un triple empat a punts amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la nova Creu Alta serà també divendres a les 9 de la setmana següent, al dia 5 de juny. I pel que fa a l'Europa, debutarà diumenge vinent a 4:45 de la tarda a Can Dragó davant el Celta Fortuna. La tornada a Terres Gallegues serà el diumenge següent, 7 de juny, a la mateixa hora. I el Nàstic també respira després de salvar-se a l'última jornada.
0: I sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar un parell de partits que tenim en joc ara mateix en aquest diumenge 24 de maig de 2026. D'una banda, futbol s'està allargant el segon partit de la semifinal catalana del play-off d'ascens per pujar a segona federació, i és que aquest Badalona-Ospi s'ha anat a la pròrroga.
1: Un Badalona-Ospi que han acabat els 90 minuts a favor de l'Hospitalet amb un resultat d'1-3 i de moment primera meitat de la pròrroga, minut 92, continua el resultat d'1-3 a favor de l'Hospitalet.
0: Déu-n'hi-do, l'Ospi, com ho ha capgirat, perquè amb el 0-2 del partit d'anada el Badalona s'ha avançat els primers minuts amb un gol de Toni Larrossa. Semblava que estava sentenciadíssima ja l'eliminatòria, amb 3 gols de marge per als badalonins, però l'Ospi ho ha capgirat o ha igualat i ha forçat aquesta pròrroga que ha començat ara fa uns minutets. I a tot això, en hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata, segon partit de semifinals al millor de 3, juguen Noia B i Castellà amb Ràdio Sant Sadurní. Sergi Fernández, bona tarda.
2: I tal, molt bona tarda. Minut 8 d'aquesta primera meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment per l'endarreriment del partit previ, quan ara s'avança el Noia Freixenet. En aquesta darrera jugada, gol de Nacho Garrido a 16 minuts per arribar al final del primer període. S'avança el Noia, Nacho Garrido, en un partit molt intens i amb molt de nerviosisme en els primers minuts, on han vist ja dues targetes blaves, un per cada equip, i una targeta vermella al jugador del Castellà, Ferran García. Minut 8 d'aquesta primera meitat, s'avança el Noia B davant el Castellà en aquest primer partit a l'eliminatòria.

0: Vinga, són les 8 i 8. Comencem ja a repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana, com fem cada dissabte i cada diumenge. Doncs aquí a l'Enjoc, a la teva ràdio local, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Una actualitat esportiva que aquest cap de setmana està molt marcada per aquesta victòria a la Champions del Barça. Va guanyar 4-0 a l'Olympique de Lyon la gran final a Oslo i va conquerir la quarta Champions de la història del conjunt blaugrana, la quarta, a més, en 6 anys. Per tant, déu-n'hi-do la ratxa en els últims anys del gran dominador d'Europa, que és el Barça, i que a hores d'ara ho celebra l'avinguda Maria Cristina en una festa que ha començat ja fa, fa diverses hores amb concerts i ja amb l'aparició des de les 7 de la tarda, al 7 del vespre, de les jugadores blaugranes a sobre de l'escenari on estan passant totes les jugadores i on estan fent alguns parlaments, càntics i passant-s'ho d'allò més bé. Una de les que ha parlat, evidentment, la capitana Alexia Putellas, tothom fixant-se en ella i aquest futur incert encara no ha revelat si continuarà o no al Club Blaugrana la pròxima temporada. Alexia, que a sobre d'aquest escenari, a l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, deia això.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
1: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: Doncs Alexia Putellas demostrant una gran capacitat de dribbling també a l'hora de fer retòrica i a l'hora de parlar davant d'un micro quan li han preguntat per la final de Varsovia de l'any que ve per veure si li treien d'alguna manera si el seu futur continuaria lligat a l'entitat blaugrana o no. De moment no ha dit res encara Alexia Putellas respecte al seu futur. Un altre dels protagonistes que ha parlat, que ha fet parlaments en aquesta festa de celebració blaugrana per la Champions ha estat el tècnic Pere Romeu, que deia això.
3: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari dia rere dia. Així que m'agradaria fer un aplaudiment col·lectiu per tota la gent que està involucrada en aquesta feina i en tots aquests títols. Gràcies.
0: Doncs Pere Romeu i Alexia Putellas que han volgut també valorar la feina de tot l'estaf tècnic que hi ha al darrere, de tota aquesta gent que és molta, que hi ha darrere les jugadores que no surten habitualment a les càmeres, no surten els seus noms, però que són també molt i molt importants. La festa blaugrana a la Champions que ha continuat avui diumenge quan la UEFA ha explicat que 5 jugadores del Barça formen part de l'11 ideal de la temporada en aquesta màxima competició europea. Són Cata Coll, que ahir va fer una final espectacular amb moltíssimes aturades de mèrit i que van ser decisives, Mapi León, Patrick Guijarro, Alexia Putellas i Eva Payor. Payor, que per cert acaba com a pitxitxi de la competició amb 11 dianes. Payor, que ahir jugava la seva 6ª final de Champions, per fi l'ha aconseguit guanyar, havia perdut les anteriors. I Alexia Putellas ha estat escollida també millor jugadora de la Champions en aquests guardons individuals i col·lectius que ha entregat la UEFA al final d'aquesta competició de la Champions. Com dèiem, quarta Champions de la història, Göteborg 2021, Eindhoven 2023, Bilbao 2024 i Oslo 2026, després d'aquesta meritòria victòria per 4-0 davant l'Olympique de Lyon, un resultat segurament una mica enganyós, però el Barça va ser molt efectiu de cara a porteria en el tram final del partit, amb doblet de Payor i un altre doblet també de Salma per Ayuelo. Després del partit, aquestes eren les primeres impressions, minuts després, de la capitana Alexia Putellas, de Cata Coll, una de les grans protagonistes, i també del tècnic Pere Romeu.
1: Molt contenta, molt, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat.

0: però com dic, encantada d'ajudar en aquest equip. I, bueno, que el dinero no es todo.
1: Super emotiu, super emocionat. Gran partit de tot l'equip, la Cata ens ha salvat en algunes ocasions, hem seguit insistint després del primer gol, crec que hem tingut molt el control a la segona part, super, super content perquè això va de guanyar, encara que m'agradi molt el procés i tot, però va de guanyar i haver guanyat té molt, molt, molt de mèrit.
2: Doncs la gran alegria del cap de setmana, aquesta Champions de la Barça femení, la quarta de la història. La gran decepció ha arribat a primera divisió amb el descens del Girona. Ahir es va acabar la Lliga, últims partits pels tres equips catalans, que l'any vinent en seran només dos. Eric.
3: Doncs sí, uns resultats que van acabar amb Girona 1, Elx 1, València 3, Barça 1, Espanyol 1, Reial Societat 1.
2: Doncs el Girona ho tenia tot a favor, jugava a Montilivi, necessitava guanyar a l'Elx, amb això ja en tenia prou per aconseguir la salvació, però va acabar perdent, va avançar el conjunt il·licità la primera meitat, va empatar Arnau, només començar la segona, i ho va tenir el Girona, ho va provar un pal d'Alemar, a 10 minuts del final, va estar a punt de capgirar el marcador i donar-li la salvació al Girona, però al final no va arribar aquest anhelat segon gol, i el Girona que acaba baixant, Girona FM, Pau Llafanyem.
4: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
5: L'equip no ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits details, però la sensació és de frustració total.
4: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que semblava impensable només fa un any. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
2: Doncs el descens que va provocar enuig, evidentment, a la grada del Girona i crits de directiva dimissió. Després del partit escoltàvem el president del Figeli.
6: No som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
2: Doncs molts ànims a la gent de Girona i tant de bo pugui tornar l'any vinent amb un projecte ambiciós i competitiu per recuperar aquesta posició a la primera divisió. El Barça, que va caure a València, 3-1 ja sense atenció competitiva des que es va proclamar campió de Lliga, doncs ha patit un parell de derrotes al conjunt blaugrana les últimes setmanes. Va marcar Lewandowski el seu últim gol amb la samarreta blaugrana, avançava el Barça minut 61, però després Guerra, Rioja i Guido ja el temps afegit doncs se'n sentenciaven al partit. Hansi Flick, després del partit, no estava content amb l'actuació dels seus homes i li preguntaven també per el possible retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid.
7: Of course. Why not? It's a coach.
8: I tant que estic preparat per Mourinho. És un entrenador rival i sempre estic a punt per tothom. No estic content de com hem acabat la Lliga, però això no afecta la valoració de la temporada. Avui hem vist moltes coses que podem fer millor i per mi és bo prendre nota i analitzar-ho. I està bé que els jugadors també reflexionin perquè no hem jugat bé. Ara podem marxar de vacances. Els desitjo el millor al Mundial i espero que tothom torni bé. Però quan tornem a començar la pretemporada continuarem el nostre viatge i necessito el 100% de compromís

0: De tothom.
1: I need the commitment 100%.
2: Doncs les paraules de Hansi Flick. Després del partit també escoltàvem un parell de veus de jugadors blaugranes doncs que feien una mica balanç, ja no només del partit, sinó de la temporada. Són Gerard Martín i un dels capitans, Frenkie de Jong.
3: Hem fet molt bona temporada, guanyant dos títols, i bueno, sí que crec que bueno, sempre pot ser millor i sempre la volem millorar, però hem d'estar contents. I bueno, a ningú li agrada acabar la temporada amb una derrota com la d'avui, però bueno, sí que és cert que la tendència pues, acostuma a ser relaxar-se una mica quan ja ho tens fet, no hauria de ser així, però bueno, en general crec que trec bona valoració de la temporada. A principi de temporada pues, ens va costar una mica més, però si alguna cosa té aquest equip és que mai deixa de treballar i superar-se, i crec que aquest any també pues, hem anat creixent molt durant l'any, i bueno, al final s'ha vist que hem pogut acabar bé i tranquil la temporada. Sí, la primera sempre és especial pel que suposa, però sí, futbolísticament aquesta crec que ha sigut millor, i bueno, espero que l'any que ve superar-la.
4: Sí, en Liga sí, en Liga muy bien. Yo creo que hemos dominado en Liga, la hemos ganado, que es lo más importante. Hemos ganado la Supercopa y obviamente en la Copa del Rey y la Champions queremos más el año que viene.
2: I l'Espanyol, que va acabar la temporada amb un empat a un davant de la Reial Societat, es van avançar els bascos i Roberto ja a la segona meitat va aconseguir el gol de l'empat, un empat que deixa l'Espanyol finalment a la 11a plaça amb 46 punts en una temporada que ha estat complicada, però que al final ha acabat en final feliç amb aquesta salvació i ara amb el futur incert del tècnic Manolo González.
5: Que has de seguir, que les dificultats a la vida i a l'esport, en aquest cas, estan allà, i has de mirar cap endavant. L'única manera de fer-ho és així, de ser positiu, de treballar, de creure i de tornar-hi, i és l'única manera que, bueno, a mi la vida m'ha ensenyat això, i és l'única manera de treure endavant les coses. Vull parlar amb Quique de Lucas abans del partit, hem sigut companys fa molts anys, i em deia, diu, hòstia, diu, és impressionante que lo hayáis sacado adelante con lo que habéis pasado en la segunda vuelta. Digo, cualquier equipo se hubiera caído, no hubiera competido al nivel que habéis competido, incluso a veces que no habéis ganado. I bueno, que et digui això un jugador que s'estima l'Espanyol, que entra l'Espanyol i que té la trajectòria que té Quique de Lucas, pues és d'agrair, la veritat.
2: I una altra veu que hem sentit a les últimes hores de l'Espanyol, Carlos Romero, que marxa després de la sessió, i que deia això.
6: Bueno, la verdad es que particularmente muy bonito, ¿no? Tenía ganas de jugar el último en casa, despedirme después de dos años, pues, que considero precioso delante de toda mi gente, que me canten así, pues, significa mucho, ¿no? Para mí, habla de que he hecho las cosas bien, de que me tiene un cariño especial, y la verdad es que me voy encantado. Sí, la verdad es que he intentado todo, ¿no? He intentado meter mi gol, pero bueno, despedirme con un gol, con una victoria hubiera sido increíble, lo he intentado, no podía ser, pero bueno, agradecido a toda la gente por estos dos años, sobre todo este último, y la verdad es que darle las gracias.
2: 8 i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, última jornada, jornada de molts patiments, de moltes emocions, i que ens va deixar una triple bona notícia per als tres equips catalans gràcies a aquests resultats.
7: Tarazona 0, Sabadell 2, Europa 3, Eivissa 2, Hèrcules 1, Nàstic 1.
2: Doncs tenim salvació del Nàstic gràcies a aquest empat al camp de l'Hèrcules. Continuarà una temporada més a la primera federació masculina del conjunt tarragoní. I Sabadell i Europa que faran play-off. Tots dos, de fet, ja saben els horaris. S'han sabut aquest diumenge de les eliminatòries de play-off, recordem, a dues rondes. Les semifinals, ja amb rivals confirmats, el Sabadell jugarà davant del Real Madrid-Castilla. Hi ha hagut polèmica al respecte de la cinquena plaça del grup primer, perquè hi havia un triple empat que es va resoldre d'una manera una mica ambigua. En qualsevol cas, divendres a les 9 al camp del Real Madrid-Castilla, Real Madrid-Castilla-Sabadell, la tornada el divendres següent també a les 9 a la nova Creu Alta. No ha agradat gens això a Sabadell. En qualsevol cas, ahir, bona victòria a Tarazona per refermar la segona plaça. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
8: El Sabadell ha acabat la temporada amb victòria 0-2 al Municipal de Tarazona contra una Societat Deportiva Tarazona que amb aquest resultat, unit a la resta de la jornada, perd la categoria. El conjunt arlequinat jugava avui ser subcampió, ho ha aconseguit, amb dos gols en el minut 88 i 89, des de lluny, des de fora, de Javi López Pinto, que havia entrat des de la banqueta. Li serveix, per tant, per acabar per sobre del madrileño i per tenir el factor camp a favor en qualsevol eliminatòria. Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, avui complint el segon partit dels tres de sanció que acumula, feia aquesta reflexió, aquesta lectura, aquesta valoració després de 38 jornades de Lliga i un Sabadell que l'acaba amb 68 punts.
9: Penso que l'equip ha estat molt seriós, molt, molt seriós, molt concentrat.
0: que ens hem adaptat molt bé al que demanava el partit, que hem sigut molt rigorosos, que sabíem que nosaltres teníem coses en joc i coses importants, posar en valor la grandíssima lliga regular que ha fet l'equip, l'equip menys golejat, amb millor diferència de gols, amb una puntuació d'aquestes temporades, doncs, possiblement et dona per ser campió, però hi ha hagut un equip que ho ha fet de matrícula d'honor, i nosaltres, doncs, un cop més, sempre mirant la part de on ens podem superar, molt orgullós dels jugadors i vamos, veure tot el desplaçament dels nostres aficionats és brutal, i tanquem una lliga regular excel·lent.
8: Era jornada unificada als dos grups, per tant, un cop acabat el partit del Sabadell, ja sabia l'equip de Ferran Costa el seu rival, o ho hauria de saber, i ho dic en condicional, perquè a Pontevedra han donat per fet que era l'equip de Passarón, però la normativa està escrita d'una manera tan ambigua que permet dues lectures, i el Real Madrid-Castilla serà el rival del Sabadell en aquesta lluita per l'ascens. En tot cas, una embolica que fa fort, bastant surrealista, un cop acabada ja la jornada. I si voleu sumar-hi un punt més, tot això per un gol del Pontevedra contra l'Avilés en el minut 12 d'afegit, perquè si no era un tercer equip, el rival del Sabadell, o hagués estat el Baracaldo.
2: Déu-n'hi-do. I diumenge vinent, a un quart de cinc a Can Dragó, Europa Celta Fortuna. La tornada l'altre diumenge a Vigo, a la mateixa hora, després del triomf ahir per 3-2 davant de l'Eivissa del conjunt de Dai Benítez.
9: A quatre partits estem del somni brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. Clar, no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit alguna cosa que quedarà una altra vegada escrita en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és alguna cosa molt gran que hem aconseguit.
2: Des de la 62-63 que l'Europa no jugava en play-off per intentar pujar a segona divisió. La mala notícia, Guillem Rodríguez, al lateral, es perdrà el play-off perquè ahir es va fer una fractura a la clavícula. Per cert, a minut 108 ja a la pròrroga en el Badalona 1, Hospitalet 3. Ara mateix, amb aquest resultat, seria el Badalona qui passaria perquè va obtenir millor classificació. 3 minuts i tornem aquí a l'enjoc.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Salut Activa, perquè ja sabem que...
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient, Miquiron Salut.

0: Podcast.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Nosaltres.
4: Nosaltres som feliços.
5: Nosaltres som així.
6: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
7: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
8: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
9: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
10: Sí. Hombre.
7: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
9: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
10: Igual que jo.
9: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
6: Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Nosaltres som genials.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc, de 8 a 10, cada dissabte i cada diumenge a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català, que ens porta ara mateix també a Badalona, perquè l'OSPI continua apretant a minut 112, ja a la pròrroga. En queden 7 i mig aproximadament, més temps afegit. L'OSPI buscant el quart gol que el classifiqui per la gran final catalana, on ja espera el Cornellà. De moment, Badalona 1, OSPI 3. L'OSPI que ha aconseguit forçar aquesta pròrroga, aixecar el 0-2 en contra que portava del partit de Nadal, i ara està buscant el gol perquè, com dèiem, com que el Badalona a la Lliga regular es va classificar en millor posició, al final de la pròrroga, si acaben amb aquest 1-3, es classificaria el Badalona. No hi ha tanda de penals. Un gol de l'OSPI, això sí, ho canviaria tot. Seria l'OSPI qui es classificaria. De moment, 1-3, minut 113 ja de partit a la pròrroga, i l'OSPI que continua apretant. I a tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Us havíem explicat ja doncs els horaris que tindran Sabadell i Europa a partir de la pròxima setmana a la semifinal del play-off d'ascens per pujar a segona divisió. I ens quedava per comentar també el partit del Nàstic, que va empatar un al camp de l'Hèrcules i va aconseguir la salvació in extremis a l'últim partit, però el conjunt de Raoni respira i aconsegueix mantenir-se una temporada més a la primera federació masculina, tot i que era un equip que teòricament estava dissenyat i construït per estar a la zona alta. Ahir, en aquest programa, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, que parlava amb el capità, Òscar Sanz, que deia això.
1: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente como vosotros no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
0: 8:33, parlem del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Avui s'ha jugat la tornada de la final. Ho portava molt bé Ona Sant Adrià, que anava amb un avantatge de 4-1, però el destí ha estat molt cruel per al filial del Badalona Women.
2: Un partit que ha acabat guanyant la Reial Societat B per 4-1 a l'Ona Sant Adrià, i els penaltis, després de la pròrroga, ha acabat guanyant la Reial Societat B.
0: Doncs un partit molt cruel, perquè, com dèiem, guanyava 4-1 al partit d'anada d'Ona Sant Adrià, s'ha avançat avui 0-1, per tant, el marcador global era de 5-1, tenia 4 gols de marge al conjunt de Sant Adrià. Abans del descans ha empatat la Reial Societat B, però és que hem arribat al minut 84 de partit amb 1-1. Per tant, el conjunt de Sant Adrià tenia 3 gols de marge. Ha marcat en aquests últims minuts 3 gols la Reial Societat, l'últim al minut 99, i amb una posició bastant dubtosa de la jugadora que remata gol, han forçat la pròrroga. A la pròrroga ja no ha passat res més, i els penals ha acabat perdent una Sant Adrià, que per tant continuarà a la segona federació femenina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: L'Ona Sant Adrià disputava aquest matí el partit de tornada de la final de play-off d'ascens a Primera Federació davant la Reial Societat B. A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. L'eliminatòria encara es va posar més de cara quan al minut 35 Nerea Carmona va avançar l'equip entrenat per Miqui Olle, aprofitant una acció a pilota aturada després d'un córner. Amb el 0-1, l'Ona ampliava encara més l'avantatge global. Tot i això, l'alegria va durar poc, ja que en la jugada següent, Carlota Chacón va empatar el partit per a les donostiarres. Durant bona part del duel, l'Ona va saber controlar el marcador i el ritme del joc, però el tram final va resultar fatídic. Al minut 85, la Reial Societat B va fer el 2-1 i va sembrar el nerviosisme entre les visitants. 3 minuts més tard, arribava el tercer gol de l'Xuri Urdi. I ja en el temps afegit, al minut 97, les basques van aconseguir el 4-1, que igualava l'eliminatòria i enviava el partit a la pròrroga. En el temps extra, cap dels dos equips va poder desfer l'empat global i l'ascens es va decidir des del punt de penal. A la tanda, la fortuna va somriure a la Reial Societat B, que es va acabar imposant per assegurar l'ascens a Primera Federació. D'aquesta manera, es tanca de la manera més cruel la temporada per a l'Ona Sant Adrià, un equip que al llarg del curs ha destacat per la seva solidesa col·lectiva i per un futbol ofensiu brillant que l'ha portat a quedar-se a només un pas de l'ascens.
0: Doncs El Barça B serà l'únic equip a Primera Federació Femenina l'any vinent, perquè recordem que aquest any tant la M com l'Europa han baixat a Segona Federació Femenina, i per tant jugaran juntament amb Bona, Sant Adrià, amb Espanyol B i amb Barça C, que va pujar en aquesta Segona Federació Femenina. Vinga, i qui està intentant pujar a Segona Federació Masculina són quatre equips catalans que disputen la tornada de la primera eliminatòria. Continua la pròrroga, Eric, a Badalona.
2: Sí, de moment, minut 118, arribarem als 119 últims minuts de la segona meitat de la pròrroga i el resultat que continua igual, que ha acabat els 90 minuts principals del partit. 1-3, guanya l'Hospitalet.
0: Doncs amb aquest resultat el Badalona seria l'equip classificaria, ja ho diré, per la final catalana, on ja l'espera el Cornellà, que ha passat també a la pròrroga aquest migdia.
2: Cornellà 1, Vilanova i la Geltrú 2.
0: Doncs un guió similar al que ha passat en aquest primer partit, perquè el Cornellà havia guanyat 0-1 en el partit d'anada. El Vilanova ha guanyat 0-1 en els 90 minuts, ha forçat la pròrroga, només començar la pròrroga. Ha marcat el segon, però el Cornellà a última hora ha deixat el Vilanova sense premi en un molt bon partit del conjunt del Garraf. Canal Blau, Xavi Fernández.
4: La crueltat s'ha tornat a creuar en el camí del club de futbol Vilanova. Els de Genís Sant Pietro han guanyat 1-2 al camp del Cornellà, però acaben eliminats d'aquesta fase de play-off d'ascens a Segona Federació. Si ja venien amb la mosca rere l'orella després del partit d'anada, on només va haver-hi un equip buscant el gol, va ser el Vilanoví, i en canvi el Cornellà va acabar enduent-se el botí d'un 0-1, doncs avui gairebé tres quarts del mateix. És cert que els d'Ignasi Sanabra han estat una mica més protagonistes en la primera mitja hora de partit. Santi Guzmán ha tingut un parell d'aproximacions que perfectament podien haver fet avançar el Cornellà, però després la resta de partit ha estat un monòleg, possessió, joc, proposta ofensiva d'un club de futbol Vilanova que ha abordat el futbol, que ha tingut tancat a la seva àrea el Cornellà i que fins i tot ha trobat el camí del gol que tantes vegades li ha costat aquesta temporada aconseguir fora de casa. Ha marcat el 0-1 en l'arrencada de segona meitat i després de molta estona mereixent-ho i fent d'Isaac Vila el gran protagonista del Cornellà, evitant totes les rematades del Vilanova, ha acabat sent una centrada de Zurdín que ha rematat Joan Reventós a gol de cap. 0-1 pel Vilanova. Un 0-1 que enviava el partit a la pròrroga, però que, evidentment, no servia, perquè els vilanovins, al no haver-hi penals, haguessin quedat eliminats amb aquest marcador a favor del Cornellà. Una pròrroga que s'ha jugat contra 10, perquè Otze Renó ha vist dues targetes grogues i ha deixat el Cornellà en inferioritat numèrica. Al primer minut d'aquest temps extra, una passada d'Àlex Frutos per Pol Gimeno acabava de rubricar la remuntada 0-2, i en aquesta pròrroga el Vilanova ha tingut tres ocasions claríssimes, mà a mà contra el porter, per fer el gol que hagués sentenciat la seva classificació. Però ni Joan Reventós, ni Joan Torrents, ni Albert Celma, ni sobretot Sam Mendiaye, en una acció de 2-1, han fet una doble paret amb Derek Cuevas, però ha acabat rematant desviat quan tenia el gol de cara. Totes aquestes oportunitats li han acabat marxant al Vilanova i el perdonar en una jugada aïllada amb el Cornellà amb prou feines passant del mig del camp, però en una falta penjada a l'àrea, la pilota li ha acabat arribant a Alejandro Pereira en un rebot i ha acabat marcant el gol que no evitava la derrota, però que sí permetia la classificació del Cornellà per aquesta fase final del play-off d'ascens. Crueltat absoluta per un club de futbol Vilanova que ha acabat dempeus, orgullosíssim de la temporada, però evidentment derrotat al veure escapçada la seva classificació per aquest pas definitiu de la promoció d'ascens.
0: Arribem ja en temps afegit al Badalona 1, Ospi 3. Ha tingut una falta directa ara l'Ospi a la frontal de l'àrea. Ha sortit fora. 3 minuts afegit té l'Ospi per intentar marcar el gol que capgiri l'eliminatòria. Si no marca, serà el Badalona qui passarà a la final davant d'aquest Cornellà. Els dos partits els estem podent seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El d'aquest migdia, el Cornellà-Vilanova, després del partit hem escoltat diversos protagonistes. D'una banda, un jugador de cada, Marc Fernández, el capità del Cornellà, Joan Reventós, un dels golejadors del Vilanova.
5: Sabíem que era molt difícil. El Vilanova, per mi, és l'equip que millor juga a futbol de la categoria. Molta estona hem tingut ells la pilota, però bueno, al final hem lluitat fins al final i hem tingut la sort. A lo millor ens ha faltat això una mica durant la temporada, que a vegades hem patit de joventut, d'errors que es podien, que no passessin, i avui, pues, bueno, tot el contrari. Fàcil que passi, serà un partit difícil. Llavors, ara sobretot a recuperar, i ja dilluns, dimarts, ja començarem a veure el rival que ens toca.
6: Ara mateix estem molt fotuts, ho veiem molt a prop, hem fet tot el que havíem de fer, no s'ha acabat donant, però superorgullós dels jugadors, a tota la família que s'ha fet i res, no ens queda res a dir, ho hem donat tot al camp, no ha acabat sent al final, fotuts, però bueno, ens enduem això. El gol ha sigut una pilota parada aïllada i no ens han arribat en tot el partit pràcticament. Sí que és veritat que en un mes hauríem d'haver acabat de concretar, potser més calma els últims metres, però res a dir de l'equip. Hem fet el que havíem de fer i superorgullós de tots.
0: I en aquesta transmissió a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més també hem escoltat els entrenadors, el del Cornellà, Ignasi Sanabra, i el del Vilanova, Genís Sampietro.
7: Vilanova ha fet un molt bon partit, no? Crec que la primera mitja hora és clarament per fer els dos per davant, era una mica la idea, no ho hem aconseguit fer, i al final ells en pilota són molt bons, no? I ho sabíem. I bueno, després del 0-1 emocionalment sempre és complicat, i després quan et quedes amb 10 doncs és aguantar, no? I quan et fan el gol sabíem que no podíem tornar a encaixar, ells ens han perdonat la vida i al final ho hem pogut guanyar. Sí, molt patida, no? Ells al final quan s'han posat per davant han començat a perdre temps, algo normal al futbol, i nosaltres hem estat estables, no? Al final és el que jo els deia, que al final no poden fer les declaracions que ells fan quan després surten i perden temps quan estan per davant, no? Però tot i així crec que l'equip mentalment ha estat molt estable i hem tingut el premi de passar l'eliminatòria.
8: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim. Jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida. Així que donar-los tota l'enhorabona als jugadors, també al Cornellà, que crec que han fet una gran eliminatòria, els desitjo el millor i ja està, és futbol i és l'esport i és la vida i és el bonic, no?
0: Doncs a 8:42, el Cornellà, que ja té protagonista... Ja té rival, perquè ha acabat el partit de la Badalona, Eric.
2: Doncs sí, el partit que ha finalitzat per 1-3. Ignasi.
0: Doncs així ha acabat el partit. Podem escoltar a Ignasi Kerr, el davanter de l'OSPI, en aquesta transmissió televisiva que estem fent a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Ja venies d'un parcial de 0-2 a casa... Comences amb un gol i sí que jo crec que és el millor partit que hem jugat contra el Badalona, ja no pel resultat sinó més a nivell de sensacions també, que lògicament el resultat també, però bueno, al final és un equipàs, sabíem on veníem i res, 3-3, han quedat segons ara cinquens, bueno, és el que hi ha, no, ara ja no s'hi pot donar la volta, res, un bon partit i a seguir.
10: Aprofito per comentar que just ara ha passat Marco Martínez per darrere seu i t'ha dit que bueno és este tio, suposo que agrada que centrals de tal magnitud et tirin aquests piropos.
9: No, són molt bons centrals, Manrique, Ayala, Marco, són un equipàs. Jo crec que hem competit molt bé, no ens ha donat, però bueno, és que ells també fan les coses molt bé. Els tres partits que hem jugat contra ells, els tres han evitat que estigués participatiu, potser avui ja ha estat el dia que he intentat més estar en contacte amb el joc. I res, no. Res, seguir i ja està, felicitar-los, són un equipàs, han fet una lliga molt bona, no han pujat directe però van quedar allà per una mala ratxa al final i bueno, donar-los sort i que disfrutin del playoff.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
0: Ignasi Kerr, el davanter de l'OSPI, avui ha fet dos gols més, un autèntic killer, un autèntic golejador, ja ho va demostrar quan jugava a la Lleida. I ho està demostrant també amb l'OSPI avui, amb dos gols que han acabat forçant aquesta pròrroga, però al final el Badalona ha aconseguit mantenir aquest 1-3 i, com dèiem, per la millor classificació de la Lliga regular, segona el Badalona, cinquè l'OSPI, doncs el Badalona passa a la gran final que jugarà davant de la Cornellà. De seguida crec que podrem escoltar a Bermú, el jugador de la Badalona, l'hem vist al costat dels nostres companys de l'Aleix Blanc, però de seguida l'escoltarem perquè s'està endarrerint una miqueta perquè els jugadors del Badalona estan anant cap a un dels fons de l'estadi de Badalona per agrair el suport de l'afició escapolada que està celebrant d'allò més ara també en bots de fum aquesta classificació. I ara sí crec que podrem escoltar a Bermú, el jugador de la Badalona, ben content, un dels jugadors que està jugant darrerament, amb Miquel Esparra. Anem a escoltar-lo.
11: Aleix, no sé si... y nada, lo importante es que estamos en la siguiente ronda y a por el Cornellà.
3: I suposo que ja li teniu ganes al Cornellà i més veient aquest ambient brutal que hem viscut avui de futbol català tant per part de l'Hospitalet com del Badalona. Quin missatge d'optimisme enviaries a l'afició cara a aquest tram final de temporada?
11: Bueno, que siempre hay que confiar. A pesar de... Mira, nos empata la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso. Hay que corregir errores, obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
3: Doncs moltes gràcies, Sergio. Les paraules d'un dels capitans...
0: Doncs Sergio Bermúdez, Bermú, el jugador de la Badalona, ben feliç per aquesta classificació per la gran final catalana, en aquest cas del playoff d'ascens de segona federació masculina. Serà Cornellà-Badalona. Recordem que després d'aquesta final catalana, el qui guanyi doncs s'haurà d'enfrontar a un altre equip, en aquest cas el guanyador de la fase gallega de classificació de la del playoff d'ascens de segona federació. Però en qualsevol cas, a partir del pròxim cap de setmana, us ho explicarem en aquest programa, Cornellà i Badalona, que s'enfrontaran a doble partit per ser el campió català d'aquest play-off d'ascens a segona federació.
12: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 8 i gairebé 47 minuts. Vinga, més play-off d'ascens. En aquest cas, el play-off a tercera federació masculina. S'ha disputat ja l'anada de les semifinals i aquests són els resultats. De fet, les dues eliminatòries encara molt obertes.
2: Sant Mauro 0, Prat 1. Rubí 1, Poble Mafumet 1.
0: El Prat va guanyar 0-1 al camp del Sant Mauro, tornant a recuperar sensacions, les sensacions que com a mínim sempre dona una victòria després d'una final de Lliga una mica irregular. Precisament això feia referència al tècnic de la Prat, David Vilajoana, als companys del Prat Ràdio.
13: Bé, molt content, com us podeu imaginar. Aníem d'una travessia del desert i el millor partit per guanyar que fos el primer de play-off. La primera part ens ha costat una miqueta justa. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i, evidentment, hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt. I vaja, molt content pels jugadors perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots i això ens ha fet tirar endavant. Sí, jo a la mitja part els he dit que havia vist un canvi substancial respecte als altres partits. El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç en el mental perquè és un equip que venia de cops durs i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
0: Doncs content David Vilajoana per la victòria del Prat al camp del Sant Mauro, 0-1, la pròxima setmana tornada, i també tornada en l'eliminatòria entre el Rubí i Poble Mafumet. Ahir empat a 1, el vam poder seguir també aquest partit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es va avançar la Poble, va empatar el Rubí amb un autogol i després el veterà porter Rafa Leva del Rubí va mantenir viu a l'eliminatòria el seu equip amb moltes aturades. Xavi Vilagut, del costat de la Poble, llegia així aquest partit.
14: Sí, ens anem una mica amb un sabor agradolç, perquè crec que bé, el partit sí que ells l'han iniciat potser una mica millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts. Nosaltres a poc a poc hem anat entrant al partit, hem tingut una miqueta més de control, hem llegit bé quan teníem que anar a l'espai i quan al peu, i jo crec que hem acabat bastant bé la primera part, amb l'avantatge al marcador, i bé, la segona part crec que ha estat totalment diferent. La segona part crec que ha sigut totalment el control nostre i recordo que moltes oportunitats molt clares, moltes, no sé si 4 o 5, no sabria dir-te ara, però bé, aquí crec que ens ha faltat un pèl de tranquil·litat per definir una miqueta millor aquestes situacions, però bé, al final és una eliminatòria, sabíem que era de 180 minuts i hem fet la primera part i ara a la Pobla, amb la nostra gent, intentar redimir-ho.
0: I un altre play-off d'ascens a Lliga Elit, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Palamós 1, Viladecans 3, Igualada 2, Turó Peira 1.
0: Doncs el Viladecans ha sorprès el Palamós aquesta tarda, 1-3, Ràdio Palamós, Joan d'Aguilar.
15: El Palamós i el Viladecans han disputat el primer partit de la semifinal de la promoció d'ascens a la Lliga Elite amb victòria visitant per 1-3. El Degà s'ha avançat en el marcador gràcies a un penal transformat per Mercader, però Etido, Akram i Serrano han donat la volta al marcador i deixa els del Baix Llobregat amb avantatge de cara al segon partit. Aquestes eren les declaracions de Marçal Joanola, entrenador dels palamosins, en finalitzar el maig.
16: Hem sigut dos equips totalment diferents d'una part a l'altra. El partit l'hem començat amb una empenta molt gran, amb l'ambició que portàvem dels últims partits. I, òbviament, després de l'1-0, ells han fet un pas endavant, s'han començat a obrir una mica més, han anat més per fora, amb pilotes aèries, però l'equip ha mantingut el tipus i fins i tot hem tingut moltes transicions per fer el 2-0. I just abans del descans fem un xut, no acaba d'entrar, l'agafa el porter, xuta de camp a camp i el seu jugador fa angular-lo, però a partir d'aquest gol crec que l'equip canvia totalment la cara, ens venim bastant a baix i el més important és que de dos gols no se n'han anat, llavors la setmana que ve queden 90 minuts i hem de seguir aprofitant aquesta oportunitat que tenim mentre estiguem vius fins l'últim minut.
15: El Palamós Club de Futbol necessitarà remuntar en el partit de tornada per mantenir viu el somni de l'ascens a la Lliga Elite, un partit que es disputarà el diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda.
0: I Igualada 2, Turó de la Peira 1, per tant també molt oberta aquesta semifinal en l'altra eliminatòria. Després del partit escoltàvem a Dani Andreu, el tècnic de l'Igualada, i del costat del Turó de la Peira, a Manu Gràcia.
17: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo, inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara doncs a anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
18: Sabemos la dificultad de venir a Igualada, de ser de los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros somos dividido la eliminatoria en mini partidos, sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivos de aquí. Al final, ha habido la segunda parte, nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido, pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde, ya he visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo, al final sales vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en lo tópico, 90 minutos son muy largos.
0: I parlem també de futbol sala, la Copa del Rei, decepció a les semifinals del Barça un altre cop des de la tanda de penals.
2: Barça 2, Jaén 2 i el Jaén, que es van dur aquesta semifinal als penals.
0: Ja havia perdut el Barça amb el Jaén als penals a la final de la Copa d'Espanya. El Jaén, per cert, avui s'ha proclamat campió. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
19: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que usó una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más. Nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero el resultado justo y en el marcador justo con Jaén pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
0: I a la primera femenina, penúltima jornada, l'alegria, la permanència del Mamut Les Corts, la tristesa, el descens del Penyes-Plugues.
2: Torcal 4, Penyes-Plugues 0. Pollo Pescamar 2, Les Corts 2.
0: Doncs avui hem parlat amb el tècnic del Penyes-Plugues, Jacob Bustamante, que ens deia això després d'aquest descens.
20: Ha sigut una temporada molt exigent, molt dura, no? Hem competit a primera divisió fins a les últimes opcions, no? Hem competit fins al final, ho hem cregut, portàvem dues victòries seguides que ens havien apropat a un objectiu que era molt exigent, no? Que tenia molt de valor. Hem competit amb gent professional, hem competit amb gent que té molts més recursos que nosaltres a nivell de, doncs, òbviament, econòmics i plantilles, però també recursos en el dia a dia i instal·lacions, horaris, totes aquestes coses, no? Nosaltres estem molt orgulloses de la temporada que hem fet. Crec que el club també ho està. El club ha fet molts esforços per poder estar en les condicions òptimes, però és veritat que hi ha diferències que quan puges de categoria són molt difícils de salvar, i així ha sigut, no?
0: I a tot això, la capitana Esplodina Pilar Ribas es retirarà dissabte vinent contra l'Alcorcón. I el Mamut Lascor se salva, i això ens deia avui el seu tècnic Nil Marcón.
1: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts, i amb l'empat d'ahir a la pista del segon classificat, anant perdent 2-0 el descans, doncs té molt mèrit, i és un punt que amb la combinació de resultats ens ha donat aquesta salvació. I res, estarem una temporada més a primera, a gaudir ara aquest darrer partit i a començar a pensar en la temporada vinent.
0: Doncs de moment, Mamut Lascor es queda com a únic equip català a la primera femenina, però la setmana vinent dos equips més de casa nostra jugaran l'anada de les semifinals per pujar. El Rubí visitarà l'Almagro i el Linyola rebrà el San Fernando. Seran dues eliminatòries les que hauran de superar per aconseguir pujar a primera femenina. Vinga, ens aturem. Escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Més esport aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: Braseria La Bolera.
23: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
22: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
23: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
22: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
23: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
22: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
24: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
25: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
26: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
25: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
26: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
25: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
26: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
27: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
28: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
27: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui, a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont, encara tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7,5 km de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre, ja ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I seguim en plena de successos, ja que un dels impulsors de la Fundació de la CECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha afirmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del waterpolo, de l'hoquei patins i de molts esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és En Joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem parlant de bàsquet, i és que el Joventut prolonga la bona ratxa.
1: Els badalonins han derrotat el Burgos per 86-79, acumulen 4 victòries seguides a la Lliga ACB i continuen sisens. Derrotes intrescendents del Lleida 88-116 davant l'Andorra i del Girona 86-80 a Bilbao. I dissabte, victòria del Manresa Gran Canària 80-87. Pel que fa al Barça-València, es jugarà diumenge vinent perquè els valencians disputaven aquest cap de setmana la final a 4 de l'Eurolliga.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a un triomf de la final de Lliga.
1: Després de guanyar la Copa la setmana passada, les lleidatanes han golejat el Palau per 5-1 en el primer partit de la sèrie de semifinal al millor de 3. Lucia Guado, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'han fet 2 gols, han marcat els gols del Vila-sana, mentre Laura Puigdueta ha anotat el de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau.
0: Waterpolo, el Barceloneta colpeja primer.
1: El campió de les 20 últimes lligues de divisió d'honor masculina s'ha imposat al Sabadell per 17-13 i dissabte a Terres Vallassanes tindrà el primer matchball per revalidar el títol. Dimecres, Sant Andreu i Mataró començaran la final de divisió d'honor femenina també al millor de 3 partits.
0: I quàdruple ascens català a les fases d'ascens d'handbol.
1: A la fase d'ascens a plata femenina, el Sant Cugat puja després de guanyar els 3 partits de la fase d'ascens, derrotant avui el Ciudad Jardín. També puja a la mateixa categoria el Mataró, gràcies al triomf sobre l'Alcúdia per 31-27. I a la fase d'ascens a primera estatal masculina, ascensos també del Sant Martí Adrianenc i del Garbí Palafrugell. Qui no pujarà és el Granollers Atlètic, que va caure 30-26 a Oviedo en la tornada per pujar a plata masculina.
0: I gairebé 6 minuts, marxem de ronda. Una rondeta curteta perquè ja només tenim un partit en joc a aquesta hora de la nit de diumenge en hoquei patins nacional catalana masculina. Aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Continua el partit entre Noia B i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
2: Sí, que home, bona tarda. Doncs sí, encara queda força temps. Minut 9 de la segona meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment. Un partit molt intens i molt entretingut, amb 10 gols ja, els que s'han vist. Domina el Noia, el conjunt local, per 7 gols a 3. Les superioritats numèriques estan marcant el guió d'aquest partit, sobretot a la primera meitat, després d'una vermella a Ferran García. En tan sols 2 minuts ha trencat el partit el Noia amb 4 gols. S'ha anat al descans amb un avantatge de 5-1, ara mateix, a 15 minuts pràcticament per l'acabament del partit. Domina el Noia 7-3 amb un Pau Andreu estel·lar, autor de 3 gols de l'equip.

0: Vinga, 9 i 7 minuts. Comencem la segona hora de l'enjoc i és moment de parlar de bàsquet. Lliga ACB, penúltima jornada. No ha jugat el Barça, que ha ajornat fins la pròxima setmana el partit davant del València, perquè els valencians estan jugant, o estaven jugant aquest cap de setmana, l'Eurolliga, la final a 4. Però sí que han jugat els altres equips, els 4 equips catalans. Tenim dues victòries i dues derrotes.
1: Bilbao 86, Girona 80, Lleida 88, Morabanc Andorra 116, Joventut 86, Burgos 79, Gran Canària 80, Manresa 87.
0: Doncs amb aquests resultats doncs anem a repassar primer el que ha fet la penya, que és l'equip que ha jugat aquesta tarda, que acumula ja 4 victòries seguides i que de moment referma aquesta sisena posició, encara sense descartar la cinquena plaça, perquè recordem que té encara un partit pendent. El Joventut, que ha guanyat a la Burgos, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona nit. El Joventut ha guanyat 86-79 al San Pablo Burgos en un partit intranscendent pel conjunt castellà, que ahir, abans de que jugués el partit, ja va conèixer que tenia la permanència al sac després de la derrota de Gran Canària. Això ha fet que el conjunt castellà arribés amb una tranquil·litat important i la intensitat s'ha notat en el seu joc. El conjunt verdinegre ho ha aprofitat per dominar. Ho ha arribat a fer de 15 punts, tot i així. El Burgos s'ha acostat fins a 2 punts pel tram final. En un final ajustat, l'experiència i la qualitat dels jugadors verdinegres han acabat de decantar la balança. Dani Miret ha aprofitat per fer rotacions, perquè dimarts tornarà a haver-hi partit, la segona part del partit que es va suspendre contra Unicaja. La penya dominava de 20 punts i es va espatllar el videomarcador, que va obligar a suspendre el partit. La penya, per tant, jugarà dimarts i divendres tancarà la lliga regular a la pista del bàsquet Girona. El Joventut encara pot ser quart a la lliga regular.
0: Doncs déu-n'hi-do, encara té opcions la penya, encara hi ha molts partits pendents de diversos partits, de diversos equips, entre ells la penya, que té partits per recuperar. I a tot això, a la transmit precisament dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona, hem escoltat un dels jugadors de la penya, Lude Hakanson.
3: A ver, no sé si es el mejor partido, pero sé que llevamos una buena racha, ¿no? Estamos ganando partidos, hemos ganado mucho fuera de casa ahora y en casa ahora preparándonos para el playoff, porque en casa hay que ganar sí o sí. Para mí, no, yo creo que cada partido aquí es un lujo trabajar de esto y intentar ganar delante de nuestra gente. Siempre vamos a full. Puede ser que no sabes, no vas a full porque por diferentes motivos, pero yo creo que el equipo ha preparado y ha hecho un partido como cualquier otro para ganar.
0: Doncs victòria de la penya avui en aquest partit. Avui també ha jugat el Girona, ha plantat cara a Bilbao, però ha acabat caient. No hi ha manera d'acabar amb aquesta mala ratxa de les últimes jornades. Girona FM, Marc Treserres.
4: Nova derrota del bàsquet Girona, la quarta consecutiva, la cinquena en els últims 6 partits, al qual l'equip, tot i que ha competit al Bilbao Arena, no ha aconseguit guanyar i ha perdut 86-80. Un maig molt igualat, de principi a fi, en què hi ha hagut diverses alternances en el marcador. El Girona ha començat molt bé a l'inici del partit, amb un 3-13 d'inici, però a poc a poc ha anat retallant diferències al conjunt local, gràcies sobretot al català Aleix Font, que ha acabat amb 12 punts i 2 triples. Al segon quart, el partit frec a frec també, i a la mitja part el marcador era favorable al conjunt de Jaume Ponsarnau, 40-39. El Bilbao vivint moltíssim des de la línia de personal d'inici a fi. El Girona, un pèl més encertat que altres dies en triples, es mantenia dins del partit, però sobretot gràcies a la feinada de Martínez Gueven, que al descans ja portava 15 punts amb 6 rebots ofensius. Al tercer quart, màxima igualtat. Cap dels dos equips s'ha desenganxat d'en el marcador. El Girona, gràcies a Nidam, ha aconseguit un petit avantatge de 4 punts. Tot i així, ha estat contrarrestat de seguida per, sobretot, els punts de Panzer, també, com dèiem, repetim, des de la personal. A l'últim quart, màxima igualtat, però comença molt bé el Girona, amb 4 punts consecutius de Gueven, que ha posat la màxima en el marcador. Era un 64-71 a 9 minuts pel final. A partir d'aquí, però, domini del Bilbao, que a poc ha anat retallant la diferència i ja als últims minuts s'ha posat per davant el marcador i ha tancat el partit amb un parcial de 10-2, favorable gràcies als dos triples que han fet molt de mal del veterà escorta nord-americà Darron Hilliard. Així doncs, amb aquest resultat, tot i que el Girona ha competit, no suma la 14a victòria i ho intentarà a l'última jornada, la setmana que ve, rebent a Fontejau el Joventut de Badalona, l'últim derbi català de la temporada.
0: I aquesta era la lectura que feia de la derrota Moncho Fernández.
5: El partido ha discurrido entre errores de uno, aciertos del otro y viceversa. Pues ha llegado a, usando el símil ciclista, a la escapada buena, ¿no? A ver quién la cogía. Y bueno, pues yo creo que la ha cogido Bilbao, ¿no? Nuestros últimos lanzamientos, en los últimos tres minutos, pues se han ido fuera y sin embargo, pues Bilbao ha tenido el acierto para hacerlo. Hemos tenido errores durante el partido, claro que sí, ofensivos y defensivos, pero a nivel, yo creo que esfuerzo y lucha y demás, yo creo que el equipo está muy bien.
0: I durant la derrota avui de Lleida, tot i que ja estava salvat, davant de Morabanc Andorra, que sí que es jugava a les garrofes. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
6: Jo crec que en els 5 primers minuts nosaltres hem sortit amb bona energia, amb bona mentalitat, movent bé la pilota, amb bona tensió competitiva, amb bona mentalitat, però a la que hem rotat una mica s'ha acabat l'equip, no? Crec que ens han fet 25 punts en 5 minuts al primer quart i a partir d'allí pues, l'Andorra s'ho ha anat creient, ha estat molt més seriós que nosaltres, a la mitja part ja portaven 15 rebots més que nosaltres, han estat molt encertats, han jugat amb més energia que nosaltres, no? I nosaltres, pues, si no juguem amb l'energia o amb la tensió competitiva, com podia passar avui, perquè no teníem pues, un objectiu clar a la vista, i l'altre equip sí, pues, nosaltres som sense aquesta...

0: gràcies i creure una difícil remuntada, però davant es trobava amb una manera sòlid que, sense la pressió que tenia Gran Canària, jugava amb una gran confiança. En el tram final, ha pujat l'encet dels canaris, pels del Bages han sentenciat el duel amb caràcter. El jugador més destacat ha estat David Duke Jr., autor de 16 punts a la segona part. Diego Campo feia una valoració del partit.
1: El tercer quart hemos ido a más, hemos jugado sin meter de 3 puntos. Es muy difícil tirar de 3 puntos los tiros que queremos por la defensa que hace el Gran Canaria, que aísla mucho el bloqueo directo en el 2 contra 2 y no dan ayudas. Y bueno, no hemos podido correr y no conseguir esos triples, y los triples que hemos conseguido pues no hemos estado sólidos. Sin embargo, hemos estado muy bien penetrando. Penetrando unos contra unos, penetrando en el bloqueo directo y sacando faltas, porque vas hasta ahí adentro y hemos estado muy bien. Yo creo que hemos ganado en un campo difícil, en una situación muy difícil para Gran Canaria, que se jugaba todo hoy, bueno, con solvencia. Yo estoy muy contento con la actitud del equipo, que hoy ha vuelto a demostrar que jugando en equipo, no individualmente, jugando en equipo, pues se puede competir, y competimos muy bien en la Liga CB.
0: Ara, el Baix Manresa ja pensa en l'últim repte de la temporada, que serà divendres que ve davant el Real Madrid en el Congost.
2: Vinga, i un parell de punts més de bàsquet. A la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, el GEC no va poder completar la remuntada davant del Lleó.
3: GEC 62, Lleó 66.
2: Doncs ja portava un desavantatge de 16 punts del partit d'anada. Va estar per davant a la primera meitat de la GEC, però al final el Lleó va acabar imposant el seu potencial. Pau Fuster, tècnic del GEC, llegia així l'eliminatòria.
4: Un partit, no?, que sabíem que seria molt complicat, que León faria una mica el mateix que vam fer en el partit d'anada, intentar ser molt, molt físiques, intentar castigar-nos molt el rebot ofensiu perquè nosaltres no tinguéssim el ritme ofensiu que ens agrada tenir. I penso que hem fet una molt bona primera part, penso que hem sigut molt, molt solvents a la primera part, respectant el nostre pla de partit en tot moment, però potser sí, no?, doncs que una altra vegada el que és la sortida de tercer quart, doncs aquí el seu físic i potser la seva rotació una mica més llarga, no?, la seva tipologia de jugadores, això, no?, doncs molt físiques, ens han tornat a castigar i ens ha costat trobar les situacions que hem trobat a la primera part per anotar. I a partir d'aquí, no?, doncs, elles ens han anat aixugant la diferència i bé, al final no ha sigut possible guanyar el partit i, evidentment, doncs, tampoc remuntar l'eliminatòria. Tot i així, marxo content del partit de l'equip. Penso que no, hem acabat la temporada sent reconeixibles, que una mica és el que volíem, i tot i no haver aconseguit, no, doncs, remuntar aquesta eliminatòria, crec que la temporada de l'equip és molt bona i és per estar molt, molt contentes i molt orgulloses del que hem fet.
2: Sí, senyor, a felicitar a la GEC perquè ha fet una molt bona temporada, i també han fet una molt bona temporada el Samà Vilanova, que puja a tercera FEB masculina. Canal Blau, Xavi Fernández.
5: Temporada històrica pel Club Bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú. Ahir va certificar l'ascens a tercera federació. La setmana passada ja ho podia haver fet, però Rabia Lartés, que ha estat indubtablement el millor equip de Supercopa, no va poder fer-ho, però tenia dues oportunitats més, i en el primer matchball, oportunitat que han agafat amb les dues mans els d'Adrià Pinyol. Victòria ahir davant del Martinenc per 94-89, i per tant, segona plaça assegurada, a falta d'una última jornada, que serà de tràmit. La posició, a més, t'assegura l'ascens a tercera federació. Mai abans el club vilanoví ni cap de la comarca del Garraf havia jugat en categoria estatal. Un partit, a més, complicadíssim, on els del Guinardó van anar molts minuts per davant en el marcador, però on en els minuts finals van aparèixer aquests jugadors de talent que té el Club Bàsquet Samà, i que després d'èpoques fora de la comarca, en altres clubs, en altres projectes, aquesta temporada han aconseguit tornar a repatriar. Damián Jiménez, Arnau Carreras, Jaume Fanca, precisament Jiménez, amb dos triples fonamentals, va permetre que el Club Bàsquet Samà acabés fent el passet endavant definitiu i aconseguint, com dèiem, aquesta victòria final davant del Martinenc per 94-89. És la cirereta, una temporada històrica i segurament també un pèl inesperada. Ho reconeixia un dels membres del nucli dur del vestidor, Sergi Liao. Forma part d'aquest grup de jugadors formats al propi Samà o en clubs de la comarca del Garraf, i que aquesta temporada han fet un salt qualitatiu i millorable que acaba amb tots ells a tercera federació. La recepta de l'èxit, ell mateix ho diu.
6: No té gaire sentit lo d'aquest any. Tots ens preguntàvem a principi de temporada, doncs, on aniria això. Si et soc sincer, les sensacions eren, doncs, que seria un any on havíem de lluitar per... Sabíem que teníem opcions a fer un any un bon campionat, però en cap cas ens imaginàvem. És que al final hem perdut 6 partits en tot l'any. I bé, crec que és una recompensa, no, aquest

0: Any. Portem molts anys junts al nucli del grup. Al final som un grup d'amics que estem competint contra gent pues, que té aspiracions algunes i que entrena molt físicament. Els d'avui, per exemple, no hi havia persona que no baixés de l'1,95. Però bé, som un grup molt maco, gent, bona gent, i al final això el camp es nota.
1: No és una qüestió d'una sola temporada, és la recompensa a una manera de treballar, a una idea i a un projecte, aquest del Club Bàsquet Samà, que va més enllà del que ha passat aquesta temporada sobre la pista, però que al final, a nivell de resultats, ha tingut, com dèiem, aquesta recompensa immillorable. L'ascens a Tercera Federació, que gaudiran la temporada vinent.
2: Vinga, 9 i 20 minuts. Us dèiem fa un momentet que el Badalona és el rival ja del Cornellà a la final catalana d'aquest play-off d'ascens a Segona Federació. Ha hagut de patir, però el conjunt escapulat ja és en aquesta final. Ramon Duran, Ràdio Ciutat de Badalona. Bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit. Doncs així és, eh? Quin patiment a l'estadi municipal. No s'ha resolt això fins a l'últim minut pràcticament de la pròrroga i al final doncs la millor classificació li ha donat el passi a la segona eliminatòria al Badalona. Un Badalona que ha estat superior a la primera part, on, malgrat que el marcador ha indicat un 1-1 al descans, és cert que l'equip de Miquel Azparren ha disposat de grans ocasions, fins a 4, diríem, a banda del gol de Toni La Rosa, que ha inaugurat el marcador, per poder marxar al descans amb una renda que pràcticament deixés tancada l'eliminatòria. Però aquest 1-1 ho ha deixat tot obert. Evidentment, l'Ospi ha arriscat a la segona part, s'ha trobat amb un segon gol d'Ignasi Kerr cap al minut 70, doncs que l'ha posat pràcticament a un sospir d'empatar l'eliminatòria i tot seguit ha arribat un error del porter del Badalona, Carlos Azón, que li ha, pràcticament, literalment, li ha regalat la pilota a Kerr, que no ha perdonat per fer el tercer i d'aquesta manera doncs, ha posat emoció. Un Badalona que en aquells moments estava contra les cordes, l'Ospi, que cada cop ho veia més clar que podia capgirar l'eliminatòria de ple, i al final s'ha doncs, arribat amb una estira i arronsa als 90 minuts doncs, que han donat el passe a la pròrroga, no? El temps afegit. En el temps afegit, l'Ospi ha continuat dominant, ha volgut portar el ritme del partit. És cert que no hi ha hagut grans ocasions per marcar. El Badalona en algun contracop en superioritat no ha estat fi en l'última passada, i al final, amb l'emoció que hi havia amb aquest ull a les graderies, tant per una afició com per l'altra, amb l'afició de l'Ospi embogida i l'afició del Badalona, que no ho veia clar, doncs ha arribat amb aquest 1-3 que li ha donat la possibilitat al Badalona d'accedir a la segona eliminatòria amb molt de patiment.
2: Gràcies, Ramon. Bona nit.
3: Adéu.

0: Avui 23 minuts, vinga, parlem d'handbol. A la Lliga de Sobal, a Barça i Granollers van guanyar els seus partits divendres, però pel que fa a fases de descens, o en aquest cas divisió d'honor plata masculina, en aquest play-off descens permanència tornada, al Granollers li van remuntar la renda que teníem.
1: Oviedo 30, Granollers Atlètic 26.
0: Doncs havia guanyat d'un, per tant, el Granollers Atlètic que no aconsegueix l'ascens a plata masculina. Qui sí que ha aconseguit ascens, en aquest cas a la plata femenina, són Sant Cugat i Mataró.
1: Ciudad Jardín 26, Sant Cugat 27. Mataró 31, Alcúdia 27.
0: Doncs han aconseguit aquests ascensos d'una banda al Mataró, que ha derrotat l'Alcúdia. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: El Joventut Handbol Mataró ja és equip de divisió d'honor plata femenina després de derrotar l'Handbol l'Alcúdia a la final de la fase d'ascens disputada aquest diumenge a Tarazona. Partit molt igualat, amb diverses alternatives i que no s'ha resolt del tot fins als últims 5 minuts. Les mataronines partien amb el desavantatge d'haver tingut un dia menys de descans que no pas el conjunt valencià, amb l'afegitó, a més, d'haver patit fins als últims segons del partit de dissabte contra el Màlaga Costa del Sol per aconseguir el passi per a la final. L'equip mataroní ha començat malament, desubicat i sense ritme. El 2-0 inicial de les valencianes deixava ben clar que el partit no seria precisament un passeig. Sortosament, el Joventut ha sabut sobreposar-se a aquest mal començament i ha aconseguit equilibrar la situació. A partir d'aquí, el partit ha entrat en un bucle d'empats i mínims avantatges de les valencianes que en tot moment portaven la iniciativa. Al voltant del minut 10, l'Alcúdia ha fet un pas més i ha sabut obrir una escletxa en l'electrònic arran del 9-6 i del 10-7. El Joventut ha remuntat la situació i al voltant del minut 25 ja havia capgirat el marcador amb un avantatge de 2 gols, 12-14, que s'ha convertit en 4, 14-18 al final del primer temps. A la represa, l'argument del partit s'ha invertit perquè ha estat l'Alcúdia el que de mica en mica ha neutralitzat l'avantatge de les mataronines fins a col·locar-se novament per davant el marcador, 25-24, al voltant del minut 18. I és aleshores quan ha vingut el moment clau que ha decidit el partit. El Joventut ha reaccionat i amb un parcial de 0-4 en els 7 minuts posteriors ha capgirat la situació. A 5 minuts del final, les de David Verdugo gaudien d'un marge de 3 gols a favor, 25-28, que només calia administrar amb el cap fred per assegurar-se la victòria. I així ha estat. A més, un parell d'accions de l'ala dreta mataronina Matenent Traore han acabat eixamplant el marcador fins al que ha estat el resultat definitiu. Handbol l'Alcúdia 27, Joventut Handbol Mataró 31.
0: Doncs ascens pel Mataró i ascens també a Sant Cugat en la seva fase d'ascens que jugava a Renteria, Cugat Mèdia, Joan Garcia.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat ha fet història. Assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, i ho ha fet en un èxit sense precedents amb una final disputada a Renteria, Guipúscoa, amb un equip que ha quedat invicta i campió de la fase sector. I és que les santcuatenques han superat l'RK Navarrés per 21-29. Això va ser divendres. Dissabte l'anfitrió, l'Erenja Vitec, per 19-27. I avui, en una final entre tots dos conjunts que no havien perdut cap partit, ha superat l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per un ajustat 26-27. El primer temps ha finalitzat amb avantatge del conjunt andalús per 13-12, però a la represa l'handbol Sant Cugat ha estat més encertat en els metres finals i d'aquí el resultat final. Les santcuatenques que competiran la temporada vinent a la tercera categoria estatal en un nou èxit del conjunt que entrena Héctor Gómez.
0: Moltíssimes felicitats a Sant Cugat i a Mataró i, evidentment, desitja que aconsegueixin doncs, econòmicament fer factible aquest ascens, que ja sabem cada any que ens trobem amb molts ascensos d'equips catalans que després no poden fer front per motius econòmics. Vinga, 3 minutets més i darrera mitja hora de l'Àngel. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
9: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc, i estàvem parlant d'handbol. Us hem comentat ja l'ascens a plata femenina del Sant Cugat i del Mataró, però no són els únics ascensos d'equips catalans en aquest cap de setmana de fases. Per exemple, la fase d'ascens a primera estatal masculina també en tenim dos més, perquè avui tant Sant Martí Adrianenc com Garbí Palafrugell doncs ja són equips de primera estatal masculina.
2: Sant Martí Adrianenc 31, Urdaneta 24, Garbí Palafrugell 33, Don Ivane 34.
1: Doncs aquesta derrota ha estat intranscendent del Garbí Palafrugell, que jugava a casa, també el Sant Martí Adrianenc jugava a la Verneda. En aquest cas, el Palafrugell, tot i perdre avui, ja ha aconseguit l'ascens, i així ho celebraven després del partit del tècnic Josep Maria Mora i un dels seus jugadors, Jan Caselles.
3: És una cosa que fa temps que lluitem i aquest any ho hem aconseguit. La temporada ha estat complicada perquè tampoc som tanta gent. Hem tingut sort que no hem tingut massa lesions i al final doncs, ha vingut tot rodó. Molt bé, malgrat que ahir en el partit decisiu vam tenir dues lesions importants, però ens vam saber sobreposar i vam treure el que és nostre, l'orgull garbinenc, per tenir-ho endavant. L'any que ve esperem que no sigui ascensor de pujar i baixar, sinó que puguem mantenir molt de temps la categoria.
4: Hòstia, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi han hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet en tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
5: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha, però, bueno, no sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
1: No vull 33 minuts pràcticament. És moment de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor masculina, avui s'ha disputat el primer partit de la final, el millor de 3, i de moment el favorit ha fet la feina.
2: Doncs sí, el favorit, que era el Barceloneta, ha guanyat 17-13 al Sabadell.
1: Doncs el Barceloneta, que porta 20 títols seguits, del total de 25 que en té, doncs ha guanyat aquest primer partit. El segon partit serà dissabte a Sabadell. Si tornés a guanyar el conjunt mariner ja seria campió de Lliga, però el Sabadell ha demostrat avui que li pot plantar cara. Ha fet un molt bon partit al conjunt que entrena Quim Colet, que després del partit deia als companys de Ràdio Sabadell que estava molt i molt satisfet.
6: Sense relativa, estic molt satisfet. Molt satisfet i orgullós de l'equip, de com han entrat al partit, etc. Independentment del resultat, evidentment, sabem que és molt complicat, però bé, nosaltres la diferència de plantilla és molt àmplia. Si a sobre li posem que tenim des de principi de temporada una baixa, evidentment, que no l'hem tingut en tot l'any, com és l'Àxel, i després dues baixes, la del Jack Larsen de molt de pes, val? I aquests últimes setmanes també el Roberto, no? O sigui, no puc dir absolutament res. Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc., i un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
1: Doncs dissabte a Sabadell, a Can Llong, el segon partit d'aquesta gran final de la divisió d'honor masculina, el millor de 3. També en aquesta divisió d'honor masculina s'està jugant el play-off per la plaça europea, s'ha jugat ja l'anada de la gran final.
2: Sant Andreu 11, Mataró 20.
1: Doncs agafa renda al Mataró. I el play-out de permanència, primer partit de la final, el millor de 3.
2: Catalunya 16, Boadilla 11.
1: Doncs bon resultat pel Catalunya, pel conjunt gracienc, que guanya el primer punt. Si en guanyés un altre partit, el segon ja aconseguiria la permanència. D'altra banda, la divisió d'honor femenina es va jugar ja el segon partit de semifinals i ja tenim definida, de fet, la gran final després del triomf del Mataró.
2: Sabadell 10, Mataró 12.
1: Doncs amb aquesta victòria, la final serà Sant Andreu-Mataró a partir del dimecres, començarà aquesta final també al millor de 3. Així valorava ja l'eliminació el tècnic del conjunt del Sabadell, David Palmà.
7: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
1: Doncs el tècnic de tres Champions del Sabadell, que va dirigir el seu últim partit a la banqueta de l'equip de Can Llong. I més divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea, partits d'anada de les semifinals.
2: Mediterrani 10, Catalunya 11, Sant Feliu 12, Barceloneta 17.
1: Doncs agafen avantatge Catalunya i Barceloneta, que si fan bones aquestes respectives rendes en els partits de tornada, jugaria la gran final per aquesta plaça europea, quan recordem que també s'han d'enfrontar a la final de la Eurocup, el Catalunya i el Barceloneta. I també a la divisió d'honor femenina, play-out de permanència, anada de les semifinals, ahir va jugar l'Horta.
2: Horta 13, Canoe 9.
1: Doncs bona renda de 4 gols per l'Horta. La tornada serà el pròxim dissabte, com també a la play-off per plaça europea. I per últim, per acabar la repassada a tot el que està sent el waterpolo, molts play-off, en aquest cas play-off d'ascens a divisió d'honor femenina, tornada de semifinals, equips que estan intentant aconseguir una plaça a la màxima categoria del waterpolo femení. Aquests són els resultats d'ahir dissabte.
2: Club Natació Barcelona 14, Pontevedra 11, Rubí 10, Molins 5.
1: Doncs Barcelona i Rubí, que jugaran la gran final per pujar a divisió d'honor femenina. Vinga, i parlem d'hoquei patins. Avui ha començat les semifinals. Primer partit al millor de 3 a l'hoquei Lliga Femenina, aquest duel català que ens ha deixat un resultat força clar.
2: Vilassana 5, Palau 1.
1: Doncs s'ha imposat el Vilassana amb un gol de Lucha Agudo, un altre de Bea Gaete, ha marcat també Elsa Salvanyà i doblet d'Aina Florença, qui si no, pel Palau ha marcat Laura Puigduet el gol de l'honor, però de moment el Vilassana que s'avança. El segon partit serà el pròxim dissabte al migdia. El Palau necessita guanyar per forçar el tercer partit. El Vilassana, si guanyés un altre cop, doncs ja es classificaria per a la gran final. Una setmaneta després de guanyar la Copa de la Reina, un Vilassana que ha estat molt superior, i així ens ho feia saber aquesta tarda. Hem parlat amb ella, una de les golejadores del conjunt lleidatà, Elsa Salvanyà.
8: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments, i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
1: Doncs estarà bonic aquest Palau Vilassana del pròxim dissabte. I a l'hoquei Lliga Masculina s'estan jugant els quarts de final, s'han disputat els segons partits, en aquesta sèrie és el millor de 3, una només s'ha decidit, les altres 3 ho faran dimarts. Aquests són els marcadors d'aquest cap de setmana.
2: Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4, Noia 6, Barça 3, Lleida 2, Liceo 4.
1: Doncs el Liceo és el primer semifinalista en aquest play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. Ha eliminat el Lleida guanyant els dos partits disputats fins ara. Les altres eliminatòries es resoldran dimarts a 8:45. Els tercers partits seran Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Un Reus que ahir es va imposar per 2-0 davant del Calafell, tot i haver guanyat el primer partit. Recordem que entre setmana als despatxos el Calafell va aconseguir la victòria i per tant ara la sèrie està empatada a 1. La nova ràdio, Aleix Pérez.
9: El Reus Deportiu Brasília torna a parlar a la pista i s'imposa el Calafell per 2-0 en un partit que va dominar de principi a fi. El context era advers després de la resolució per alineació indeguda que els havia deixat sense marge d'error a l'eliminatòria. L'afició també va respondre tot plegat amb una sonora pitada a l'equip visitant, encara que el comportament va ser exemplar. Els reusencs es van posar per davant a la primera part mitjançant Guillem Zansà, tot i que el penal va superar amb una segona jugada Martí Serra amb una subtil vaselina. Els reusencs van tornar a fer gala de la seva solidesa defensiva durant tot el partit amb un càndid superlatiu. El gol de tranquil·litat va arribar ja a la segona part, quan Martí Casas va trobar premi a la insistència en una jugada emmerollada dins l'àrea. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Brasília.
10: Molt content, jo crec que l'equip ha demostrat una altra vegada molta maduresa i molt saber estar. Sabíem que seria un partit totalment diferent a l'anterior, perquè aquests partits sempre tenen coses, matisos diferents, i han passat moments difícils a la primera part i l'hem sabut passar-ho.
9: Amb energies renovades, els reusencs visitaran Calafell dimarts en un partit de cara ho creu.
1: I el Voltregà ja havia plantat cara a Igualada i, a sorpresa, en el segon partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. El club patí Voltregà Movento Stern va superar ahir per 6-4 l'Igualada Rigat i va forçar d'aquesta manera el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, partit que jugarà dimarts a Igualada. El maig va tenir clar color local amb un Voltregà que al minut 33 guanyava per 3-0. D'entrada, el Voltregà no va aprofitar una superioritat per una blava Matías Pascual als 4 minuts. Tot i això, un penal molt protestat pels locals als 9 minuts podia haver canviat la dinàmica. Roger Bars va marcar, però ho va fer xutant abans que xiulés l'àrbitre, que no va validar el gol. Aleix Moll es va fer l'1-0 als 14 minuts i Burgaia feia el 2-0 als 19 minuts, resultat amb el que es va arribar al descans. El 3-0 d'Àlex Rodríguez als 33 minuts semblava definitiu, però l'Igualada va fer el 3-1 als 35 minuts, jugant en superioritat per una blava al mateix Àlex Rodríguez. El gol va anotar Biel Llanes. Als 38 minuts, amb la desena falta del Voltregà, el mateix Biel Llanes feia el 3-2 i posava emoció al maig. Però el 4-2 de Petxi Armengol en resposta ràpida de Canyadilles pel 4-3 i, sobretot, l'eficàcia de Burgaia, amb dos gols a pilota aturada en menys de 2 minuts, van posar un 6-3 que només van maquillar els de l'Anoia amb el 6-4 de Marc González quan quedaven 2 minuts. Finalment, triomf dels d'Osona que forcen el desempat en un maig amb la pista plena i emoció, ja que després del partit es va retre un homenatge al capità Eric Vargas, que després de 16 anys al primer equip i 30 a l'entitat, ha anunciat que penjarà els patins.
12: Bueno, crec que allà ja vam ser superiors, aquí ho hem demostrat una altra vegada, ens mereixíem guanyar, allà ens vam quedar fora de la primera victòria per culpa dels penals, però crec que hem jugat 110 minuts molt superiors a ells.
11: I l'ambient avui?
12: Impressionant. I aquests dies som els que fan gran el nostre esport, el nostre club, el nostre poble i tot en general. Molt content, molt content. Això reflexa una mica el que jo he deixat en aquest club, una mica d'empremta. Sí, sí, sí, no va ser fàcil poder-hi arribar i crec que els anys m'han donat aquest premi, sobretot a aixecar les CERs i tot el treball que he fet i tot el que he sacrificat per ser un professional dintre de no ser-ho i crec que aquest any encara ens queden coses molt maques per fer.
11: El pavelló de les Comes, dimarts, decidirà el rival de Noia o Barça en una semifinal.
1: Doncs sí, és que la Noia va derrotar 6-3 al Barça, gran partit del conjunt de Sant Sadurní, i va forçar aquest tercer partit que jugarà per la Blaugrana dimarts a 9:15. Un partit que també va servir com a comiat en aquest cas a Sant Sadurní per a Aleix Esteller.
13: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però superorgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit amb el somni de portar aquesta samarreta i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per a la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest grup, aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya barretina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia ho puguin arribar a viure.
1: Doncs Aleix Esteller, acomiadant-se de l'afició de Sant Sadurní. A tot això de la banda del Barça, Ricard Ares, el tècnic, analitzava així aquesta derrota que força el tercer partit.
14: Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus. I bé, a la segona hi ha hagut una reacció, ens ha faltat encert perquè hem tingut dos boles parades, tres punts per zeros i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final, el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador, però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts.
1: I qui diu adéu a la temporada és el Lleida, que va caure 2-4 davant del Liceo, així ho veia Sergi Duc.
15: I al final ens toca el primer classificat al play-off, hem tornat guerra, hem competit tot el que hem pogut, llàstima que no hem pogut treure cap victòria amb aquesta eliminatòria, però la veritat és que contents per la feina feta, sabíem de la dificultat que tenia, però contents de la feina. La nota és positiva, guanyes un títol europeu, quedes als 8 primers de la Lliga, competeixes amb el primer classificat, per tant, s'hauria de donar un valor numèric, igual no te'l donaria, però sí que donaria la temporada com molt bona.
1: Vinga, i més hoquei patins. Lliga Nacional Catalana Masculina, aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Ha acabat ja aquest partit que anava amb retard entre Noia Vell i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
16: No, bona nit, doncs sí, ho ha fet fa un parell de minuts. Autèntic partidàs, molt emocionant i d'infart fins al darrer segon. Un Noia Freixenet que marxava tranquil al descans amb un avantatge de 5-1, que a l'inici de la represa l'ampliava, es col·locava amb un 7-2, però el Castellà, valent, atrevit, no ha baixat els braços i ha anat retallant distància. Semblava que el Noia, amb el 8-5, ja liquidava aquest primer punt, però al darrer minut el Castellà ha arribat a fer fins a dos gols més i en la darrera jugada del partit enviava una bola al pal. Resultat final, 8-7, 15 gols, 7 blaves i una vermella. El partit que ha tingut de tot, el primer punt d'aquesta eliminatòria pel Noia B.
1: Doncs adéu-n'hi-do, quin autèntic partidàs. Gràcies, Sergi, bona nit.
16: Bona nit.
1: I en aquest play-off de Sense Hockey Lliga Plata, ahir també es va jugar el Mollerussa Caldes.
2: Mollerussa 0, Caldes 2.
1: Doncs així ho veien després del partit Marc Soler, del costat local, i Eduard Candami, tècnic del Caldes.
17: Haig de felicitar el meu equip perquè hem fet un molt bon partit. Durant tota la temporada, la veritat és que la mitja de gols de cara a porteria portàvem 2-3 gols cada partit. Avui no hem tingut aquest encert, però els he encoratjat a Marisa que acabo de sortir per entrenar fort la setmana i que n'estic seguríssim que el partit de dissabte que ve a casa seva el traurem endavant i segur que tindrem una altra oportunitat. L'esport sempre et dona una altra oportunitat.
18: A l'inici nosaltres no hem sabut com els primers 6-7 minuts no estàvem trobant-nos. Després, mica en mica, hem anat entrant dintre el partit. És evident que el porter de segona part, l'Hector, ha estat molt bé i ens ha aturat les dues pepes parades i això ens ha donat aquest punt d'estar resistint dintre el partit. I al final, doncs, amb aquest nivell de jugadors i d'equips, doncs, al final partits de talls, no? Un passe filtrat, un remat, una jugada de l'Adrià sol contra el porter que ha tingut la virtut d'aplicar-la. Jo penso que l'eliminatòria és de les més igualades i sabíem que els petits detalls.
1: I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, primer partit també de semifinals en les dues eliminatòries.
2: Mataró 4, Vilafranca 0. Girona 1, Caldes 2.
1: Doncs clara victòria del Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
19: El Club Hoquei Mataró guanya amb claretat el primer assalt de cara al retorn a l'Hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Club Patí Vilafranca en aquest primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Dos gols de Nina Almirall i dos més de Joana Font han donat una victòria per 4-0 en el primer partit, una allau de gols que s'han marcat en el primer temps. De fet, el 4-0 arribava a pocs segons de la mitja part. Un partit certament amb dues cares. El cas és que les de Vilafranca no han entrat bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una bona versió del seu hoquei i, tot i que no han tingut la majoria del joc, han sabut controlar el maig i no han encaixat més. El conjunt de l'Alpenedès ha sigut un dels dos únics equips que ha pogut derrotar el Mataró aquesta temporada. Va ser a la primera jornada de Lliga. Les mataronines tenen ara a l'abast aquest primer encreuament que els portarà a jugar-se l'ascens a l'hoquei Lliga amb el guanyador de l'eliminatòria entre Girona i Caldes. Precisament un Caldes que s'ha imposat en el primer partit per 1-2 al Girona. El proper partit de les mataronines es jugarà dissabte que ve a la tarda a Vilafranca. I si fes falta un partit de desempat, aquest tercer es jugaria l'endemà diumenge a Mataró.
1: Doncs vinga, volem saber més detalls d'aquesta victòria d'Alcaldes a la pista del Girona que ens comentava l'Oriol. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
20: El Recam Làser va disparar la primera bala ahir en el primer partit de l'eliminatòria 3 per anar a la final del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Les gironines van començar fortes i es va notar el grau d'experiència i el factor pista fent que es posessin per davant el marcador, però el Recam va mantenir la calma i a la segona va sortir molt renovat per remuntar el partit. Aquesta és la bona nació que n'ha fet l'entrenador del primer equip d'Alcaldes, Oriol Sapinya.
21: Molt content per les noies, sabíem que bé seria un partit molt complicat, iniciar el partit possiblement no va ser el millor, nervis, amb pressió, però bueno, crec que mica en mica ens vam deixar anar, vam tocant dos cosetes, intentem millorar l'aspecte defensiu i allà penso que la segona part vam saber gestionar molt millor el partit, no? Elles es van posar per davant, va reaccionar molt positivament, amb paciència, i això no, al final molt content per elles, per la feina que han fet en totes les circumstàncies.
20: Amb aquest resultat, el Recam tindrà dissabte que ve l'oportunitat de classificar per la final del play-off en el partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes contra les gironines.
1: Vinga, i a la recta final hem de parlar també d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina s'ha resolt ja l'última jornada, per tant, tenim ja a final a 4 el pròxim cap de setmana a Madrid. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
22: L'Atlètic Terrassa guanya el Barça per 1-3 i aconsegueix el bitllet per la Final Four. En un maig sentenciat a l'inici del partit amb dos gols de Pepe Conill des del penal córner. Tot i que Pol Compte donava emoció per al conjunt blaugrana, novament Pepe Conill, des del punt de penal córner, establien 1-3 que seria definitiu. Derbi sense res en joc entre el Club Deportiu Terrassa i l'Egara, però amb molts gols. Era l'últim partit de Jordi Fitó com a entrenador del Club Deportiu Terrassa i l'últim partit d'Andrew Wilson com a entrenador del Club Egara. De fet, a l'entrenador del conjunt del Pla del Bonaire, la propera temporada serà de l'equip femení en substitució de Joan Vidal. S'avançava Biel Roca per al Club Deportiu Terrassa, empatava Iñaki Fernández des del penal córner, Ferran Navarrete tornava a avançar el conjunt vermell i Nil Trujillo al tram final establia l'empat a 2, que seria definitiu.
1: Doncs aquesta final a 4 la pròxima setmana a Madrid, Club de Campo Atlètic Terrassa i Polo Complutense seran les semifinals masculines, però és que la femenina ha acabat també la lliga regular i ja tenim també protagonistes d'aquesta final a 4, Miqui.
23: L'Atlètic Terrassa acomiada la temporada a casa amb un empat a 2 davant el Real Club de Polo, en un partit on l'Atlètic ha mostrat el seu potencial i també doncs, que arriba un bon moment en aquesta Final Four, davant un Polo que ha desaprofitat oportunitats i també doncs, ha trobat enfront a la portera Clara Pérez, a la portera internacional de l'Atlètic Terrassa. Un conjunt de l'Atlètic que s'enfrontaran aquí a madrileny com passa amb el Club Egara. Recordem que Complutense i Club de Campo seran els rivals de l'equip de Sílvia Bonastre i de Joan Vidal respectivament. Per cert, avui era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara, al Pla del Bonaire, també era el comiat de tot un mite a la porteria, com és Mariona Giravent i també Berta Muñoz, que marxa a l'estranger. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa, que tancava la temporada a Castelldefels, jugarà la promoció per la permanència i s'enfrontarà a València, ojo la seta. De tot això, en sortirem de dubtes un cop es celebri la Final Four i aquesta fase d'ascens també a la màxima categoria.
1: Vinga, doncs som a la recta final, últims minuts ja del programa d'avui, en aquest diumenge, 24 de maig de 2026, on les Reines d'Europa han celebrat la Champions. El Barça femení, després de guanyar el quart títol europeu, 4-0 davant l'Olímpic de Lió a Oslo. Avui ho ha celebrat amb una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, que avui ha estat escollida millor jugadora de la Champions i també ha estat escollida dintre de l'11 ideal d'aquesta competició, deia això en aquesta festa.
0: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
0: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
1: Els nous ha mullat Alexia sobre el seu futur. Veurem si els pròxims dies sabem alguna cosa més. La mala notícia del cap de setmana, el descens de segona del Girona. El seu president del Figeli deia això.
4: No som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
1: Doncs molts ànims a la gent de Girona. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport catalana amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
7: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
6: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
8: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. L'Aleix Adari, el control de so, com sempre, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I per endavant, una hora que avui volem dedicar a autèntics artistes, grups, propostes perifèriques rotundes, vocacionals.

Què us sembla? Hem començat amb guitarres amb potents, elèctriques, i amb una dona, precisament, que està a punt de fer 76 anys i acaba de publicar el seu últim àlbum. L'àlbum es diu Freedom i ella és Susie 4. Aquells que van viure als 70 la reconeixeran o se'n recordaran perfectament d'ella. Una dona nascuda a Detroit que va triomfar fonamentalment a Anglaterra i a Austràlia. L'Anglaterra del glam i l'Austràlia a la que ACDC havia obert un camí per l'anomenat hard rock. Però en un món tan masclista com era el del rock, ella sempre va acabar sent una certa... o una perifèrica, diguem-ho així clarament. Per tant, és d'admirar que a punt de fer 76 anys continuï endavant amb àlbums com aquest Freedom, on estava aquesta cançó amb la que hem obert el programa d'avui, Little Miss Lovely. I si parlem de perifèrics, perquè avui el nostre programa va de perifèrics vocacionals, el més perifèric dels Beatles era, sens dubte, Ringo Starr.

Doncs 85 anys, sí. Ringo Starr, que acaba de publicar un àlbum, Long, Long Road, en el que està aquesta cançó, It's Been Too Long. I realment, quan estàs al costat de gent com George Harrison, John Lennon o Paul McCartney, no et queda altre remei que acceptar que ets un autèntic perifèric. I així ho ha sigut sempre, però sempre ens ha caigut molt bé, perquè si ens agraden els perifèrics, el Ringo Starr és el nostre perifèric més famós, més popular i de més llarga carrera. Però sempre un personatge interessant. El disc està produït per Timon Barnett, per això sona tan bé, i col·laboren gent com Sam Vincent o Cheryl Crown a les veus. I si ara tornem una mica als més joves perifèrics vocacionals, ens quedem amb un personatge que es diu Penny Arcade.

Era un personatge que, del que apenas sabien gaire cosa, i ara sabem que havia tocat amb bandes com The Proper Ornaments, Ultimate Painting o Veronica Falls. Però aquest, no sé, és el seu segon àlbum, ens demostra

0: Doncs Badlands es diu aquest nou treball, el de ser que nosaltres li tenim comptabilitzat, de Kevin Morby, aquest nord-americà, que ara sembla que per primera vegada la premsa anglosaxona li comença a fer una mica de cas. Però, mentrestant, ha estat 10 anys absolutament a les perifèries.
1: Tots els podcasts de Perifèries a BTV+.

És Joe Jackson, que sempre serà un dels nostres perifèrics favorits. L'àlbum que acaba de publicar es diu Hope and Fury i és, sens dubte, del millor que hem sentit en les últimes dues dècades dins de la producció de Joe Jackson. Un àlbum a tenir molt en compte i que seguirem escoltant. Un altre dels nostres perifèrics favorits. I també ho és Jessica Hope, una cantant californiana que està establerta a Manchester, curiosament, que havia cantat, havia fet veus per Tom Waits o per Peter Gabriel i que en definitiva van ser ells qui la van descobrir en cert aspecte. Ara ja fa algun temps que comença a gravar discos realment molt singulars, especials, i també amb l'ajuda i de la mà de John Paris, un productor realment molt, molt personal. Doncs Jessica Hope acaba de publicar el seu nou treball. Es diu Long Wave Home.

I és que Hope, així es diu, aquesta californiana establerta a Manchester, i que aquest últim treball l'ha publicat amb l'ajut a la producció de John Paris, un àlbum singular d'un artista molt, molt singular. Es diu Long Wave Home, el disc. I si parlem de la perifèria de les músiques africanes, aquí ens trobem les propostes procedents del Sàhara. I el cinquè àlbum en estudi dels Tamik Rest ens ho demostra perfectament, que són uns personatges molt, molt interessants que viuen en una perifèria en la que, malauradament, hi ha... se'ls hi fa molt poc cas. L'àlbum es diu Imanin, acaba de sortir, és el seu cinquè àlbum, Tamik Rest és el nom, i sona així.

Des de la frontera d'Argèlia i Mali ens arriba aquest Tamik Rest, aquest nou treball de Tamik Rest, el cinquè àlbum, Imanin, que en el que es basen, com sempre, les guitarres elèctriques que caminen sobre sonoritats profundament del Sàhara més tuareg, si ens es permet l'expressió. Tamik Rest, Imanin, nou treball. I també un altre personatge que sempre ha sigut un autèntic perifèric és Glenn Hanser, aquell que vam descobrir en una pel·lícula de molt èxit que va ser l'any 90, més o menys, que es deia Commitments, i que després, fins i tot més endavant, encara es va fer més famós el 2006 amb Once, una pel·lícula amb la que va guanyar fins i tot l'Oscar, la millor cançó, en la que estava Glenn Hanser acompanyat de Markéta Irlova, una noia txecoslovaca que era la seva parella, per llavors, i que explicava la història d'una parella de cantants de carrer. Doncs Glenn Hanser ha continuat sempre fent la seva música al marge de tot, molt des d'una perifèria, molt conscient, i acaba de publicar-nos un nou treball, Don't Settle, volumen 1.

demostrant que més enllà del son, de les sonoritats més acústiques, el Clint Hanser també entra perfectament en els discursos del rock més concret i més brillant, com és en el cas d'aquesta cançó que es deia exactament Dane the Rumble, i que mostra això, que té molts més registres. Perifèric Total és un personatge al que sempre li tenim molt de respecte aquí a Perifèries, com també ho tenim des de que la vam sentir al principi, Aldous Harding, aquesta cantant que amb la col·laboració ara del músic galès, que és la seva parella, H. Hawking, també ha construït tot el més atractiu de la seva discografia, disc a disc, i un d'aquests, i aquest és un d'aquests discos perifèrics que, com tots els anteriors, mostren una carrera absolutament personal d'aquesta cantant. Ella és Aldous Harding i l'àlbum es diu Train in the Island.

Aquest és el segon disc, segon només, de les irlandeses Limoncello. Elles són Laura Kirk a la veu i Claire Kinsella al cello. Van debutar el 2024 amb un disc homònim i aquest és, com us deia, el segon treball. Un àlbum realment diferent, estrany, perifèric, però encisador i absolutament fascinant. Perfect Place, així es diu, i ha sortit fa només una setmana. Continuem ara amb més novetats perifèriques, amb uns personatges que també són realment un monument als artistes de les perifèries. Es diuen They Might Be Giants, van ser fundats el 1982, arriben gairebé a la vintena de discos i el seu nou treball acaba de sortir i es diu The World Is Too Thick.

Així es diuen John Linnell i John Flansburgh, i en concret els coneixen com They Might Be Giants des de fa més de 40 anys, que mantenen una carrera inqüestionable. The World is Too Big, així es titula aquest nou treball que acaba de sortir. Com una altra de les nostres cantautores favorites és Alela Dian, una dona que l'anem seguint des de finals dels 90 i que ens sembla una cantant diferent, molt perifèric. Who's Keeping Time, així es dirà el seu nou àlbum, del que només hem conegut una cançó, aquesta que anem a escoltar, Dusty Roses.

A l'Ela Avian, la nostra penúltima convidada del Perifèries d'avui, que hem dedicat a una sèrie d'artistes que considerem perifèrics totalment vocacionals. L'Aleix Salari ha estat al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i us deixem en el Thundercat, o el que és el mateix, Stephen Branner i el seu cinquè i nou treball, Distractors.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Jazz contemporani de nova creació i noves tendències de la música improvisada. Aquesta és la gènesi de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que aquests dies celebra 28 primaveres a la capital osonenca. També està anunciada la nova temporada de l'Auditori de Barcelona, que compta amb nova direcció i algunes pinzellades de jazz al programa. I, per descomptat, la base de la música en viu amb els concerts als clubs, on sonen novetats discogràfiques i homenatges més que merescuts, com el que rebrà Errol Bosky aquesta setmana a la Nova Jazzcava. En parlem amb una de les seves impulsores, la pianista i compositora Elisabet Raspall.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona. Burgachikungung, pak, tudung, achikum, blakachikungung, kak, tudung, achikur, a, unchik, tudung, achikum, blakachikungung, kak, achikum, blaka, burka, burkachikungung, kak, tudung, a, burka, burka, tukak, tudung, achikungung, kak, tukak, tung, tung, a, burka, burka, burkachikungung, kachikungung, kak, tukak, tukak, tukak, tukak, tukak, tukak, tukak, tukak,
0: tukak. Hi ha presències que marquen una època i que ajuden i que vinculen al sector professional d'un gènere, en aquest cas com és el jazz. L'arribada a Barcelona als anys 80 d'Errol Bosky, compositor, multiinstrumentista, cantant i docent, va suposar un canvi important a l'escena del jazz a Catalunya, i nosaltres avui volem recollir les impressions d'Elisabet Raspall. Ella, com ja sabeu, és compositora, és pianista, és també docent a l'ESMUC i va tenir un fort vincle amb Errol Bosky. Per què nosaltres avui volem parlar de tot aquest tema amb l'Elisabet? Doncs perquè la Nova Jazzcava aquesta mateixa setmana, el dijous, concretament dia 28 a les 8 del vespre, hi haurà una trobada de músics, d'amics, de diferents generacions vinculades a Errol Bosky, i esperem que l'Errol doncs també hi pugui ser, doncs per retre homenatge a aquest mestre, el que esteu escoltant amb un tema clàssic de Henry Mancini que porta per títol The Days of Wine and Roses.

0: Tot un clàssic, l'heu escoltat repetides vegades, però probablement no sempre amb aquest tipus de formació, piano i veu, amb Elisabet Raspall i Errol Boschi, un disc que van enregistrar junts, que porta per títol Two of a Kind, i que penso que fins i tot no s'havia ni editat. Però això ens ho explicarà molt millor l'Elisabet Raspall, que ens atén a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Elisabet? Com estàs?
1: Molt bé, gràcies, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, i contents de que es faci un merescut, dèiem, reconeixement a un gran mestre, un músic que va fer molta feina aquí a casa nostra, i que hi hagi aquesta trobada a l'entorn de Errol Boschi, doncs ens fa contents també, i a més que es faci a la nostra ciutat, a Terrassa, a la Nova Jascava. Per tant, felicitats per la iniciativa. A mi el que m'agradaria, Elisabet, una mica és situar a l'Errol, no? Perquè ell va arribar aquí sobre els anys 80, holandès, arriba a Catalunya, a Barcelona, comença a treballar, i tu tens un fort vincle amb ell, i m'agradaria que expliquessis una mica doncs qui és Errol Boschi i el per què de la importància dins de l'escena del jazz vocal, també.
2: The song.
1: Doncs sí, efectivament vaig tenir aquest privilegi de gaudir molt de temps de la seva amistat i col·leguisme musical, diguem-ne. Em trucava per acompanyar-lo, i per mi això va ser una època de molt aprenentatge, perquè ell és un gran músic, multi-instrumentista, que va arribar efectivament d'Holanda. Ell és nascut al Surinam, però criat a Holanda, va anar directe a Mallorca, tinc entès, i després va aterrar a Barcelona, que va ser quan ens vam conèixer, i llavors vam iniciar aquesta època que tocàvem a quartet, a duet, moltíssim. El resultat és aquest disc, i això, vaig tenir el privilegi d'acompanyar-lo moltes vegades, amb molts bolos per aquí per allà, i jo el considero un fora de sèrie, perquè, a part que ja li ve de família, perquè ell és fill de Max Boschi, que és un músic molt reconegut allà a Holanda, i per tant és un músic ja que d'una família de músics, i amb molt de talent per tots els instruments. A part de la veu, doncs toca molt bé la guitarra, va començar per aquí sent professor de guitarra, i també el baix i el piano, i molt excel·lent en tots els instruments. Vull dir que un musicàs del qual vaig poder gaudir molt, ja et dic, molts bolos i molt aprenentatge amb la seva companyia i també la seva amistat.
0: Perquè parlem d'aquest aprenentatge, és un do poder ensenyar, suposo, que tu, que ets mestre també, docent a l'ESMUC, poder expressar, donar els teus coneixements a d'altres, no tothom serveix per això, i el fet de que l'Errol, jo he sentit moltes vegades diferents músics que han estudiat amb ell, que han après, sempre hi ha un respecte cap a la seva mestria. En aquest sentit, tenia aquest do, pots dir que el tenia?
1: Totalment. O sigui, ell va estar molt de temps que ensenyava tots els cantants. Això t'ho podrien dir millor els mateixos cantants, perquè gairebé tothom va fer alguna classe amb ell, si no moltes més, no? Vull dir que sí, sabia transmetre sobretot aquest entusiasme per la música, no? Que és el més important que un mestre ha de saber transmetre. I això ho feia, organitzàvem el festival de fi de curs, que ho fèiem allà al Jassi, quan treballava al taller de músics, i vull dir, allò era... Vull dir, veies amb molts, molts cantants que havien passat per les seves classes, i això es notava, sobretot per això que et dic, de l'entusiasme que ell convivia, no?, cada concert, cada totes les músiques que ell... Com ho transmetia, no? Això és el més important.
0: Jo penso que una de les característiques també, i l'hem escoltat ara amb aquestes peces, com aquest també Estela By Starling que anàvem escoltant de fons, hi ha un tema que és l'escat, no? Tenia aquesta habilitat de cantar amb aquesta tècnica, que no sé si fins a quin punt aquí s'havia escoltat tant amb músics en aquí.
1: Exacte. Jo crec que en aquest sentit ell va ser un pioner, I suposo que li venia per això mateix que et deia, perquè ell dominava perfectament la guitarra, la toca meravellosament bé, i llavors, clar, devia transmetre amb la veu tot el llenguatge que ell ja tenia, no? I això sí que és dels primers que ho va fer per aquí, sí, sí.
0: Perquè és una tècnica que en jazz, doncs, bueno, s'ha utilitzat, ara poder no tant, o alguns sí, altres no, però escoltant-lo amb aquest disc tan bonic a duet, és cert que no s'havia editat, Elisabet, aquest disc que vau fer junts?
1: Sí, és una cosa que sabia molt de greu, perquè realment és jo penso que és un moment, es va copsar aquest moment tan ple, no? L'Errol estava en plenitud aquí, o sigui, i havíem tocat tant que ell deia, va, això ho hem d'enregistrar, i va sortir sol, o sigui, primeres tomes, tot sol, i és que ell, jo penso que està aquí al seu moment d'apogeo màxim, platòric, i és un disc que no s'entén per què no es va editar, i ell només deia, el dia passat a Amistats, i deia, és un disc per escoltar tranquil·lament a casa, amb un whisket a la mà, això sempre feia aquesta broma, no? Com un disc per escoltar, molt relaxat i pels amics, i dic, però no, però va, tirem endavant, i per una cosa i per l'altra no es va editar, i era una llàstima. I ara, doncs sí, en aquesta ocasió he trobat oportú doncs fer unes quantes còpies de moment, i si el disc té més bon resultat, que espero que sí, doncs fer-ne més, i després penjar-ho a les plataformes, que encara no ho he fet, però ja era hora, perquè la gent ha d'escoltar això. Penso que és aquell moment tan dolç que disfrutàvem tant, i el repertori és tan bonic, i ell ho fa tan bé, tan natural. És que és, de veritat, que és una meravella.
0: La veritat que sí. L'escoltem ara en aquest cas cantant en castellà, amb una peça de Benny Moré, el rei del ritmo, un bolero molt bonic, es diu Yo lo aseguro.

0: Bosch aquí a la veu i Elisabet Raspall al piano. Estem conversant amb ella avui al Jazz Club a propòsit d'aquest concert homenatge que aquesta setmana tindrà lloc a la nova Jazz Cava per retre homenatge a aquest gran artista, multiinstrumentista i un mestre també del jazz vocal com ha estat Errol Bosch. Elisabet, amb aquesta iniciativa el que heu volgut és fer una trobada, no? Reconèixer la seva feina. Explica'ns una mica què passarà el dijous a la nova Jazz Cava.
1: Doncs bé, com bé dius, és una trobada d'amics que o bé hem tocat amb ell, hem col·laborat i això, o gaudim de la seva amistat. Ens trobarem tots a la nova Jazz Cava el dijous a les 8, com bé dius, i de moment ho estem parlant, no? O sigui, el que farem, tu faràs un tema, tothom vol col·laborar, no? O sigui, penso que serà com una mica moda jam session també, perquè és això, la gent li farà gràcia col·laborar amb una cançó o dues, que això serà previ a la jam session, no? Que després hi haurà la que hi és formalment, no? I doncs això, serà aquesta trobada amb la seva presència, amb l'Errol allà, i bueno, jo penso que serà un moment molt, molt i molt emotiu, sobretot per el retrobament amb molts amics i per disfrutar de la música plegats, no?
0: Tenim informacions de que hi haurà doncs, músics de diferents generacions, que això també és bonic, Dave Pibus, el Xavi Figuerola, Matthew Simon, el Xavi Maureta, el Carles Pineda Júnior, allò de les veus, no?, que van aprendre també amb l'Errol. La Clara Luna també sembla ser que pot ser que vingui. Vol dir que bueno, un encontre de diferents generacions en un espai que també sabem que l'Errol va estar, bueno, va venir a Terrassa i va estar a la Cava durant temps, i el Valentí explicava, Valentí Grau del Club de Jazz, que bueno, ell va saber de que hi havia aquest músic, que havia aterrat un supermúsic que cantava molt bé i tal a Barcelona, i a partir d'aquí doncs, ja va començar a venir també a Terrassa. Elisabet, com tu deies, serà una mica de jam, una mica improvisat, però amb aquesta emoció de que l'Errol pugui estar entre el públic i poder, vés a saber, no?
1: Sí, poder, vés a saber. Jo porto tota la carpeta amb tots els temes que he tocat mai amb ell, vull dir, disposada a fer el que sigui i sí, a disfrutar plegats i això, retre aquest homenatge amb aquest músic que considero genial, sí, un geni, de veritat que sí, perquè no et deixava mai indiferent quan feia concerts, i és una persona absolutament única.
0: I que transmetia, com bé expliques, aquesta alegria per cantar, per la música, per la vida, pel jazz, no? Doncs això passarà aquest dijous a la nova Jazz Cava, com explica l'Elisabet Raspall, a les 8 teniu cita per aquesta trobada entre tot de músics de diferents generacions i el mateix Errol Bosch, el que se l'espera a la sala, i a partir de 9:45, doncs, la sessió de jam session habitual amb obertura de base rítmica, i a partir d'aquí els músics que siguin per la sala i els que quedin, que seran segur tots molt benvinguts a aquesta sessió també de jam session dels dijous. Doncs, Elisabet, moltes gràcies per explicar-nos-ho i felicitats per aquesta iniciativa de reconèixer també la feina dels de sempre, no? Que a vegades sempre mirem endavant de les coses noves, dels nous projectes, però està molt bé mirar també enrere i valorar el que hem tingut aquí a l'escena catalana, no?
1: Exactament. Jo penso que això, aquest acte tindrà doble emoció, a part del retrobament i tot això, és aquest de retre-li homenatge amb una persona que ha donat, amb un supermúsic que ha donat tant per la música i ens ha fet gaudir tant a tots, no? O sigui que moltes gràcies també per vosaltres, per recollir-ho, per fer-ho possible també, i gràcies a tothom, i tothom convidadíssim, perquè serà una nit inoblidable.
0: Doncs segur que sí, moltes gràcies. Nosaltres estàvem escoltant un tema de Charlie Parker, que també tocàveu en aquest disc, Two of a Kind, amb aquest Billy's Bones, amb el que posem una mica punt i final a aquesta conversa. Moltes gràcies, Elisabet.
1: Gràcies a tu. Gracias.

segur que serà una bona vetllada aquest homenatge a Errol Bosch que comentàvem amb Elisabet Raspall, que tindrà lloc a la Nova Jascaba. I no deixem el club del passatge Tete Montoliu i la seva agenda de directes, perquè estem escoltant ara una peça que porta per títol Good Evening, precisament, i és un tema original del saxofonista canadenc Dave Peebus, que també ha anunciat estar a l'homenatge a Errol Bosch. El Dave Peebus, juntament amb Tony Sagi Chupi al piano, als teclats, en Jules Bicocco Bijami al baix elèctric i en Caspar Sanchals a la bateria, són els quatre magnífics del Peebus Groove, una formació històrica amb molta energia, aquesta vitalitat del jazz groove que va sorgir ara ja fa més de 20 anys a l'escena catalana i que han decidit, doncs, tornar als escenaris després d'algun temps, doncs, de que cadascú amb els seus projectes havien estat una mica més desvinculats. La qüestió és que 20 anys després tornen i ho faran amb concert a la Nova Jascaba. Aquest projecte alterna una mica un repertori de composicions pròpies, també reinterpretacions de clàssics, no?, amb un directe molt amb aquesta onda del soul, del funk, del rhythm and blues i algunes pinzellades fins i tot de hip-hop. Vaja, una mica de fusió d'estils, que és la identitat, la sonoritat pròpia de Peebus Groove, que s'escoltarà a la Nova Jascaba, com dèiem,

0: El pianista suís Philip Maria Rosenberg debuta a Terrassa amb Rodwells, un projecte que situa el seu trio, compost per Florian Kolb al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria, dins del que seria l'escena del jazz europeu contemporani. Estan en gira per diversos països del continent i Rosenberg arriba amb aquesta proposta refinada que revisita el repertori de la opereta europea del segle XIX, establint un diàleg suggerent amb la tradició del Great American Songbook. Així que és una proposta que es construeix a partir d'una construcció de la reinterpretació d'un repertori històric, però que és molt poc freqüent en el món del jazz. El resultat ha estat aquest treball, editat ara fa un any per United Records. És aquesta música de Rosenberg que, bé, serà per primera vegada escoltada en directe a la Nova Jazz Cava. Nosaltres estem escoltant una de les peces d'aquest àlbum.
1: Jazz Club. Des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

El Festival de Jazz de Vic presenta una nova edició marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i la consolidació d'un model que combina excel·lència internacional i escena de proximitat. La programació torna a situar el festival com un espai de referència dins del panorama jazzístic, especialment el de nova creació, amb la presència de figures destacades com ADHD, els que esteu escoltant en aquests moments, aquest grup, aquest quartet amb teclats, guitarra i baix, saxo i bateria de l'escena islandesa contemporània, que desdibuixa una mica les fronteres entre el jazz, el rock i la música experimental, amb aquesta, bueno, amb aquest llenguatge, doncs, com molt, molt personal. Ells són un dels grups que forma part de l'edició 2026, la número 28 de la història del festival, al costat d'altres figures destacades de l'escena internacional, com la flautista nord-americana Nicole Mitchell o Nick Barth, un altre músic de l'escena suïssa. Aquests combinen, no, els projectes locals, estatals, però el que vol l'organització de la Jazz Cava de Vic i del festival és reflectir aquesta vitalitat i diversitat que té el sector, fidel en aquest sentit a una essència que vol, doncs, un compromís, no?, amb una programació que està equilibrant grans noms, com dèiem, amb propostes molt de proximitat, propostes com Laia Molins i Jofre Fité Duo, com també Alba Careta, com Smackdab, bé, tota una sèrie de grups, Bloom Quartet, Joan Fort Organ Trio, que han estat des del passat 14 de maig i ho faran fins al dia 23 sonant especialment amb dos escenaris, el que és la Jazz Cava de Vic pels concerts nocturns a partir de les 10 del vespre i a la plaça del Carbó amb el concert a l'aire lliure amb dues sessions també en caps de setmana a les 6 i a les 8 del vespre, i que encara, doncs, queda força tela al taler per escoltar.

el Festival de Jazz de Vic, una trobada entre escenes i sensibilitats diverses amb una línia continuista des de fa 28 anys consolidada al llarg de tots aquests per una aposta per la qualitat artística, el suport a la creació i també la connexió amb el públic per contribuir a enfortir aquest paper de la capital d'Osona com a punt de referència dins del circuit jazzístic i cultural. Això ho aconsegueixen cada mes de maig i aquest any, 2026, obrien, com sempre, amb el pianíssim. En aquest cas, ens arribava dels països del nord, com són moltes de les propostes que es poden escoltar en directe a Vic, el pianista danès Jaap Seeberg, una de les veus també singulars i personals de l'escena contemporània, amb un llenguatge propi que bé, desafia, explora, no?, els límits de la composició, la improvisació i la performance, un format a solo piano que obria la Jazz Cava, obria foc per aquesta edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui estem explicant, radiografiant el Jazz Club. Bloom Quartet també ha estat una altra de les formacions experimentals que han sonat en directe a la Jazz Cava, una formació nascuda a Barcelona, jazz noir, rock industrial, improvisació lliure, tota una estètica hipnòtica i cinematogràfica, bé, que han anat consolidant-se dins de l'escena europea amb una formació que ha estat renovada ara fa molt poc i que han tingut el seu debut discogràfic, Short Stories, que també s'escoltava a Vic, a la nova Jazz Cava en aquest cas. Però bé, a part d'aquestes formacions que ja són una mica passat, sabeu que a Vic doncs encara queden dies, com dèiem, fins al dia 23 per escoltar bones propostes, i entre elles sempre hi ha, des de ja fa bastantes edicions, les live sessions d'Underpool. Us n'hem parlat aquí al Jazz Club. Underpool, aquest segell, aquesta discogràfica independent de Barcelona, que amb Vic té una aliança, i és que hi ha cada any doncs un grup en aquesta edició número 28, i són els Seven Cycle, que fan una trobada i que graven en directe, i a partir d'aquí en surt un nou àlbum, una nova referència per Underpool, que després, a més, s'escolta en directe a la Jazz Cava més endavant, quan ja estigui editada, i que també aquest format doncs és un obsequi pels que van assistir al concert. Aquesta setmana podeu escoltar en directe Seven Cycle, és una trobada musical nascuda a Tbilisi i que reuneix a quatre músics de trajectòries internacionals diferents, artistes de Nova York i d'Europa. És una de les propostes, igual que també ho és un duet molt interessant, dèiem, de l'escena suïssa, doncs sí, el pianista Nick Bartox és una de les formacions singulars del panorama internacional. Fa més de dues dècades que treballa juntament amb Kaspar Rast i, bé, doncs, patrons, cicles, estructures rítmiques que combinen precisió i llibertat, eh? És un so que evoluciona constantment, és un work in progress i que integra influències que van des del minimalisme al groove contemporani, així que si voleu aquest cap de setmana els podeu escoltar en directe a la Jazz Cava de Vic. Dèiem que la Jazz Cava és el punt neuràlgic dels concerts, però també aquesta connexió amb el públic, aquesta divulgació del jazz a la ciutat osonenca ha tingut un fort arrelament en l'escenari de la plaça del Carbó, tot just davant de la Jazz Cava de Vic. I una de les propostes que encara podreu veure en directe és el nou treball discogràfic de la trompetista i compositora Alba Caret amb el seu grup, un treball que porta per títol Panical i que podem escoltar ara aquí al programa.

Pànica, la peça que escoltem i que dona nom a l'àlbum editat aquest 2026, veia la llum el mes de gener amb el segell Microscopi. Alba Careta Grup, ella a la trompeta, les composicions, a la veu, Lucas Martínez, al saxo tenor, Roger Santacana al piano, el sicilià Giuseppe Campisi al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria. Un so equilibrat, expressiu, molt preparat per connectar amb públics molt diversos, tant en festivals com en programacions més generalistes. En qualsevol cas, a la plaça del Carbó tindran ocasió de mostrar aquest mateix dissabte a les 6 de la tarda aquest treball que explora les arrels i el llegat cultural com a fonts d'inspiració. L'Alba Careta li agrada, no?, buscar també entre la quotidianitat per fer les seves peces. És molt reivindicativa també del paper de la dona dins de l'escena i de la composició, i és una de les líders en aquest moment, doncs, que combina una mirada molt contemporània amb algunes reinterpretacions. Així que aquest quintet, que és molt sòlid i molt equilibrat, és una de les apostes també de l'organització del Festival de Jazz de Vic.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Oriol Vallès a la trompeta, Lluc Casares al saxotenor, Pau Sala al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Ells són Smack Dab. En el treball, amb el seu últim treball editat aquest 2026 pel col·lectiu The Changes, doncs el títol de l'àlbum és Pulse. I aquí tenien el Dave Kikoski com a convidat especial al piano. Nosaltres estem escoltant precisament la peça que dona títol aquest darrer enregistrament d'Esdacta, un quintet que aposta, no?, per la creació de repertori original, però dins d'una tradició del que seria el jazz modern i contemporani. Des de la seva formació, doncs, hi han desenvolupat una trajectòria bastant sòlida, amb presència en molts escenaris, festivals, tant aquí a casa nostra com internacionals. Els esteu escoltant, una sonoritat compacta, molta complicitat entre els músics que formen Smack Dab, i és que toquen en molts projectes junts i tenen aquest directe enèrgic i com molt precís, no? És un projecte que continua explorant aquestes noves direccions, que és una clara aposta per la qualitat i també per tenir un so propi, uns atributs que Smack Dab representa i que formen part també del Festival de Jazz de Vic, que els ha programat en aquesta edició número 28 de la seva història a la plaça del Carbó.

Avui al Jazz Club estem fent un repàs per la programació del Festival de Jazz de Vic 2026 en la seva 28a edició, i és que és un festival que des dels inicis del Jazz Club doncs hem tingut sempre en el radar. Ens interessa la proposta, ens agrada com organitzen i volem donar suport a un festival arriscat i de nova creació, i ho és amb una programació de qualitat, com venien dient. Nosaltres arrenquem ja doncs pel final una mica d'aquesta edició amb una de les figures clau del jazz creatiu contemporani, molt reconeguda per la seva tasca com a compositora, com a líder de banda, també com a pedagoga i com a flautista. L'esteu escoltant, ella és Nicole Mitchell. Posarà pràcticament punt i final el dia 22 als concerts internacionals segur d'aquesta edició, a la Jazz Cava, amb aquesta, bé, amb un univers molt, molt, també, molt propi, molt personal. Combina molt la improvisació, la composició, però amb una dimensió narrativa amb els seus temes, aquesta trajectòria que dèiem molt consolidada, on ha desenvolupat projectes que exploren noves formes, dins del jazz, connecta tradició i experimentació. És una experiència sonora, multidireccional, però amb aquesta identitat artística. Ella estarà amb la formació Black Earth Subway, al costat d'ella amb flauta electrònica, veus, també amb piano, teclats, marimba, veus, percussions, electrònica. Vull dir que és una formació molt, molt atrevida, arriscada, per posar doncs un colofó de luxe a l'edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui us hem explicat al Jazz Club.

L'Auditori ha presentat la temporada 2026-2027 amb una programació que equilibra llegat i descoberta. La nova temporada inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 d'encàrrec. No està mal, els números impressionen. És la programació que es presentava fa uns dies a l'Auditori i al Museu de la Música, tots junts, a Barcelona, i la primera sota la direcció de Víctor Medem, el projecte que vol articular dues idees centrals: la voluntat de connectar amb la música, amb els altres i amb un mateix, i la recerca d'un equilibri entre llegat i descoberta. En un moment marcat per aquesta velocitat i saturació, doncs, com explicava el seu nou director, Víctor Medem, la nova temporada reivindica una escolta activa com una experiència transformadora i proposa una manera d'evitar la música que va més enllà de l'experiència del concert. Amb aquests números que us hem dit, doncs fan patxoca, però sí que és cert que el jazz, doncs, té una presència tímida, hauríem de dir, dins de la programació de l'Auditori, però es manté el cicle Sessions, que està dedicat a aquest gènere musical i que es consolida com una plataforma pel talent del país i per figures destacades de l'escena actual. La programació combinarà de nou trajectòries més consolidades amb noves veus i amb propostes per la nova temporada com la que hem escoltat a l'Auditori ja diverses vegades, com és la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida, també un altre pianista, en aquest cas ell ve de Madrid, Moisés Sánchez, molt interessant, la formació Duot, també sabeu de l'escena més avantguard, el trompetista Reinald Colom, o a la que esteu escoltant, a Irene Reig, que presentarà el seu últim projecte, cavall entre la clàssica i el jazz, editat per The Changes aquest 2026 i que porta per títol L'Ànima. En vam parlar amb la Irene Reig aquí al Jazz Club quan el va presentar per primera vegada, en formació de quartet, música original com sempre, i amb aquest so que ja es van consolidant molt, molt personal. L'Auditori dir que culmina la seva temporada jazzística, podríem dir, amb la Marató de Jazz, que ara fa pocs dies se celebrava, i que per aquesta temporada vinent posa en relleu el talent emergent amb noms com Camil Arcarazo, amb Alba Pujals, o amb Angie Obim, que també l'escoltàvem al Jazz Club ara fa uns dies, la flautista i compositora panamenya. Així que aquesta és una mica la nova temporada de l'Auditori que avui us hem volgut donar com a notícia, tot escoltant aquest Relays de

I una altra referència del segell i col·lectiu de Changes, Manteca abstracta, del compositor, trompetista garenc Oriol Vallès, en formació de quartet, amb Xavi Torres al piano, Josep Campissi al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. Aquesta setmana estrena a El Molino, així que nosaltres hem volgut que soni avui també al Jazz Club, per si no hi podeu anar, l'escolteu. El títol que posa nom a l'àlbum, aquest Manteca abstracta, i que posa també punt i final al Jazz Club d'avui. Tornarem amb Manolo Guerrero, les vies de so, i Susana Carmona, qui us parla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Portades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 22 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Casas, Lourdes Dalmau i Albert Roda. Tot seguit parlarem de la Setmana Sense Fum, que se celebra del 26 al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de deixar de fumar i prevenir el tabaquisme, especialment entre els joves. I després de les notícies de les 11, continuarem amb el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. Parlarem de quin paper tenen les publicacions amb segell d'autoria local a les biblioteques de la ciutat. I afegirem un pessic d'inclusió amb el Part 1, on els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran la Marisol Boronada, psicòloga i fins fa poc coordinadora d'àrees de la Fundació. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'auge de l'extrema dreta i en els discursos d'odi i el paper que juga la memòria històrica. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Casas, historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A l'Alba Roda, president de l'Ateneu, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada.
3: Molt bon dia.
0: Sí. Va bé, sí o no?
1: No presideix res.
3: Sí, no, jo sóc una del carrer.
0: Que jo tingui constància, ara no.
3: Persona... Què?
2: Tots som homes
1: del carrer. No, això, una del carrer.
2: Tots som homes i dones del carrer.
0: No sé si he d'avisar l'audiència que avui això...
2: Avui promet.
1: Anem al gra.
0: Ara us veia molt entregats parlant del tabac, però mira, ho deixarem pel final de la tertúlia i així ho lligarem amb l'entrevista que ve després.
3: Jo vull dir una cosa, perquè sempre parles, per exemple, aquest posicionament molt masclista i tal, de l'extrema dreta. I l'extrema esquerra, que no n'hi ha? És que no n'hi ha? No tenim casos?
1: No hi ha extrema esquerra.
3: No va estar encausat els del... Com es diu aquell?
0: Per què m'acuses a mi?
3: Del Podemos.
1: Mira, escolta, el que es diu extrema esquerra en aquest país estan proposant i fent les polítiques que ha fet la socialdemocràcia a Europa des de fa 70 anys.
3: Bueno, això és el que tu opines.
1: El que passa és que com que el món ha jurat cap a la dreta, ara ser d'esquerra és ser d'extrema esquerra.
3: I ser de dreta, fascista, i de tot.
1: Jo que estic per la socialització dels mitjans de producció, que sóc?
3: Comunista.
1: Exacte.
0: Correcte.
2: Bueno, hi ha una dictadura i un feixisme. Vull dir, la dictadura, anem a dir, són patrimoni moltes vegades de les esquerres i el feixisme són més patrimonis de les dretes. A partir d'aquí podem parlar de principis. Si parlem de principis, podríem dir que moltes vegades hi ha una dreta moderada que podria acceptar els principis de l'esquerra moderada, i no la d'esquerra dictatorial, potser. Per tant, a partir d'aquí, doncs, podríem parlar-ne i podríem estar d'acord, no?
3: Mm-hmm. Totalment d'acord.
2: Però des del punt de vista de les idees, és llavors quan ens enfrontem, no? I això que moltes vegades vol... No, és que els partits volen tenir la majoria absoluta. Això no te n'afies d'aquest... No es té que acceptar. Mm-hmm. S'ha de poder negociar, s'ha de poder compartir, s'ha de poder parlar-ne'n. Perquè si no parles i poses també línies vermelles, què passa? Que el que li poses les línies vermelles puja automàticament. Això està demostrat. Per tant, aquí hem de veure aviam de quina manera podem gestionar aquests principis i potser el manifest aquest que vam fer i vam signar l'altre dia està més a prop dels principis que de les idees.
0: Us proposava aquest tema arran d'una notícia que publicàvem ahir a la portada d'una sortida que feien els joves de l'Institut Angeleta Ferrer a un camp de concentració a Ravensbrück, a Alemanya, no? I vaig dir, ostres, potser és el moment, arran del manifest que aquí tenim dos dels seus signants, el Jordi i l'Àlvar, en contra de l'extrema dreta, i parlant de quina situació tenim d'avui la democràcia, perquè si fem una radiografia, no?, veiem que molts països del món, començant pels Estats Units, Rússia, però també Europa, arran de les últimes eleccions estatals i també de les europees, l'extrema dreta va guanyant lloc. També a Espanya veiem com Vox, a nivell estatal, augmenta el nombre d'escons a diferents parlaments autonòmics i també a l'espanyol. A Catalunya també vam tenir l'erupció, a part de Vox, d'Aliança Catalana. Per tant, podríem dir que l'extrema dreta ha deixat de ser marginal en els últims anys i fins i tot podríem parlar potser de l'última dècada, no? Què està passant? Perquè aquestes forces que havien quedat denostrades possiblement arran de les últimes grans guerres a Europa tornin a estar als parlaments dels nostres països.
1: A mi, ja que has tret el tema del manifest, m'agradaria explicar el perquè del manifest. El manifest surt de baix, diguem-ne, de persones...
0: Si vols, posem una mica en el context per les persones, sí, potser que no el coneguin, Jordi.
1: Sí. El manifest surt a partir de la iniciativa d'una quinzena de persones, crec relativament representatives del teixit associatiu de Sant Cugat, però absolutament a títol individual, que consideren que en aquestes circumstàncies, el que tu acabes d'explicar, cal, amb un manifest que es diu Vivim en democràcia, crec que queda clara la idea, cal confrontar, el document mai es diu res en contra, confrontar el discurs de l'extrema dreta. Debatre'l, interpel·lar-lo. Aleshores, a partir d'aquí es fa una petita anàlisi de quina és la situació, una miqueta tu ja has avançat alguns elements, i es fan algunes consideracions a nivell institucional, a nivell del teixit associatiu, a nivell de la memòria, i també al final es planteja interpel·lar, no renunciar a interpel·lar a nivell personal, a nivell individual, a nivell de carrer, aquelles persones que estan promovent aquest discurs o que són sensibles a fer-se el seu. hem de confrontar i hem de disputar l'hegemonia dels valors que s'ha imposant des de l'extrema dreta, no? Aquesta és la idea. Uh-huh. I que des del punt de vista dels signants estan posant en qüestió la democràcia, o si no més no, tindre una democràcia de qualitat. I aquest, a part de la broma que feia abans, Lourdes, uh-huh, aquest és l'objectiu del manifest, i a partir d'aquí també hi ha una cosa que ja està tenint un cert resultat, és que això, t'adhereixis o no, està motivant que moltes entitats i associacions, a nivell de junta o inclús a nivell d'assemblea, estiguin debatent el tema. Uh-huh. Que hi ara la idea, que hi hagués un moment de reflexió col·lectiva sobre aquest d'allò. D'alguna manera s'està aconseguint ja.
0: Mira, possiblement, ara que parles d'aquesta reflexió col·lectiva, fruit dels temps i els canvis socials que hem tingut, possiblement és el que falta, no? Aquests espais de poder reflexionar i de trobar, no sé si solucions, però sí explicacions complexes a problemes de gran envergadura, que moltes vegades, des de l'extrema dreta, el que es fa és simplificar amb solucions màgiques, podríem dir, i molt senzilles, qüestions que són molt complexes.
3: Alba, i l'extrema esquerra també, eh? Extrema dreta, extrema esquerra. Sí. Per favor, esquerra. Estan els extrems, però només parlem de l'extrem.
1: Dóna'm un exemple aquí d'extrema esquerra que estigui fent propostes absolutament de realisme màgic.
3: Mira, de vegades quan parlem de què... L'habitatge.
2: No posem etiquetes.
3: L'ocupació.
2: Sí. Lourdes, no posem etiquetes. Tot això, perquè si posem etiquetes no ens sortirem.
3: De l'ordre legal. Jo crec en l'ordre legal. Sí. Ens fem unes lleis, ens dotem unes lleis per respectar-les, no perquè sí, algú se les saltin.
2: Per tant, estic d'acord que tu segur que firmaries aquest manifest, perquè tens uns principis que pots també estar d'acord amb el manifest aquest. Segur.
3: Sí. Bueno, però segur. Sempre amb el discurs sempre s'agafa des d'un extrem. L'extrema dreta, que, aviam...
0: Estem parlant d'un auge, per això parlem de l'extrema dreta. També, eh? És que no hi ha un auge de l'extrema esquerra.
2: No estem parlant de la dreta, perquè la dreta l'acceptem com una...
0: És tot allò que va contra dels principis i dels drets humans.
2: Tenim la sort que hi ha una democràcia que també accepta la dreta, però, evidentment, doncs, té tendència la dreta, moltes vegades, a tenir complicitats amb una extrema dreta, que llavors no tenen d'interès a buscar aquesta solució.
3: Al fons de la qüestió,
2: principis.
3: Parlàvem de que el jovent... Sembla que el jovent està abraçant uns posicionaments extremistes.
2: Sí.
3: Jo tinc la meva opinió. Jo crec que és perquè des de la societat, diguem-li, els estan traient de la seva zona de confort. Han rebut uns missatges, uns càbits, uns costums, i ara els diuen, mira, el vostre paper és diferent. El vostre paper, doncs, ha de ser més col·laborador, més participatiu i tal, i aquí tots som iguals. I això... diguem-li, els dessitua.
2: Però hi ha gent d'esquerres... Hi ha gent joves...
3: Per suposat. Ah. Per això, jo estic justificant el per què els hi passa aquestes coses. No justificant, sinó raonant. Jo crec que el motiu per al que proliferen aquests fenòmens és perquè aquestes persones que, per la raó que sigui, es havien situat d'aquesta manera. I llavors una altra cosa també, la varietat de les persones. Estem rebent moltes persones que venen amb unes educacions on, per exemple, tenen a la dona en un lloc que nosaltres no la teníem aquí quan jo era jove, almenys al principi. Per exemple, molt Sud-amèrica, les dones estan molt sotmeses, les dones són mamis, mones, tal i qual, i ja està. Si parlem d'altres cultures més per educació, que tenen a les dones com un moble dins de casa tancades i vestides de negre. Aleshores...
2: No generalitzo
3: el que passa.
2: Bueno, jo, tu estàs defensant una regulació d'immigrants.
3: Jo la llei.
2: Vale, i tu, escolta'm, i tothom... Podem estar d'acord o no, però vull dir, per tu fas això, però evidentment no acceptaràs mai, estic segur que no acceptaràs mai, un feixisme, una dreta feixista,
3: Bueno, estic totalment en contra,
2: estem en un moment que la condició humana pot arribar, anem a dir, a blanquejar totes aquestes idees, i és un perill. I, per tant, igual que una ultraesquerra també pot ser, anem a dir, dictatorial, que també d'alguna manera estaria
3: home,
2: en contra.
3: Home, per suposat, mira...
2: Per tant, a partir d'aquí, doncs, parlem-ne, intentem buscar, però no blanquegem aquesta dreta feixista.
3: No, jo no estic blanquejant res,
2: home, sí,
3: per favor.
2: El PP en un moment està intentant blanquejar perquè el necessita moltes vegades

0: Aleshores, doncs d'igual manera hi han coses que comparteixo amb uns postulats que no són els meus, també dels altres. Tu, el que deies fa un moment, parlem, negociem, escoltem-nos i busquem els punts de trobada.
1: Però hi ha uns principis...
0: Hi ha també principis. Que hi ha principis, ja et dic, per mi un dels principis és que ninguna dona la tanquin dins d'una mena d'estrafalari negre pel carrer. Això també és un principi.
2: Sí. També hi ha el principi de la lliure elecció, que cadascú decideix què fa, si és des de, la llibertat.
0: Quan jo era joveneta, també, perdoneu, però això, vull dir, em
1: retrotraeixo
0: amb el temps. Havies de ser pura casta i divina, ¿vale? I si t'han educat d'aquesta manera, i clar, si no eres així, eres... una golfa, per no dir una altra cosa més forta.
2: I això és un sistema masclista i patriarcal que perdura fins a dia d'avui.
3: No, abans l'Alba parlava de... A veure, un dels principis fonamentals de la democràcia és la transacció. El diàleg, a nivell social, a nivell parlamentari i tal. Això s'ha perdut. No hi ha transacció, està tot polaritzat. La polarització política, en principi, no és dolenta, sempre igual, i repeteixo, hi hagi transacció i cada un aporti allò que considera que pot aportar i el resultat sigui el millor possible, dic a nivell utòpic. Això s'ha acabat. I jo no estic d'acord quan s'analitza aquestes coses a equidistància. Està molt clar qui ha acabat amb el respecte parlamentari d'aquest país, qui ha introduït l'insult a la vida política i qui ha polaritzat de males maneres la política. Està molt clar. I allò que diu la Lourdes, en aquests moments la suposada extrema esquerra està al govern intentant fer coses. Mira, l'altre dia la gestió del vaixell aquest
2: l'antivirus.
3: Ho va dirigir una senyora que sembla que és d'extrema esquerra. Bueno, doncs mentre l'extrema esquerra està al govern fent coses que ha fet la socialdemocràcia durant tota la vida, l'extrema dreta es dedica sistemàticament a oposar-se i a votar en contra, sense fer una proposta, senzillament perquè la proposta surt del govern, no pels continguts de la proposta, senzillament perquè surt del govern. Per tant, jo no estic d'acord amb aquesta distància. Qui ha polaritzat, qui ha enverinat i qui ha tirat merda a la política, que després recullen ells. Perquè, clar, quan la gent s'emprenya amb les institucions, amb la política, i adopta postures nihilistes, acaba votant, evidentment, l'extrema dreta. Està l'extrema dreta. Però això és claríssim i és objectivament demostrable.
1: Amb l'altra dreta, no es pot ser equidistant. Perdona, no es pot ser equidistant. Evidentment, han d'haver uns principis...
3: L'altra esquerra.
0: Aquí l'equidistància...
3: Que no hi ha altra esquerra en aquest país. Que no hi ha altra esquerra en aquest país.
1: No, escolta'm, estaria d'acord amb dir que hi ha una altra esquerra que potser...
3: Però no hi és, en aquest país no existeix.
1: Però no hi és en aquest moment aquí. Carabe
0: democrático.
1: No, home, no.
0: Home, no.
2: Deixem parlar un moment a l'Àlvar Lourdes i després...
1: No, vull dir que jo veig més una ultradreta que una ultraesquerra. Jo no estic d'acord tampoc amb una esquerra en amedidocta en la qual, doncs, és excloent a medida les idees, perquè d'alguna manera penso que s'han de discutir les idees, no? Però, esclar, les etiquetes de seguida... Tu penses això perquè tens uns principis, ets de dretes. Tu penses això perquè tens uns principis, ets d'esquerres. Aquesta manera d'etiquetar a la gent... Jo, en un moment determinat, aquí la CUP em va dir que era un botifler. Que era un botifler, una persona que havia treballat en el franquisme contra la dictadura i havia fet i el catalanisme i la llengua l'havia defensat fins al... Per què? Perquè em vaig oposar en un moment determinat a que unes urnes es posessin en el Sant Cugat amb espais municipals. Jo vaig dir no utilitzeu, al principi de tot, no el 17, al principi de tot.
2: El
1: 9N. No les poseu perquè comprometeu a tot el món ajuntament des del punt de vista jurídic, poseu-les amb les entitats, que les entitats siguin on hi hagi les urnes. Doncs per dir això, em van tildar...
2: Vas guanyar el premi o no del botifler?
1: Sí, sí, vaig guanyar el premi del botifler. O sigui, t'imagina't.
0: Quin honor.
1: Una persona que diu això... escolta, arriba un moment que ens posen etiquetes de seguida i ets d'esquerres, de dretes, i així, i arriba un moment que això es perd. I jo, per mi, hi ha una cosa que és essencial, que són els principis. I els principis els podem compartir amb molta gent. I amb la democràcia es poden tenir molts principis. Les idees estan bé, i han de ser, i els partits polítics han de posar idees. Però els principis són essencials. I si hi ha principis que podem compartir, doncs s'han de posar sobre la taula.
2: Possiblement...
1: A partir d'aquí, i em diran que sóc equidistant, però no sóc equidistant. Sóc teòricament, tinc principis, i aquests principis, d'alguna manera, doncs, potser ideològicament estaré més

0: lluny o més a prop d'uns o uns altres, però en principi, els
1: jo
0: principis per mi...
1: Jo comparteixo la teva manera de pensar.
0: Sí. Mira, però em diran a qui distar.
1: Sí, mira. Bueno, és el que jo encaixava
0: bueno,
1: fa un moment.
0: No, bueno, no, però no. Però...
2: però les etiquetes estan bé, eh? Jo m'autodefenso les cares i m'agrada.
3: Ens ajuden a situar-nos en un... tot i que a vegades són limitants.
0: Però jo també, la meva etiqueta sí que la... però no comparteixo l'etiqueta que em diu l'altre que soc. Bueno, però, aquesta és la idea.
2: Bueno, però t'autodefeneixo. Jo em defineixo com a marxista, ateu i catalanista, tu, i d'esquerres, i tal, va, ja a partir d'ara ja em podeu dir que sóc ateu, que ja m'ho podeu dir. Bueno, no, però vull dir que sí, jo em n'he fet d'esquerres. Però el problema no és que un sigui d'esquerres o dretes, i sobretot que s'ho reconeixin mateix, perquè llavors, hòstia, hi ha una certa honestat política intel·lectual i saps de què estan parlant. El problema és que a les de dretes i a les esquerres pot haver un camp d'encontre i pot haver una transacció. Per exemple, ha sigut típic de la dreta la defensa del mercat. Jo des de l'esquerra no qüestiono el mercat. Ah, cony! No. Però resulta que hi ha un altre tema, que és la funció social de la propietat, que està a la Constitució, i que està en dos articles,
0: sí.
2: Però aquest tema, la dreta, ni tocar-lo. Quan es posen mesures al tema de l'habitatge per baixar el preu sobre el senyor Sánchez Llibre, el senyor diu, això és una mesura comunista, això no sé què. Escolti, la Constitució parla de la funció social de la propietat. I què més que aplicar-ho a l'habitatge? Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec
2: que l'esquerra que renunciï als oficis, però la dreta no renuncia.
0: Però existeix una propietat que es defensa, sí, sí, sí. I per tant hi ha uns col·lectius que defensen les propietats.
2: Existeix el dret a la propietat privada, però l'article, el precepte després diu la propietat estarà en funció dels interessos socials.
0: Sí, però els interessos socials, sí. Moltes vegades...
2: Què?
0: Hi ha una dreta...
2: O bé comú, digue-li,
0: no, hi ha un tema de la propietat que pot estar d'acord, anem a dir, amb els interessos socials.
2: Sí, sí, sí.
0: I, per tant, anem a dir, les grans corporacions...
2: I parlant
0: no,
2: de l'habitatge.
1: Deixa'm parlar de l'habitatge. La funció social, saps quina seria, per als d'esquerra? Comenceu a construir habitatge per la gent.
2: Sí.
1: Comenceu a construir i no li vulguis cargar als
2: privats... Ah, perquè l'esquerra només ha de construir habitatge a l'esquerra, la dreta no. Queda exempta de
1: destruir. Però qui no... No ho fa. Clar que ho fa. El que no fa és amb una persona que s'ha guanyat un habitatge, una segona habitatge, perquè ell, en lloc d'anar a viatjar, el que li agradava era invertir en un apartament. Però ara, cuidado, en tens dos, fora un, n'hi ha un altre que el necessita.
3: Però
1: què
3: això no
1: és
3: fora,
1: això?
3: No passa.
1: Amb dos no, però amb més...
3: Tampoc.
0: No.
2: Topar el lloguer, no fot el fora.
1: No, perdona. I amb el lloguer, totes aquestes mesures que s'han fet, han baixat el preu del lloguer, no funcionen perquè la gent diu, davant de la situació on es troba...
3: Reconduïm, us faré rebobinar.
2: Davant de la situació, com que el govern no té prou força per aplicar a la funció social de la propietat i posar normes més dures, més penalització...
1: Però qui diu?
2: Sí.
3: Reconduïm, perquè de l'habitatge en tenim un altre
2: tot. No, perquè el debat és, primem la propietat o primem el dret a tindre un habitatge digne de la
0: Constitució? No,
2: Jordi. No, tant.
0: No. Això no estic d'acord, Jordi.
2: Però si és aquest el dilema.
1: És la llibertat de les persones a tenir, a dedicar els seus recursos, el seu esforç, a tenir una cosa o una altra. I la llibertat va primer que tot.
2: I tenir dret a un habitatge digne no és un tema de...
1: Tu pots
2: exercir el dret a un habitatge i no tenir habitatge.
0: La llibertat té límits.
2: Tu pots llegir...
1: Construeix.
0: La llibertat té límits.
1: Facilita terreny perquè la gent pugui construir.
0: Bueno, ara ja, Alba, em sembla que s'ha...
3: Jo ja ho sabia, això, eh?
2: Escolta, i mentre construïm un parc d'habitatges, la gent queda fotut, no?
1: Deixo que parli.
0: No, tampoc.
3: Se'n descontrola, perquè podem fer una altra tertúlia, si voleu, d'habitatge, perquè el problema és complex, multifactorial, i segurament tampoc ens posarem d'acord, però poden sortir moltes idees.
0: Hi ha molts matisos, amb aquest.
3: Però sí, però ens desviem. Jo vull tornar una mica a l'auge de l'extrema dreta, ara l'Ordes em dirà de l'extrema esquerra, però com que no està en auge, no parlem d'aquest. Hi ha problema de desinformació, hi ha problema de desafecció política. El Jordi parlava abans de normalitzar aquests discursos que van entrar fa uns anys amb determinades formacions polítiques als parlaments, molt més beligerants, on hi tenia cabuda l'insult, que abans no existia, de normalitzar tot això, que al final es transforma també en una conducta al carrer i a la societat, no? On comença tot aquest moviment per guanyar aquests adeptes a l'extrema dreta i quina és la qüestió i com es confronta?
2: Home.
3: Com es confronta si no hi ha aquests espais que apuntàveu tots una mica de debat, d'idees, de profunditat, des del respecte a la diversitat i al pensament de l'altre, de poder arribar a acords comuns i no estar tot el dia a la grenya, que és el que veiem malauradament als mitjans, de si un diu a l'altre dirà bé i que no es parla de política per construir per a la societat tan diversa com sigui en un país, sinó per aixafar sempre la idea aliena.
0: Això té part de la culpa també el periodisme.
3: també és veritat que els mitjans de comunicació tenen la seva part de responsabilitat.
0: Tenen part de la responsabilitat. I per tant estan...
3: Sobretot els públics que tenim una obligació.
0: Per tant, els públics que d'alguna manera tenen una obligació més. Per tant, a partir d'aquí, tots tenim la nostra culpa, el nostre espai de culpa. Per tant, no podem dir la culpa que és d'aquests, o d'aquests, o que és d'altres. Tots tenim la part de culpa i tots hem de ser lo suficientment hàbils com per poder donar les notícies d'una manera determinada, o no d'una manera ideològica i determinada, sinó d'alguna manera que posar barreres quan hi ha uns insults al Parlament, desconnectar-los d'altrament les televisions.
3: Després et diuen que silencies. Després t'acusen de silenciar.
0: Sí, però m'entens que dius... Clar, tots... La condició humana no l'arreglarem. No l'arreglarem. Vull dir, sempre tindrem un problema de condició humana que realment hem de gestionar. El que sí que podem fer és gestionar-les d'alguna manera correctament. Correctament, quina és? Hi ha gent d'esquerres que pensa d'una manera, hi ha gent d'esquerres que pensa d'una altra, i d'alguna manera es poden confrontar. Llavors, a l'hora de votar, votes a la gent que d'alguna manera t'interessa. Però portar al límit aquest diàleg i aquesta discussió arriba un moment que pot ser que l'ultradreta pugui pujar més vots, m'entens? Perquè l'ultradreta s'aprofita d'aquest descontent, no? Llavors és molt més fàcil. L'esquerra és més complicada. L'esquerra, evidentment, perquè evidentment té una concepció molt més àmplia de la societat i de les idees, doncs és més complicada de gestionar. Per això és molt difícil, anem a dir, que es reuneixin tots els grups.
3: I si parlem de confrontació, s'ha parlat de diverses estratègies i no han acabat de funcionar.
0: La dreta de seguida pito i segur que es posen tot d'acord. L'esquerra és complicadíssima.
1: És que les formes i l'educació s'ha perdut. S'ha perdut totalment. I la prova, per exemple, aquests últims dies, el senyor Rufián, que va dir... Vull dir, un vocabulari totalment impropi. No fa falta...
3: Hi ha altres exemples, vol dir, Albert, no?
0: No diré noms, però
1: sí,
0: hi ha altres
1: exemples. No, però exemples, si traiem una comptabilitat, veurem que s'utilitzen més per una banda per una altra. Bon. I aleshores, clar, si tu a mi un dia em dius desgraciada, i el proper dia et diré imbècil. I ja s'ha perdut, diguem-ne, doncs això, l'educació, que hauria de ser el que tu deies. Vull dir, cadascú es posa la seva i després es vota, i després amb els resultats dels vots ja està. No fa falta dir-te cap improperi.
3: Però tot això està fent que la democràcia en la que vivim sigui cada vegada més fràgil? Perquè s'estan qüestionant principis democràtics, que hi havia un acord social molt ampli, podríem dir fins i tot des d'una Constitució, que hem de parlar si representa o no la societat actual. Vull dir, estem en un moment de crisi de valors democràtics, quan abans hi ha determinats discursos que era impensable sentir-los pel carrer?
1: S'ha perdut el respecte, però ho veus a qualsevol lloc. I mira, jo donant classes i tal, una de les primeres coses que veus és que els alumnes comencen a perdre el respecte als professors. Vull dir, no importa el que tu sàpigues. I es perd el respecte als pares. Vull dir, hi havia un respecte... Tu podies pensar que volies a casa teva si castigaven, si era injust, si no era ningú.
0: No hi ha violència. Molt bé, no hi ha violència, perquè estem posant sobre la taula que hi ha, que hi sembla que hi hagi molta violència a les escoles.
1: Imagina tot el bullying.
0: Hi ha molt, el 80%, el 90% no són violents. Els nanos no són violents. No podem donar aquesta imatge de que són violents.
1: Els
0: que
1: nens... Sí,
0: no, el que passa és que si hi ha un problema, evidentment el director, i sempre ho han fet, han demanat ajuda, però el que no pot ser és posar a la policia a fer cursos davant dels nens.
1: No, jo no crec que posin a la policia. Jo crec que ho fan per si van els venedors de droga.
0: I els militars i no sé quantes coses.
2: Parlem de perdre respecte, que si els alumnes, els pares, tal. El problema és que no perdem el respecte a la democràcia, que és el que estem debatint. És a dir, els motius pels quals una persona pot adoptar plantejaments i pot acabar votant l'extrema dreta són variats. Tothom té motiu per estar descontent. L'habitatge, no sé què, pim-pam, i tal. La qüestió és... A veure, no tothom, en les mateixes circumstàncies, acaba assumint el discurs de la teva dreta i acaba votant. Una sí, una és no. I aquí tenim mal pis al taler. Jo sempre parlo de la peresa a pensar. És a dir, la democràcia exigeix una certa militància, i el primer aspecte de la militància és estar ben informat per contrastar opinions i actuar en conseqüència. Però hi ha una cosa que és peresa mental... I amb això s'aprofita l'extrema dreta. Entra molt millor, i a més els algoritmes de les xarxes socials ho faciliten, entra molt millor un discurs negatiu, destructiu i de descalificació que un discurs esperançador i positiu. I és així, està demostrat. I és clar, si no vols entrar a la demagògia i el que tu intentes fer és arguments, no tens res a fer amb aquell que fot una etiqueta, un insult, i que la gent s'hi apunta. Per exemple, el tema de la immigració. És que la immigració és el culpable de tot. Tu, per contrastar això, els 3 segons que he utilitzat l'altre necessites un minut i mig.
3: Porta molta més.
2: Però la gent un minut i mig no està disposat a escoltar. Sí, sí. I aquest és un problema. Però sembla que estic simplificant, i no estic simplificant.
0: La xarxa
2: la democràcia exigeix una certa militància. Sí. Exigeix defensar-la, exigeix compromís. I aquesta és la batalla, i d'aquí el manifest, que no és altra cosa que apel·lar al compromís de la ciutadania.
0: I decideix principis, i necessita principis.
3: Hi ha un factor també, que és la memòria històrica, que és la memòria històrica en tot plegat, no? Possiblement, si fa uns anys no hi havia aquests moviments, o no hi havia certes actituds o certs discursos que la societat estigués disposada a acceptar, és perquè probablement tothom tenia un pare o un avi que havia estat a la Guerra Civil, en qualsevol dels dos bàndols, recordaven bé les grans guerres, no? Segona Guerra Mundial. Tot això, cada vegada, ens queden menys testimonis en primera persona que ens puguin parlar d'aquest conflicte, totes les conseqüències negatives que té per la societat, no? Els avis els últims, que són els que van estar a la Guerra Civil, malauradament cada dia ens en queden menys. Evidentment, de la Segona Guerra Mundial queden molt poques persones i són centenàries. Estem oblidant tot allò que aquestes beligeràncies o aquests discursos excloents, les conseqüències que porten?
0: Sí, la memòria...
3: Per no poder tenir aquest testimoni directe i després ja no sé, i no vull posar la lupa en l'educació, que potser no hem sabut transmetre prou les conseqüències. Estem en un món on la guerra és constant, diària, i s'està demanant que s'augmentin els pressupostos en defensa dels països.
0: Sí.
3: Carai, no? Sembla que la memòria és molt curta. Jo recordo els professors d'història que feien allò, entendre el passat per no repetir els mateixos errors al present, no? Que és una simplificació, però que ens ajuda.
2: Això és una frase feta, però no funciona.
3: No funciona.
0: La memòria no ha de ser solament nostàlgia.
3: Exacte.
0: La memòria ha de ser alliçonadora. I, per tant, com que ha de ser alliçonadora, s'ha d'explicar i s'ha d'entendre. I, per tant, s'ha d'entendre tant per una banda com per una altra. Vull dir, per tant, s'ha d'entendre bé. Per tant, la memòria... I què passa? Que, evidentment, avui en dia, més pressupost amb armament. El tema del trumpisme, que, evidentment, el que necessita és que es parli d'ell, i per això, encara que sigui bé, ell, com deia el del Dalí, un li agrada
3: que
0: es parli d'ell,
3: però
0: que estigui malament. I, per tant, arriba un moment que estem en una societat que la comunicació és molt important i que les xarxes, amb 140 caràcters, doncs ja, d'alguna manera, es feia el titular, ja funcionava, que és el fet el rufián, moltes vegades en el Congrés, la frase concreta, i per tant, no s'explica, el què. Arriba un moment que s'han d'explicar les coses, s'han de debatre, és el que diu el Jordi, vull dir, és que arriba un moment que... Bé, perdona.
3: És que no, ens hem d'acomiadar, molt breu.
1: Jo el que deies tu, no, potser ja no ens queden persones que haguessin viscut la guerra. A l'època que jo vaig viure, que hi havia moltes persones que recordaven el tema de la guerra i tal, i aquests els que volien era deixem de parlar, sortim endavant, construïm de nou, i no, diguem-li, revolcar-nos amb aquella... te'n parlaria. I a més, he tingut gent que ja està...
3: En psicologia, a vegades, es diu que s'ha de parlar d'allò que fa mal per poder-lo superar.
1: El meu tiet, vull dir, va estar... eren de la Quinta del Biberó, i d'altres que eren de l'altra banda, o sigui...
2: Jo no vaig viure la guerra, però vaig viure la transició, com els que estem aquí, i la denostada transició, però per alguns n'hauríem de parlar. Allò va ser un exemple del que jo reivindico.
0: I tant. No reneguem mai de la nostra...
2: El Carrillo i el Fraga mai es van insultar. Estaven als antípodes. Sí, sí. I van compartir comissió constitucional.
1: Pues això era bo, no?
3: En seguirem parlant. En seguirem parlant, perquè està clar que el tema dona de si... Escolteu-me, molt bon cap de setmana. No us perdeu el respecte.
1: Aneu a la platja.
2: I feu el favor de fer programes més llargs perquè no tenim temps.
3: Perquè no tenim temps d'això. Farem un monogràfic. Bon cap de setmana.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
8: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Faves comptades.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui el Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, t'ho
2: he tret. Avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Valle, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh? Avui,
0: tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som
1: dones.
2: Atenció primària.
1: Atenció primària.
2: I de la comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important que deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, a Salut Pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, a receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs és molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, sí, clar, a més ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo m'he sentit, dir, però si és el que hi ha és vapor. No és vapor, allà hi ha nicotina, hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, uh-huh. en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, no és dolent, al contrari, uh-huh. sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina. ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... ens arriba com a tabac, però la importància està en això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilenglicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebola. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols, que és, en definitiva...
0: que són aquestes boletes, que es consumien sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant també a casa nostra.
2: I les tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desenmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, concretament el titular el lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desenmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut que és més inocuo servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua.
1: No és aigua.
2: I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
2: exacte,
0: no?
1: Recordo que jo a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques
2: al principi
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció del que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem, que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja.
0: Uh-huh.
2: Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme i que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però, mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes els mitjans que ens ajuden a fer aquest crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després jo no vull monopolitzar. La nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar.
0: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així en veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
3: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que, bueno, que té a més molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui, i l'associació de tabac amb càncer és grandíssima, però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clara, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
3: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... Pues, en aquell moment és el moment de dir, és que m'és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, o sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
3: Mira, d'entrada, el primer, ja dic, la fase en què està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent i es tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor a la roba. O sigui, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre a la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja, en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és una
0: seqüència.
3: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix, entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
0: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
3: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove m'alegro molt, o sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques, de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de... ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
0: Si suposo tu deixes que això de fumar, també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que
3: l'entorn
0: es troben.
3: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem per, de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grup o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? Mm-hmm. És una mica...
0: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, el dir, no sé si seré capaç.
3: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caigui la cara de vergonya de dir, torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és, sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
0: Uh-huh. Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
4: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció. I a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma, però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empujar, no?
0: Sembrar la llavor, no?
4: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també troba gent que et deixa anar que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer en deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats. I aquí doncs, valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona pues, es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim o simplement acompanyar perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments pues, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
0: Crec que
4: ara
0: apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment. Ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu que és de...
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
7: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
6: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol Sant Cugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Arrenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I ja ho sabeu, un divendres al mes ens endinsem en l'univers de les biblioteques municipals. Avui ho volem fer per parlar del valor que tenen les publicacions amb autoria local i de com les biblioteques esdevenen un punt de trobada entre creadors, lectors i patrimoni cultural de proximitat. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Collazos. Ella és directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater i del CAP de la xarxa de biblioteques de Sant Cugat. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: A més, avui no ven sola, ni amb altres companys de la biblioteca en aquesta ocasió, sinó que portes dos convidats que tenen molt a veure amb el tema que abordarem avui. Ens els presentes?
1: Sí, vinc molt ben acompanyada. Vinc acompanyada d'un parell d'autors santcugatencs que les seves obres em van sorprendre gratament i em ve molt de gust de que els conegueu tots plegats.
0: Qui són?
1: Doncs un d'ells és l'Augusto Alegret, poeta, i moltes altres coses, però sobretot una persona que en el moment en què pronuncia alguns versos a mi m'emociona. I l'Eva Virgili, autora i també autora d'un llibre que es diu Joan Oró i la recerca de la vida, i responsable, directora de l'Escola d'Art de Sant Cugat.
0: Carai, a més, aquest llibre de Joan Oró, aquest l'any passat, que va ser l'any Joan Oró, en vam sentir a parlar, una bona manera per aproximar-se a aquesta figura d'aquest científic lleidatà, amb aquest llibre de l'Eva. Eva, Montse, per què és important en una ciutat com Sant Cugat donar visibilitat també als creadors locals?
1: És que, jo no sé si ho sabeu, però Sant Cugat és una de les ciutats amb més patrimoni humà, literari, artístic, que conec de Catalunya. Les biblioteques públiques tenen una part important, que és la col·lecció local, i a Sant Cugat, després d'una taula d'escriptors amb una setantena d'autors que han presentat els seus llibres, crec que és necessari donar imatge, veu, coneixement, divulgació a totes aquestes persones i a les seves creacions.
0: Sí, de fet, com una anècdota, en aquesta casa, quan se celebra Sant Jordi, ja obrim un Excel de cara al Sant Jordi de l'any següent per anar fent llista de tots els llibres, que molts d'aquests autors i autores ens envien exemplars o ens fan saber que han escrit un llibre, i Déu-n'hi-do el nivell de producció que tenim a la ciutat, on també tenim moltes editorials, per cert, a més d'aquests autors. Quin paper tenen les biblioteques a l'hora de preservar i difondre aquesta producció cultural de proximitats? Quines iniciatives teniu, Montse?
1: A veure, hi ha una responsabilitat que jo no diria que és iniciativa, perquè és una responsabilitat obligatòria, que és la de preservar aquest fons. Ara bé, per exemple, com acabes d'esmentar les editorials, no? Tenim en aquests moments una exposició de l'editorial Les Hores, la vam fer també de símbol, on l'editorial ha col·laborat en l'exposició del seu fons i on, a més, ha anat una proposta més enllà, que és que ha fet una mena de recull, n'hi diuen relligats, de publicacions de 3 en 3 vinculades a temàtiques que apleguen aquelles novel·les. I nosaltres hem preparat unes enquestes perquè la gent que visita l'exposició, a part de conèixer aquelles publicacions, pugui dir si els agradaria participar de clubs de lectura vinculats amb aquelles temàtiques de cara a la propera programació de clubs de lectura del curs vinent.
0: No perdeu una oportunitat per prendre el pols a la ciutat.
1: Sí. I amb els llibres, per exemple, de l'Augusto i de l'Eva, doncs ja començaran a tenir visibilitat gràfica per a totes les persones que venen a les biblioteques, perquè se'ls col·locarà un picto, un dibuixet al llom del llibre, que és la roseta del monestir de Sant Cugat, perquè quan la gent passegi per les prestatgeries els identifiqui amb claredat. I encara més, amb el llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, es farà una maleta a les escoles didàctica que va més enllà del propi àlbum, sinó que tractarà els àlbums il·lustrats. I com que en tenim 15 d'aquest títol, podran llegir-los molts nens i nenes de l'aula alhora i després comentar-lo.
0: Has dit maleta, em sembla que és una maleta viatgera. Explica'ns què és exactament. Què inclourà, on es podrà veure, quin és l'objectiu d'aquest projecte?
1: Les tres biblioteques de Sant Cugat tenen diverses maletes viatgeres que les escoles poden sol·licitar. Nosaltres també en fem difusió, I aquestes maletes inclouen títols repetits d'un mateix exemplar perquè es puguin llegir alhora, i també diversos. En el cas de la maleta que crearem, que està en procés de construcció, vinculada al llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, que, per cert, l'Eva és l'autora, però l'Estefania Zorita és la il·lustradora també santcugatenca. Doncs aquesta maleta inclourà els àlbums il·lustrats que us acabo d'esmentar, altres àlbums il·lustrats de referència i també llibres de divulgació de coneixement vinculats amb el món de l'àlbum il·lustrat de cara que el professorat, les mestres, puguin saber la importància de la forma de llegir un llibre que no només aporta informació rica a la paraula, sinó també a la imatge.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Des de les biblioteques, ens deies, col·laboreu amb diferents entitats de la ciutat. Una d'aquestes entitats som nosaltres, per exemple, no? Però ho feu amb les escoles. Un d'aquests col·laboradors, si jo no m'equivoco, és l'Escola d'Art i Disseny. Ens deies que l'Eva Virgili, a més, hi està altament vinculada. Quins projectes teniu en marxa de manera col·laborativa?
1: Un de molt bonic, però no sé si explicar-lo jo, o que l'expliquem les dues, o que comenci l'Eva...
0: Com vulgueu.
2: Bé, doncs, si voleu, em faig 5 cèntims i tu m'ajudes si em deixo res. Doncs bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió parlar tant del llibre aquest, que va sortir el 2023, ja té un parell d'anys, no, 3 anys. Val? I també de les pràctiques, que això és una cosa molt nova d'ara, i conèixer-te tu, Montse, que és genial, perquè és molt entusiasta la Montse i està plena d'idees, que a més és que es relacionen perfectament amb l'activitat que fem a l'escola. I també personalment a mi, que sempre m'ha agradat molt la il·lustració i els àlbums infantils il·lustrats, i que, bé, vaig decidir fer aquest llibre del Joan Oró, no? Doncs la Montse ens va demanar una col·laboració per reutilitzar unes bosses serigrafiades que, malauradament, van sortir una mica, doncs, no com s'esperaven, no? Amb un color que no era adient, en fi... Clar, aquestes bosses estan ja impreses i, per tant, o bé s'havien de no utilitzar o de llançar, o bé es podien reciclar. Per tant, doncs, és bo ja d'entrada reciclar i reutilitzar aquest material i aleshores ho vam comentar amb els especialistes de l'escola, amb la professora d'il·lustració, doncs, la tutora, que també en sap de serigrafia, i vam convenir que 3 alumnes de segon d'il·lustració fessin propostes, cada un 2 propostes de disseny i il·lustració, pel revers de la bossa, és a dir, la part de la bossa que no està tacada per la tinta. I doncs ara ja estem a punt de presentar aquests projectes, fa un mes que estan treballant-hi, i no només fan, diguem-ne, la il·lustració o el projecte, sinó que després estamparan manualment el revers de les 250 bosses, i això ho faran durant una setmana, ara a principis de juny. Aquests 3 alumnes que faran les pràctiques i també uns altres alumnes assistents del grau mitjà. És a dir, que fem tot un treball col·laboratiu i, a més, jo crec que el projecte aquest de les bosses, que ara expliques tu, si de cas, Montse, per què serveixen, que es veuran per la ciutat. No? Que això també
1: és meravellós. A mi m'agradaria molt esmentar que aquestes bosses, el que tenien escrit d'un color que es llegia poc, era un poema que es titulava Llibres, en el que s'han inspirat a l'hora de fer la il·lustració. Vull dir que no han fet una il·lustració qualsevol. Els alumnes han llegit aquell poema, van fer també una entrevista, jo els hi vaig donar la meva visió del que significa la lectura, les biblioteques públiques, els llibres en si, a les nostres vides. Els vaig convidar també que ells rumiessin, encara que fossin o no lectors en aquests moments, que rumiessin sobre el que havia significat algun llibre a les seves vides, i a partir d'aquí ells han fet aquesta il·lustració. Ja fa anys que les biblioteques de Sant Cugat, a l'estiu, per promoure el préstec, tot i que a Sant Cugat hi ha molt de préstec de llibres, però és igual, per promoure'l d'una forma diferent i també per, com diria jo, per donar les gràcies a les persones usuàries de les biblioteques. Doncs que posem dins de les bosses llibres sorpresa vinculats amb temàtiques concretes, i n'hi ha per adults i n'hi ha per infants. Les bosses que il·lustraran l'alumnat, que han il·lustrat i que imprimiran l'alumnat de l'EAT, doncs seran les bosses infantils, per a públic infantil. També cada bossa amb un nivell de lectura diferent. I llavors n'hi ha unes altres també de molt boniques on només hi ha un text per a públic adult. I com cada any, els mesos de juliol i agost la Ferreter, perquè és oberta, doncs cada persona que vingui a la biblioteca i s'endugui una bossa amb els llibres, doncs es queda a la bossa i gaudeix dels llibres. És una suma perfecta.
0: Meravellós, escolta. Quina millor manera. No? Per celebrar l'estiu i el préstec.
1: Sí, sí. I la lectura i tot plegat.
0: Suposo que pels estudiants deu haver sigut xulíssim, no? També col·laborem des d'aquesta casa per fer la bossa precisament també dels caramels per Nadal, sí, que també ens encanta veure, sí, perquè malauradament només en podem triar un d'aquests dissenys que ens fan i costa molt,
2: sí,
0: costa
2: és el que li
0: molt
2: passarà
0: de triar. I Montse, et dic que és molt difícil perquè els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat són alumnes molt, molt de talent. Sí, que t'espero un bon repte.
1: Que bé.
2: Sí, hauràs d'escollir tu de les 6 propostes que ja les he vistes i que estan molt bé. 3, no? O no sé.
1: Si podem fer-ne 3, meravellós. Perquè així hi hauria representació dels 3 alumnes que s'han esforçat,
2: exacte,
1: per fer les pràctiques i per crear.
0: Sí. I tant. Hem parlat d'aquesta col·laboració que feu. Què et sembla si parlem ara dels nostres convidats com a escriptors, no?
2: Sí.
0: De les obres que avui tenim sobre la taula. L'Augusto J. Alegret, no sé si ens vols explicar com neix 24 destellos en lo hondo de la noche.
3: Eso tiene una larga historia desde dos puntos de vista. Hace unos 1000 años, en el norte de África, probablemente en Alejandría, 24 sabios se reunieron con un objetivo, tener un congreso, un pequeño congreso, intentando definir qué es Dios. Bueno, después de todas las reuniones que tuvieron, discusiones, convenios, llegaron a 24 definiciones, cada cual se quedó con la suya. Eso se escribió en latín y se conserva. Se ha conservado prácticamente perdido y olvidado durante 800 años. En el siglo XIX hubo alguna edición en Italia, el siglo pasado, en el siglo XX, Siruela hizo una edición, y a finales del siglo XX, digamos que hacia 1999 me parece que fue, Raymond Panikkar, el filósofo, me dio un ejemplar en latín.

0: Por ejemplo, este dice, Dios es el único, dice el aforismo, para quien es presente cuanto al tiempo se refiere. Digo, Señor, presente puro, enséñame ahora mismo, pues tú puedes, a no tener ni pasado ni futuro, a quedarme en el sitio en que te quedes. Céntrame en este instante, en este punto, donde ya no hay error, pues nada pasa, donde todo perdura y está junto. Ábreme, en fin, la puerta de tu casa.
1: Preciós. Jo crec que, a més, és una gran oportunitat que ens ajuda a pensar, a reflexionar i a reconnectar amb un mateix i amb tot el que ens envolta, no? Jo l'emplaço, seguirem parlant, el convidarem un altre dia, perquè avui, clar, ens quedaríem sense temps.
0: Me doy por retado y acepto el reto.
1: Perfecte, ja només es quedarà agafar els telèfons, ja ho veuràs. I tenim l'Eva, Virgili, i hem parlat d'aquest àlbum il·lustrat, Joan Oró, explica'ns i la recerca de la vida, que és el subtítol o el nom sencer del conte il·lustrat. Eva, com arriba a l'oportunitat de fer aquest llibre i com ha sigut?
2: Doncs bé, de fet no m'arriba el llibre, sinó que jo me l'empesco. És a dir, que va ser una idea meva d'inici a final i va sorgir doncs, perquè vaig conèixer la història d'aquest científic arrel de que em relaciono amb gent de l'astronomia, la meva parella ho és, d'astrònom, i en trobades doncs, entre astrònoms es va parlar molt de Joan Oró. I jo, de fet, com que vinc del món de la història de l'art, de la il·lustració, no en coneixia gaire cosa. I la seva biografia, la seva aventura personal, des de que era un nen fins a que es va fer gran, em va semblar una història de llibre. D'aquestes històries que dius, ostres, és interessant, perquè ningú la coneix, perquè era català de Lleida, de família humil, i perquè va fer una trajectòria vital i científica, professional, i després va donar tot un llegat, és a dir, que va com revertir també en la cultura catalana, molt important i molt singular per l'època que li va tocar viure. I doncs res, vaig parlar amb gent que el va conèixer, vaig llegir-me la seva biografia, que en té una. Vaig anar a la Fundació Joan Oró, que la porta la seva família, i que tenen tot el fons de documents, d'arxius, de quan va treballar a la NASA als anys 60, quan va estar doncs, darrere de les missions Apollo, de la missió Viking, que va portar doncs, unes andròmines a Mart, en fi, tot un món que dius, això ja passava als anys 50, 60, 70, i el nostre Joan Oró, dic nostre perquè era català de Lleida, no? Fill de forners, va fer tot aquest viatge, li van fer cas, se'l van escoltar, no? I va tenir doncs, molt de pes en aquell moment, total. Que un cop ho vaig mirar tot i em van deixar remenar tots aquests documents, vaig fer un text que jo no sóc escriptora, així com vostè ho és i molt profund, jo no sóc escriptora, sóc més aviat il·lustradora, però...
0: Jo soy ingeniero industrial.
2: Vale. Però escriu molt bé. Jo considero que aquest llibre no és tan... Em considero autora, però no és un treball literari, diguem-ne, el que he fet. El que he fet és una adaptació doncs, de tot un conjunt de coneixements que hi havia sobre aquesta figura, adaptat doncs, al món infantil juvenil. No? I aquí va ser on dic... Val, jo me l'imaginava amb imatges, sobretot. Àlbum il·lustrat, doble pàgina, que hi hagués aquest ambient que jo m'imaginava, i llavors vaig anar a trobar l'Estefania Zorita, que va ser alumna meva a l'Escola d'Art, que ara, doncs, bueno, ella és de Sant Cugat, jo no sóc ben bé de Sant Cugat, sóc de Sants, de Barcelona, però treballo aquí a l'Escola d'Art des de fa gairebé 30 anys, és a dir, que gairebé
1: podem
2: també
1: considerar...
2: m'hi considero, sí. I, clar, aquest tàndem entre un exalumne de l'escola, jo, no? I, doncs, sí, es pot considerar que aquest llibre s'ha cuit, no? S'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Doncs l'Estefania tenia aquesta, bueno, ja ho veieu, aquesta qualitat de donar un ambient i una poesia a les imatges que va superar totes les meves expectatives. I el que
1: perquè
2: va ser
1: no
2: més bonic...
1: Perquè no ha de ser fàcil, suposo, no. Sento il·lustradora, fer el text i deixar que sigui un altre qui faci els dibuixos, perquè jo m'imagino en el teu cervell que tot allò anava prenent forma, en forma d'il·lustració, no?
2: Però la meva manera de dibuixar no era la que jo m'imaginava. Sí, això ho vaig veure claríssimament, que jo no podia donar aquesta pàtina, aquest ambient que hi ha. I perquè la Estefania té un punt de tendresa, però també és seriosa. Té un punt de misteri, però alhora és lluminosa. És a dir, té un... En fi, que s'adequava, no? I que ella va gaudir moltíssim. I ho vam poder treballar, això va ser el goig, no? És la part més xula, de poder treballar la maqueta, que també ens va ajudar amb la maqueta una companya de l'escola, l'Anna Basco, és qui va fer la maqueta. És a dir, que érem tres amigues fent el llibre. Vam decidir-ho tot, el tipus de lletra, la maqueta, les il·lustracions, tot, tot. I res, va sortir i es va finançar perquè hi havia tot un ajut de la Generalitat, com tu bé has dit. L'any 23 va ser l'any Joan Oró. Llavors, aquí la Fundació Joan Oró va rebre una subvenció i es van poder editar aquests llibres, que a més estan molt ben editats, amb tapa dura, de gran format, moltes pàgines, a tot color... En fi, un luxe.
1: Tu deies, Eva, no sóc escriptora, però no. Jo veia la Montse de Raül i feia... No? Tu n'has llegit prous de llibres, entenc que valides la qualitat amb la que està escrita l'àlbum.
3: La valido plenament perquè no és senzill escriure una biografia
1: per
3: adreçada
1: infants,
3: per
1: a
3: públic
1: més, no? Joves?
3: Infants i joves, sí. I jo crec que el ritme, que el contingut, que el vocabulari, tot plegat, és fantàstic, sincerament.
2: Gràcies. Pel que fa al vocabulari, vam demanar l'ajuda de Joan Anton Català, que també
1: Home,
2: és d'aquí Sant Cugat.
1: I col·laborador d'aquesta casa, sí. El tindrem la setmana que ve.
2: Doncs al Joan Anton li vaig demanar l'ajuda pel glossari. Hi ha un glossari... Aquí que dic, val, dic jo sí. Aquí sí que jo, diguem-ne, posar en paraules fàcils conceptes astronòmics, dic aquí sí que ja no m'hi atreveixo perquè no ho faré bé. I el Joan Anton, doncs, ens va fer aquest favor. I després la Marta Balaguer, que també és de Sant Cugat, il·lustradora, superconeguda i excompanya de l'escola, professora jubilada, també em va ajudar.
1: També aquesta casa, quan va rebre un premi no fa massa, fa aquesta temporada.
2: Sí. Doncs la Marta em va ajudar amb tot el tema d'això, del guió i de l'escriptura, no? Vull dir que vaig tenir assessorament, em vaig buscar les meves crosses. I res, i doncs això, aquí teniu el llibre, que ja és vellet, ja té 3 anys. Però encara n'hi ha de circular.
1: Les històries no moren mai, no?
2: No.
1: No tenen data de caducitat, ni els llibres, imagina't. Hem retrocedit... segles i segles i segles per buscar aquests 24 filòsofs en aquell moment al nord d'Àfrica. 3 anys són res, no? De fet, les biblioteques són espais on les històries són interminables, infinites i no caduquen.
3: I per a qualsevol persona...
1: Perquè ens ajuden a entendre també contextos.
3: Jo penso, Alba, que qualsevol persona que entoma un llibre per primera vegada, tant és quan hagi estat escrit aquest llibre. És nou per a la persona que l'experimenta.
1: I tant. Déu-n'hi-do, Montse, quina feinada que teniu a les biblioteques, amb tot el que feu, i a més donant veu també al talent local, que tu ens deies és una obligació, però jo crec que no us ho entomeu com una obligació, sinó com un goig i un gust a poder difondre l'obra dels escriptors, les escriptores i els il·lustradors, perquè a vegades parlem només de paraula, però la il·lustració també té un pes molt important en el món de la literatura, perquè així és com tots hem entrat.
3: La traducció, estimar, els traductors...
1: Els traductors, sí senyor, no me'n voldria oblidar. Per mai, a més, tenim grans traductors a Sant Cugat, alguns guardonats i d'altres que no, però que ens fan que aquestes històries que són universals i que podrien o podríem llegir perquè no entenem tots els idiomes ens puguin arribar a casa i a les nostres vides. No sé si em deixo res, Montse.
3: Jo crec que ben res. Tot rodonet.
1: Tot rodonet. Doncs acomiadem els nostres convidats d'avui i a la Montse. Tot un convidat a anar a les biblioteques. Feu sempre. Són dels serveis més ben valorats d'aquesta ciutat. Per alguna cosa és. I remeneu i descobriu i busqueu aquests pictogrames que ens deia la Montse amb la rosassa del monestir, que tindreu l'oportunitat de conèixer l'obra dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que jo crec que això sempre ho fa una mica més especial. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.